Una vida i una cançó. Hi ha grups que han passat a la història per ser els primers, els més originals o els més radicals. I n'hi ha d'altres que hi han passat per ser simplement molt bons fent allò que feien. I la banda de la qual en parlem avui és una d'aquesta darrera categoria. Eren quatre nois de Toronto que no van inventar res, però que van agafar la música que altres feien en circuits molt concrets i la van portar als salons de mig continent. En el camí van deixar un dels singles més venuts del 1957, una sèrie de hits que van dominar les llistes americanes i una manera de fer que, vista en perspectiva, diu moltes coses de com funcionava la indústria musical en aquella Amèrica dividida. Parlem de The Diamonds.

Tot comença el 1953 a Toronto, a les oficines de la CBC, la radiotelevisió pública canadenca. Dave Somerville tenia 20 i pocs anys i treballava allà de tècnic de so. Un dia va trobar quatre nois assajant en un corredor, preparant-se per un concurs de talent local que es deia Peak the Stars. Els va escoltar uns minuts, va veure que tenien potencial i es va oferir ajudar-los. Durant els mesos següents, Somerville els va tutoritzar i els va aconseguir temps d'assaig als estudis buits de la CBC quan no s'hi gravava res. Una manera molt pràctica i una mica pirata d'aprofitar els recursos d'una institució pública. El grup estava format per Stan Fisher, com a veu principal, Ted Kowalski, de tenor, Phil Levitt, de baríton i Bill Reed, de baix. Quatre veus que cobrien el registre complet, ben equilibrades i capaces de construir aquelles harmonies tancades que eren la marca del doo-wop de l'època. La intenció de Somerville era estrictament la de mànager. Ell se n'ocuparia de l'organització i Fisher portaria el pes vocal. Però el Nadal del 1953 va canviar tot. El grup tenia un concert a una festa d'una església local, però Fisher tenia un examen de dret l'endemà al matí i va decidir quedar-se a estudiar. Somerville, que se sabia totes les cançons de memòria, el va substituir aquella nit. La reacció del públic va ser tan entusiasta, tan inesperadament intensa, que aquell mateix vespre el grup va decidir que es professionalitzaria. Fisher va continuar amb els seus estudis de dret i no va tornar al grup. Somerville, que havia entrat per la porta del darrere, va acabar convertint-se en la veu principal i la cara visible dels Diamonds per als anys que vindrien. Una substitució d'emergència que va resultar ser la millor decisió que el grup mai havia pres sense adonar-se'n. Cap al 1955, tots els membres havien deixat la universitat o la feina estable per dedicar-se del tot a la música. El músic professional Nat Goodman va assumir la direcció com a mànager i va aconseguir col·locar-los en un dels programes de televisió americana més influents del moment, Arthur Godfrey's Talent Scouts, el concurs que havia llançat carreres com la de Pat Boone. Van empatar amb un altre concursant, però malgrat el resultat inconcloent, els van convidar igualment a actuar com a convidats durant una setmana al programa. Aquella exposició els va portar un contracte amb Coral Records. Van publicar quatre cançons, la més notable de les quals era una versió de Black Denim Trousers and Motorcycle Boots, un tema escrit per Jelly Leiber i Mike Stoller. Les vendes van ser discretes, però el nom dels Diamonds havia sonat a les llars americanes per primera vegada.

El veritable punt d'inflexió va arribar gràcies al discjòquei de Cleveland, Bill Randall, que havia ajudat a llançar d'altres grups canadencs, com The Crookats, i que tenia una influència considerable en la indústria. Randall els va escoltar, va quedar impressionat i els va presentar als responsables de Mercury Records. La signatura Mercury Records era un salt de categoria, un dels grans segells del mercat americà, amb distribució nacional i les connexions necessàries per arribar a qualsevol emissora del país. Però Mercury no els fitxava per fer música original. L'Amèrica de mitjans dels anys 50 estava profundament segregada i la ràdio en formava part. Les emissores blanques no posaven discos d'artistes negres. Els grans segells havien desenvolupat una pràctica habitual que consistia a assignar artistes blancs a gravar versions de cançons de grups negres d'R&B per poder col·locar aquella música al mercat majoritari. Era un negoci que avui se'ns fa estrany, però que en aquell context era simplement la manera en què l'R&B arribava als salons de les famílies blanques d'Amèrica. Els Diamonds eren perfectes per al paper, quatre nois presentables de Toronto, amb veus harmonioses i una capacitat natural per adaptar-se a qualsevol estil, mantenint l'encant i la comunicació. La primera gravació per a Mercury, al febrer del 1956, va ser Why Do Fools Fall in Love, una cançó de Frankie Lymon and the Teenagers. Va arribar al número 12 als Estats Units. Dos mesos després, The Church Bells May Ring, original dels Willows, va arribar al número 14. Abans d'acabar l'any, havien encadenat 3 singles més a les llistes. La fórmula funcionava amb una regularitat tranquil·litzadora per als executius de Mercury i els Diamonds s'hi van consagrar.

El 1957 va ser l'any que els Diamonds van quedar gravats a la memòria del pop americà. Va arrencar amb Little Darling, el seu hit definitiu, que va arribar al número 2 als Estats Units, i va estar-hi durant 8 setmanes en aquella posició. La ironia és que la banda estava convençuda que la cara B del single, Faithful and True, seria la cançó de l'èxit. S'havien equivocat completament, per sort seva. A partir d'aquell moment, els hits es van encadenar sense descans. Words of Love, al número 13. Zip Zap, al número 16. Silhouettes, al número 10. I per tancar l'any, Destroll, al número 4. Una cançó original, cosa inusual en el seu catàleg, escrita per Brooke Benton a partir d'una idea del popular presentador de televisió Dick Clark, que volia capitalitzar la moda d'un ball del mateix nom que estava arrasant entre els joves. Durant aquell 1957 van recórrer el continent en la gira Show of Stars, al costat de Fats Domino, Polanka, The Everly Brothers i Frankie Lymon. Era la primera divisió del pop americà i els Diamonds hi compartien cartells sense complexos. El 1958 van ampliar el terreny. Van publicar el seu primer àlbum llarg, America's Number One Song Stylist, i van fer el salt al cinema apareixent a la pel·lícula The Big Beat. Van actuar en els programes de televisió de més audiència del país. Steve Allen, Perry Como, Tony Bennett, American Bandstand. En un programa del ventríloc Paul Winchell, el baixista Bill Reed, va protagonitzar un gag que va sortir malament i va acabar corrent per l'escenari fugint d'un os grizzly. La fama tenia els seus riscos inesperats, fins i tot en horari familiar. Mercury Records, que volia demostrar que els Diamonds eren més que un grup de covers de rock and roll, els van parellar amb l'arranjador de jazz Pete Rugolo per gravar The Diamonds Meet Pete Rugolo, un disc d'estàndards i balades pop que els tornava a les seves arrels vocals. El grup reconeixia públicament que el seu model principal com a conjunt vocal eren The Revelers, un grup de gospel negre de Detroit. La influència es notava en la solidesa de les harmonies i en la manera com construïen cada arranjament des de baix cap amunt.

Però a partir del 1959, l'estrella va anar apagant-se. Les modes canviaven a una velocitat que la fórmula del cover no podia seguir. La segregació racial a la ràdio s'anava dissolent i el mercat que havia sostingut el model estava desapareixent. Els membres originals van anar marxant un a un. Reed, Kowalski i Levitt van deixar el grup a finals dels 50. El 1961, David Somerville va abandonar els Diamonds per intentar una carrera en solitari. Sense ell, cap single posterior va aconseguir entrar a les llistes. El grup va continuar existint en diverses formacions durant dècades, actuant principalment a Las Vegas i en circuits de nostàlgia dels 50. La disputa sobre qui tenia dret a usar el nom va acabar als tribunals als anys 80, quan hi havia, almenys, dos grups actuant simultàniament com a The Diamonds. La sentència va establir els drets d'ús del nom. El 1983, la formació original es va reunir per gravar l'àlbum Live and Well. L'any següent, el 84, van ser inclosos al Canadian Music Hall of Fame. I el 2004 van entrar al Vocal Group Hall of Fame, el reconeixement definitiu a una trajectòria que, amb totes les seves contradiccions, va deixar una empremta clara en la història del pop nord-americà dels anys 50.

una cançó, Little Darling. Els puristes del doo-wop miren de reull els Diamonds, un quartet canadenc de bona presència que va fer carrera fent covers de cançons de grups vocals negres per un públic majoritària. Però amb Little Darling, gravada en una sola presa quan el rellotge de l'estudi s'acostava a les 4 de la matinada, els Diamonds van transformar el que podia haver estat una còpia anodina en un hit genuí que va arribar al número 2 als Estats Units. La versió original, gravada pel compositor Maurice Williams amb el seu grup The Gladiolas, era una barreja innovadora d'R&B amb elements de rumba i calipso, però havia quedat enterrada sota una producció opaca, gravada al cap i a la fi al fons d'una botiga de discos de Tennessee. Els Diamonds van conservar l'arranjament original, però hi van aportar una gallardia escènica inconfusible, des del repic inicial de Castanyoles fins als lalales en falset del tenor Ted Kowalski. No hi ha bateria, el bateria ja havia marxat. El cantant principal Dave Somerville va reinterpretar la veu continguda de Williams en quelcom que fregava la paròdia, exagerant el final de cada frase amb un "My dear, oh, I was wrong, oh", d'allò més teatral. Al pont central, el suau baixista Bill Reid va avançar per oferir un interludi parlat amb una dicció melosa i dramàtica popularitzada per Hoppy Jones dels Ink Spots. I aquell estil de declamació grandiloquent va inspirar anys després una actuació de Bobby Pickett en tons sepulcrals de l'actor de terror Boris Karloff. I aquell número còmic sobre l'escenari va acabar donant lloc, el 1962, al hit Monster Mash.

moment en què sembla que tot està perdut, sempre hi ha una sortida. Això és el que li ha passat a Carlos Olabuenaga. Després de tenir una empresa i quedar-se arruïnat, la seva dona va decidir comprar un restaurant i ell va decidir dedicar-se al món de l'hostaleria, tot i que no tenia ni idea. Els primers mesos, doncs, com tot, no van ser fàcils i, a més, els treballadors podem dir que no eren massa hàbils. Per tant, va haver d'entrar a la cuina i formar-se des de zero. No sabia res de truites. Passat el temps, podem dir que la truita va salvar-lo d'aquesta mala època. Tant és el perfecte.

0: Víctor, que jo no dic que això no, no situï, eh? Però jo m'estic movent que dóna gust. Mira, mira com entra. Uau! Oh, és una passada, això. Tots ballant aquí.
1: Esto tenia que dar miedo.
0: Mare meva.
2: He was big and strong.
1: Me ha hackeado la sesión.
0: Oh, m'encanta, deixa'm escoltar una mica.

0: Doncs així d'espectaculars acabem una nit que, com sempre, quan ens visiten Víctor Ruiz Novel, és una nit màgica on van succeir coses i que ens novel·litza d'una forma, en aquest cas, radiofònica, en Víctor Ruiz Novel. Gràcies, Víctor, i fins la propera setmana.
1: Fins la propera.
2: Tell us the least I can do!

Christmas vacation. Fins al seu últim alè, va lluitar pels drets dels seus veïns, especialment perquè moltes dones superessin les barreres d'una Índia encara ancorada en el passat, tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix el 13 de febrer de 1879 a Hyderabad. Filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a la universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar al King's College de Londres i al Girton College de Cambridge. Va aprendre diversos idiomes simultàniament mentre aprofitava per escriure alguns poemes.

Amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia, que tanmateix va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials, i és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Sarojini també va estar implicada amb la resistència pacífica de Gandhi. De fet, va passar 2 anys a la presó per aquesta qüestió i va defensar fins al final la independència de l'Índia.

cop aconseguida el 1947, va ostentar un càrrec de governadora al nou estat d'Uttar Pradesh. Tanmateix, va morir dos anys després, el 2 de març de 1949, d'un atac de cor mentre treballava al seu despatx.

0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: És que les dones veiem més colors que els homes, eh? Això està científicament demostrat, eh?
1: No, no. Les tonalitats.
0: Tu es veu que
2: no
0: has...
2: Sí, no he portat el
0: pastel. Tu no estàs al grup del dress code no cap... del dia.
1: Tu portes un blau quasi Klein, que és molt bé. Klein, un full Klein. Klein. És un tipus de blau, també, sí.
2: Però mira, blau cel i blau
3: marí. Ara ja està dir la Míriam, això dels colors de les dones, i la Montse però... està tirant el rotllo aquí. No,
0: però
3: blau
0: veritat,
3: Klein...
0: Blau Klein no havies
1: fet mai. Un rojo Rabán.
0: De fet, crec que ho hem comentat a aquell programa tan bo que es fa els diumenges de 6
2: a 8. De 6 a 8 del matí, a on de 6 a Catalunya.
0: Ho hem comentat, eh? Lo de... Que no. Les dones veiem més...
2: Ah, em pensava que dius el del blau Klein, i això no m'havia...
0: No, més colors que els homes.
2: Bueno, veieu moltes coses més que els homes, ja us ho dic jo.
0: No és gaire.
2: Crec que és evident. Home, hi ha algun home que trenca la...
0: Bueno, hi ha de tot a totes bandes.
1: Per això, sempre ha d'haver-hi una excepció que confia la regla.
2: Sí, no, quina hi ha dones que són un desastre.
0: Sí, sí, totalment.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, va, comencem amb la cançó del dia.
3: Mira, deia la Montse, calor criminal, ai, i és que deia un criminal malo. Ai. I de criminals, va la, de criminals va la cosa.
4: Mentira l'amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
3: Estem escoltant la cançó Mentira, de Manu Chao. Eh?
0: Qui menteix?
3: Qui menteix, eh?
0: Doncs,
3: i és que les mentides... Sí, de mentides va la cosa avui. Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca, a Girona, o el Disfrutar, a Barcelona, han detectat webs falses que pretenen suplantar la seva pàgina oficial. Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra perquè aquestes webs tenen l'objectiu d'estafar clients. Se'ls ofereix la possibilitat de tenir taula i se'ls cobra per avançat quan fan la reserva. Clar, cobres un tant per cent d'una taula al Celler de Can Roca o al Disfrutar, multipliques per centenars de clients i ja ho tenim. El fenomen de la ciberdelinqüència afecta restaurants i també hotels. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes i treballen estretament amb Mossos en la prevenció. El restaurant Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que oferia reserves demanant una transferència bancària. En un post a Instagram, els germans Roca demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament a la web fraudulenta. A més, recorden que ells només tenen una web i té el domini.com.
0: Però no diuen que no cobrin els clients abans.
3: No.
0: I és una cosa que no he entès mai. Si tu fas una reserva, que et cobrin abans de menjar, vull dir... Malament els clients que no van al restaurant i no avisen. Això s'ha de fer.
2: Molt malament.
0: Però clar...
3: Clar, això en el cas d'un menú que té tant valor i que, clar, tanta elaboració, tot tan mil·limetrat i tant...
0: Però és el risc. Quan tens un negoci, és el risc que corres a la restauració, bueno...
3: Home, i clients mai els hi faltaran, no?
0: No, no, no. Vull dir... És més, si a tu has fet una reserva... Pues això, el celler de Can Roca, eh? D'aquí un any, perquè acostumen a ser així,
3: sí,
0: no? Trigues un any,
3: un any
0: o any i pico, i et diuen, escolta, que demà vens a dinar, hi ha un forat llibre, jo crec que l'omplen segur, vull dir.
3: Sí, sí.
0: Que no els hi faltaran.
3: Fas feliç a molta gent, eh?
2: Sí. Recordem que vam tenir aquí la sommelier, no?, del Celler de Can Roca, que ens va fer una classe magistral. Sí.
0: Ja fa un parell o tres
2: anys.
0: Sí, sí.
2: I recordo que li vam preguntar quina era la diferència entre una... No té res a veure amb això, perdó.
0: Que raro. Que raro que tu parlis de temes diferents als que parlem.
2: Entre una ampolla de 600 euros i una de 1.500. Entre que no hi havia tanta diferència.
0: Yo no entiendo de vinos, pero sé lo que me gusta. Pues era aquesta. No entiendo de arte y sé lo que me gusta. Doncs déu-n'hi-do, és que se les empesquen totes. Hem de tenir
3: sí,
0: molta cura.
3: I recomanar a la gent això, que mirin, això que deien
0: sí,
3: del punt com és tan evident, perquè tu entres al web, et penses que és i ni mires la URL.
0: Si sí, hi ha falta de l'ortografia sí, que acostumen a haver-hi. Bueno, aquests detalls que no se'ns ha de passar per... Què preguntes avui a l'audiència?
2: Doncs una cosa que té a veure amb això, en certa manera, perquè al
0: per
2: final...
0: Estafes? Per al Celler de Can
2: Roca. Es pot estafar amb això que avui explicarem, perquè és una via d'estafa, és una via de suplantació de la identitat, és una via d'engany, de trueque per algunes persones. I
3: sí, hi ha gent que ha rebut cobraments per una suposada transferència que han fet ells i resulta que li havien robat el DNI i l'havien utilitzat.
2: Jo conec un cas d'una persona que va enviar per acreditar-se una cosa, el seu DNI escanejat, per internet, i a dia d'avui té una batalla judicial que s'ha gastat milers i milers d'euros per demostrar que no és un delinqüent. Perquè està registrat en altres països com un delinqüent. En fi, avui parlem dels DNI, el DNI, el document nacional d'identitat, que si vostè no se l'ha fet, se l'ha de renovar i ha de marxar de vacances, tinc una notícia per vostè. No anirà de vacances. No anirà de vacances.
0: Sí, anirà de vacances, però potser no a Taipei.
2: No, el que passa que hi ha una solució. que pagant Sant Pere Canta, te'n vas a l'aeroport, hi ha una comissaria allà que te'l fan express.
0: Deuen haver-hi unes cues allà.
1: Ja.
2: Però costa, no sé quants dies, costa molt. No me l'he fet mai allà. En fi, sí, sí. Avui parlem del DNI, del Document Nacional d'Identitat, que té seriosos problemes per renovar-se.
0: Bueno, o sobre... passes un cap de setmana a algun poble, alguna ciutat, no sé, Tarragona, Girona, potser no hi ha tants problemes com aquí a Barcelona.
2: Clar, clar.
0: Perquè també te'l pots renovar.
2: A nosaltres ens ha arribat la informació que hi ha moltes comissaries o centres de la Policia Nacional que estan tenint llargues cues de persones que s'han de renovar el DNI i que no ho podran fer fins aquí a 2 o 3 mesos, o 4, fins i tot. I per això avui preguntem a les persones que ens escolten per un clàssic que tothom fa la reflexió quan li donen el DNI, que és, quan us veieu la foto, què opineu d'aquella foto que sempre, sempre, sempre sortireu malament?
0: No hi ha manera.
2: I jo, bueno, jo no. Podríem això fer-li fer a Glòria Serra. Té una pregunta, ella. ¿Por qué siempre salimos mal en la foto del DNI? Lo peor de todo, ¿por qué parecemos terroristas? Tinc la resposta. La resposta diu que, com que han d'aplicar-nos la biometria, per exemple, en els aeroports, que ja que als aeroports ja no hi ha aquell policia aquell que et revisa, hi ha una màquina, que la màquina a veure si no falla. La màquina li has de posar el teu ditet en un lloc, el passaport en un altre i la biometria de la cara. I aquí està el kit de la foto. És que quan et fa la foto la fotògrafa aquella que viu davant de l'estació de la comissaria de policia, ha de fer-te la fotografia perquè la biometria posterior et detecti les faccions. Llavors ho fa amb una il·luminació especial, amb un paper especial, perquè quan tu passis allà a l'aeroport diguin és Miriam Frank. No?
0: I és a dir, que tots tenim cara de delinqüent?
2: Diu, les càmeres utilitzen una llum frontal molt potent perquè aplani les faccions, elimini les ombres naturals i que faci que la pell sigui pàl·lida i amb les imperfeccions molt marcades. T'he de dir que jo, a la meva darrera foto, semblo Bin Laden.
1: Oi.
2: No, no.
0: El Gerard també una mica m'ha ensenyat.
3: Sí, jo he dit que, bueno, que feia cara de...
0: Sí, sí, sí, una mica de delinqüent.
3: Terrorista.
2: No, la veritat és que jo crec que hi ha un consens... Veus, això no és dilema. Hi ha un consens a Espanya que és tots... Ui, ara trobaré.
1: Espera, que ens fa un bizum.
0: A veure,
2: sortim horrorosos, el DNI.
0: No, encara.
3: No, aquí no surts malament, eh?
0: Tu no tens cara de delinqüent. Ara el Robert publicarà el seu DNI.
2: No, que encara em vindran a buscar.
0: Surt prou bé, trobo.
3: Sí, una mica sicari albanès, eh? Una mica, però... Sí, una mica.
0: Què dius, no?
2: Jo a vegades he anat a l'aeroport i dic, soy yo, eh? No pareix,
3: eh? Senyorita, soy yo, eh?
0: Ai, no sé ara quina cara faig.
2: M'ha de durar fins al 2029, mare de Déu, senyor.
0: Bueno, està tocant.
2: Vostè què n'opina d'això, que hagi de conviure durant 10 anys o més? Perquè hi ha gent que ja els hi fan el DNI aquest de per tota la vida, quan tens 60 llargs, 70, i diuen, ja, fins que es mori.
3: Ja està.
0: No torni més.
2: I aquella foto has de tenir fins que et moris. Doncs per què vosaltres us agrada o no us agrada la vostra foto del DNI? Habitualment no agrada, però si hi ha algú que digui surto guapíssim, guapíssima, que ens ho digui, que ens comenti com va viure aquell moment de fer-li un gairebé basal a la gent de Policia Nacional que fa els DNIs. Jo pensava, clar, és que la foto la tracten a la Policia Nacional i no són experts en grafisme, són experts en policial, en investigació, en aquestes coses. Però ho fa una fotògrafa que està allà davant i, per tant, jo no els culpo. Avui no. I ara parlarem amb un policia nacional.
0: Sí, ara li preguntarem sobretot, a veure què està passant amb la renovació del DNI. Bueno, no li preguntarem què està passant amb les fotos, eh?
2: No, les fotos no. Home, tu estàs guapíssima, Miriam.
0: Trobo que jo m'assemblo força.
3: Mira, això,
0: home, no sembla que acabi d'atracar una...
2: Jo penso que seria molt més divertit i elegant que cadascú, dins d'unes regles, és a dir, fons blanc o fons neutre, puguis portar la foto que vulguis.
1: Però és que la pots portar, no? O sigui, la que vulguis, no. La que vulguis, no, òbviament, però vull dir, tu pots anar a fer-la...
0: Si portes el serrell molt llarg, no pot ser.
1: Te'l fan apartar de la cara.
0: Evidentment, barret no pot ser, ulleres de sol, evidentment.
1: Però jo, per exemple, l'última foto me la vaig fer un fotomatón d'aquests així que hi ha al metro. Sí, perfectament.
2: Jo tinc la teoria que amb aquestes noves tecnologies de biometria, tant amb els mòbils com en les màquines dels aeroports, això és un argument que no té cap mena de base científica, crec que algú se'ns cola. O se'ns colarà en el futur, jo crec.
0: Què vol dir que algú se'ns cola?
2: Que la biometria, que és el que passa als aeroports, i amb els telèfons mòbils, això de que tu desbloqueges el mòbil amb la cara, sí. Si algú té una foto teva, la posa, et roba el mòbil, la té davant del mòbil, et desbloqueja el mòbil.
0: Prova amb la foto del DNI, a veure si se't desbloqueja.
2: No, perquè jo no tinc Face ID.
0: Ah, no tens Face ID.
1: Jo crec que no, perquè jo sí que tinc Face ID, i amb una foto et diria... És que fins i tot amb els ulls tancats ja no se't desbloqueja.
3: Diria que la seguretat del mòbil, mira, és una mica més sofisticada.
0: Jo ja
3: que no
0: dies... que d'aquests que penses, avui no faig bona cara i m'ha costat que se'm
1: desbloqueixi. Que se'm desbloqueixi, això sí, tant.
0: Qual cosa. O que estàs allí, saps?
1: Amb els ulls mig tancats.
0: La papadeta.

0: Que corren, a nadie se le escapa que todo se está más que digitalizando, es decir, la inteligencia artificial avanza a un ritmo que nos está atrapando. No sé si ustedes temen que al final su trabajo lo acabe haciendo una máquina y sean sustituidos por ella. Lo digo porque parece que algunos sectores se encaminan hacia eso.
1: Sí, sí que es cierto que algunos sectores se encaminan hacia eso, o ya está, ¿no? Bueno, en el tema de inspección del DNI, ahí el Ministerio del Interior, a raíz de su Dirección General de la Policía, ha establecido DNI Express, que son máquinas que un solo funcionario puede realizar, expedir dos DNIs a la vez. De momento, hay en algunas comisarías este tipo de DNIs que se llama Express, ¿de acuerdo? Y es la tecnología más novedosa que tiene la expedición del DNI.
2: Doncs d'entrada, ja sabeu, si teniu un viatge planejat per a aquestes vacances d'estiu, entreu ràpidament a la pàgina per saber si teniu cita prèvia per renovar el DNI o el passaport a temps. Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies, bons dies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
2: Doncs avui us estem preguntant per la temuda fotografia del DNI, si sortiu bé, si no us agrada. Això és el que ens esteu explicant.
4: Hola, amigos, buenos días.
2: Hola.
4: Pues a ver, la verdad es que en la foto del DNI salimos todos un poco perjudicaditos.
2: Sí, total.
4: Pero os contaré una anécdota con mi hijo, el pequeño. Bueno, el pequeño que ahora ya tiene 21 años, pero entonces tendría unos 8 o 9 años. Y fuimos a hacerle la renovación del DNI y se hizo una foto con la camiseta del Barça. Y muy sonriente él, le hacen el DNI, ya era el nuevo, que sale la bandera de España arriba y todo eso, y le da a la chica el DNI y y se pone todo súper contento. ¡Ay, qué guapo, qué bien! ¡Gracias! Así a la chica. Y la chica me mira y me dice, es la primera vez en mi vida que alguien se siente feliz cuando le doy el DNI, me da la gracia. O sea que mi hijo estaba encantado con la foto que quedó en el DNI. Venga, que tengáis buen día.
2: Igualmente. Qué bueno, ¿eh? Bueno, cuando te donan el teu primer DNI, doncs et fa molta il·lusió. Víctor Lozano, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
2: M'encantaria veure la teva foto de DNI.
5: Hòstia, la tinc...
2: La tens aquí?
5: Sí, la tinc aquí.
2: T'agrada com surts?
5: Ho vaig a mirar-la, fa molt de temps que la miro. La veritat és que ara veuràs perquè és bastante cutrilla la cosa.
2: Per què?
5: Perquè se'm va trencar.
2: Ah!
5: I vaig amb el DNI, mira, veus que el vaig estar com trencat?
2: Ui, però això no sé si pots anar així per la vida.
5: Ah, a mi sí, bueno, jo sí, tu no, però
2: ves,
5: jo sí.
2: Ves a renovar, bueno, ara
5: no,
2: és complicat, va, eh?
5: Però home, surto raonablement bé, no?
2: Mira, com a mínim t'assembles.
5: Sí.
2: Ets tu.
5: Sí,
2: que hi ha gent
5: sí.
2: que ni s'assembla.
5: Que pelazo, eh? Que barba. Que cosa, que,
2: però que fa molt que te la vas
5: fer. Que fino cutis. Que rasgos orientales.
2: Hombre, orientales tu, no.
5: Me la vaig fer, mira, coño, esto no lo pone. Bueno, sé quan
2: caduca. Boca.
5: 7 del febrer del 2028.
2: Bueno, queda res.
5: Sí,
2: ja pots anar demanant hora, que està complicat.
5: Marxaré amb les meves filles uns dies a Londres, perquè la meva germana, bueno, us explica la vida, la meva germana és d'allà, anem a veure'ls. I saps que per entrar a Londres no
2: necessitarà,
5: és una caca de vaca, perquè com ja no forma part de la Unió Europea, pel tema del Brexit, necessites la ETA, que no té res a veure amb la horrible banda terrorista, feliçment desapareguda, sinó que és una mena de permís d'avisat que necessites per entrar al país. Clar, ja tinc els bitllets i tot, però, pum, amb el DNI no pots entrar. T'has de fer el passaport. Ah. I ara he hagut de reservar dia, jo sé què,
2: cita prèvia... I has tingut
5: problema? Ho he aconseguit, però, mare de Déu, el 2026, avui dia que agafes un mòbil i a la teva parella, que potser viu a Massachusetts, li envies un WhatsApp i al moment li arriba, hola, guapa, carinyo, bon dia, t'estimo, et trobo a faltar...
2: Sí, sí.
5: Aquí perquè et donin hora i per trobar això, i ara no sé què, i ara el DNI, ara... Hòstia, és horrorós,
2: totalment.
5: Horrorós. I clar, hem de portar... A mi el que més m'ha sobtat, i és el fil del que esteu parlant en el programa, és que hem de portar la foteta dels collons, la foteta de
2: no te la fan?
5: Que fa... No, tu has de portar el DNI,
2: el passaport,
5: DNI i una foto. Recent. O sigui, haurem d'anar a fer la foto d'allò, però, per favor, això que... Això de menys el 2026, ja. Cal anar ja a fotre't allà, vestir-les de la primera comunió, un senyor allà, vinga, somriu, nene, clic! No, aquesta no, que hi ha una mica de brillo. Fem... O sigui, per favor, és... Està molt endarrerit.
2: Tens molts talls de veu, eh? No t'enrotllis.
5: Molt endarrerit. Hòstia, sí.

0: I un dilluns més tenim amb nosaltres a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. David, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: A veure, avui volem parlar sobre els problemes de convivència i insalubritat que hi ha en una finca de l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona. Explica'ns què és el que està passant en aquest edifici.
1: Sí, són dos veïns d'aquest edifici, ens van entrar dos queixes, es queixaven sobretot d'una de les persones que residien en aquest edifici i generava problemes de convivència, però a part també generava el tema de plagues, el tema de paneroles, i també unes fuites d'aigua que no estaven reparades. Doncs, quan ens entra aquesta queixa, demanem informació a l'IMAP, a l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. No és diligent a l'IMAP i triga més de 6 mesos en respondre'ns. Per tant, ja és una de les coses, un advertiment que fem. I ens respon en dos sentits, en el tema de les plagues i en el tema de les filtracions d'aigua. En dius que sí, que van rebre aquesta queixa dels residents en aquest edifici públic, per tant, és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, van rebre aquesta queixa de paneroles, van fer una intervenció i el que van dir és que si la intervenció era a zones comuns, la despesa seria comunitària i si la intervenció era dins d'algun dels pisos ho hauríem de pagar cadascun dels veïns. Amb l'afegit que, com a l'origen tothom deia quin era l'origen de les paneroles, que era l'habitatge d'aquesta persona, si no hi havia a la seva acceptació no es podria fer aquesta intervenció. Per tant, es va fer una intervenció...
0: No serveix per res.
1: Zones, i no? Més perquè nosaltres ho hem reiterat que amb els habitatges plurifamiliars no es pot fer intervencions individuals. Has de fer intervenció en tot l'habitatge. Per què? Perquè si en el focus on està la paneroles, les paneroles no intervens, al cap de 4 dies tindràs el mateix. Totalment. Per tant, es va fer aquesta intervenció, però només en zones comuns i aquells habitatges que ho van autoritzar, però on era l'origen de la paneroles no es va fer la intervenció. Després, en quant a la fuita de gas, a la fuita d'aigua, també es deien que les canonades estaven obstruïdes, que sabien que l'obstrucció era per culpa d'aquest veí. Ell no deixava entrar a casa seva per poder fer la intervenció i la solució que es va buscar és els dos veïns que estaven afectats, se'ls va buscar un hotel perquè es traslladessin de forma temporal perquè tenien aquesta fuita d'aigua. Després es va poder intervenir, es va poder entrar, es va fer la intervenció, però ja sabien quin era l'origen de la fuita d'aigua i la canonada que estava afectada, però s'havia d'intervindre per dintre de casa. Però no es van informar dels problemes de convivència. I, clar, nosaltres vam veure que aquí realment hi havia uns problemes de convivència greus, sorolls, insults, crits, brutícia... I, clar, els veïns de l'escala van demanar una intervenció. La intervenció es va limitar a posar uns cartellets advertint de la bona convivència.
0: Molt útil.
1: Clar, i quan nosaltres creiem que aquí hi ha un dret i hi ha un deure, hi ha un dret de viure en cohesió social, viure en convivència, viure en pau a la teva escala, però també un deure, el deure de respectar el resta de veïns. I aquest deure a qui li correspon? Li correspon a la persona, però també li correspon al propietari de l'edifici. I qui és el propietari de l'edifici? L'Ajuntament de Barcelona. Mm-hmm. Per tant, nosaltres el que diem aquí, en aquesta resolució, el que diem és que no ha actuat de forma diligent l'Ajuntament de Barcelona en quant als temes de les plagues de paneroles, amb el tema de les fuites d'aigua, i tampoc ha actuat de forma diligent amb un pla de convivència, un pla de cohesió social, perquè és responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, això.
0: Us va arribar la resposta en un termini de 6 mesos?
1: Encara no tenim resposta d'aquesta resolució, però són queixes reiterades. És a dir, tenim queixes reiterades sobre el funcionament de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
0: És a dir, que no és l'únic cas, aquest
1: no edifici. No és l'únic cas. I el que ens hem de plantejar, està molt bé que l'Ajuntament de Barcelona tingui habitatge públic.
0: Clar,
1: és que
0: l'ha de tenir.
1: L'hem de tenir. Hem perdut molt habitatge públic. Es va vendre el que teníem. Ara s'està fomentant l'habitatge públic, però el que és molt important és saber gestionar bé l'habitatge públic. Què creiem nosaltres? Creiem que els recursos són els mateixos recursos que hi havíem fa 10 anys. Ha augmentat el parc d'habitatge públic, però no han augmentat els recursos per la gestió. I tenim reiterades queixes de la gestió de l'habitatge públic que està fent l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el que diem, ara acaba d'estrenar una web nova habitatge, i eliminada perquè la va estrenar, em sembla que l'ha estrenat avui o divendres, parla molt de com accedir a habitatge públic, d'aquests sortejos per habitatge públic, la borsa de lloguer, etc. Però també el que hem de veure és com es gestiona això. Això ho ha de gestionar el parc d'habitatge públic, l'ha de gestionar de forma correcta l'Ajuntament de Barcelona. El que no pot fer és que si fos una comunitat privada tindrien una administració de finques que seria molt operativa en aquests aspectes, l'Ajuntament de Barcelona ha de fer el mateix. Ha de gestionar bé l'habitatge públic. Per què? Perquè si no hi ha un descontentament per part dels veïns i no només gestionar el tema de subministraments o el tema de plagues, sinó també la convivència i la cohesió. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament de Barcelona també és

0: que adopti un codi de bona administració i bon veïnatge. Per què? Perquè si tu saps que aquell pis és teu i ja el veí no et deixa entrar a fer una neteja de les plagues, aquest ha d'haver firmat un codi per poder entrar, perquè si no estarem sempre les mateixes.
1: Déu-n'hi-do. La situació entenc que segueix sent igual de moment en aquest edifici, o a millorar...
0: Ha millorat en tema de paneroles i la fuita d'aigua s'ha reparat, però clar, tenim aquest... Ara hi ha un contenciós administratiu obert. Clar, tot això els veïns no han estat informats, també els hi diem...
1: la manca d'informació total.
0: Per transparència, has de comunicar-te amb els veïns. I els... Per què? Perquè si no creuen que no estàs fent res, i possiblement estàs fent res, has plantejat un contenciós administratiu, però s'han enterat per nosaltres. Per tant, el que demanem és això... Intervenció, transparència i un diàleg amb el veïnat perquè sàpiga que estàs darrere d'aquests assumptes.
1: I que pot ser un risc per tot l'edifici. Estem parlant de paneroles, que no suposen... Bueno, un risc de salubritat sí que suposen, però una fuita d'aigua, una fuita de gas, qualsevol cosa, pot ser un risc.
0: I estem parlant també de moltes vegades el síndrome de Diògenes, que hi ha gent que acumula dos, que aquí s'ha de fer una intervenció, i la intervenció l'ha de decidir l'Ajuntament. És a dir, ens hem trobat casos de síndrome de Diògenes que l'Ajuntament contracta una empresa i l'empresa decideix quin tipus d'intervenció es fa. No. El que ha de decidir a l'Ajuntament, la intervenció que farà l'empresa, i l'empresa s'ha de cenyir allò que ha decidit l'Ajuntament. Per què? Perquè si fas una intervenció i no vas, diem, parlem de Diògenes, però també parlem de paraneroles, no vas a l'edifici, a l'habitatge on creus que és l'origen, no serveix d'aquesta intervenció.
1: Bueno, com dius, la solució estaria en el contracte inicial, que estigui tot molt bé detallat,
0: i adoptar aquest codi de bona administració i bon veïnat.

0: anunciat que la cita prèvia obligatòria s'ha d'abolir de l'administració municipal. Podeu contactar a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat i hi ha un enllaç on podeu fer queixes o suggeriments.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Un plaer participar amb vosaltres.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Com bé sabeu, de tant en tant rebem aquí al programa la visita de la Fundació Catalunya La Pedrera, en la que ens expliquen les exposicions i activitats que ofereixen a la ciutadania. Doncs bé, avui volem conèixer de primera mà una d'aquestes exposicions que ens va semblar especialment interessant. Estem parlant de l'exposició Els Navills de Monart a Buillar, una mostra que ens apropa a aquest moviment artístic que va tenir un paper clau en la transició entre l'impressionisme i les primeres avantguardes del segle XX. Per conèixer millor Els Navills i què ens explica aquesta exposició, s'ha desplaçat fins allà el Gerard Sanz. Gerard, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal, Míriam? Molt bon dia. Doncs aquí ens trobem, a la sala d'exposicions de La Pedrera, on des del 8 de març es pot gaudir d'aquesta exposició, que viu els seus darrers dies, es pot visitar fins al 28 de juny, i que, com deies, ens acosta al moviment Naví, un moviment artístic actiu entre el 1888 i el 1900, que va tenir una especial rellevància en un moment de canvi entre l'impressionisme i l'arribada de les primeres avantguardes del segle XX. I per conèixer millor aquest moviment i aquesta exposició, i per què és tan rellevant i què hi podem trobar, doncs tinc aquí al meu costat la Marga Viza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal, Marga? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Bé, abans que res, l'exposició, com dèiem, es pot visitar, s'està podent visitar des del 8 de març, a dues setmanes de baixar la persiana. Quina rebuda ha tingut per part del públic?
4: Home, la veritat és que estem molt contents perquè és una exposició que era una aposta important. És un projecte que hem fet conjuntament amb el Museu d'Orsay, que no és poca cosa, i amb gairebé 50 museus més d'arreu d'Europa. I per primer cop a Barcelona es veu una exposició monogràfica d'aquest grup que en diem Els Naví i que poca gent sap qui són.
3: Marga, sóc un privilegiat perquè abans de fer l'entrevista m'has pogut fer una visita que ha hagut de ser ràpida perquè havíem de venir aquí al directe, però ha estat apassionant, com és apassionant quan es visita l'exposició, conèixer què és aquest moviment Naví. Explica'ns una mica.
4: Mira, Els Naví van ser un grup que es van, diguéssim, crear el 1888, només van durar fins al 1900, per tant són molt poquets anys, però era un grup de joves molt dinàmics, molt amb ganes de renovar, i que es reunien entorn de l'acadèmia on estudiaven, que és una acadèmia que es diu Julien de París, i en contraposició de l'Escola de Belles Arts de París, que era molt carca, molt conservadora, ells volien renovar l'art i volien fer una cosa diferent i sobretot reflectir la vida moderna d'aquell moment, perquè estem parlant d'un París de fi de segle que era el centre del món. Havia deixat de ser-ho Londres, havia deixat de ser-ho Roma, i aquest París, que entre aquests 1888 i 1900 hi ha dos grans exposicions universals, per tant posen la ciutat com a la floreta a Europa, amb grans canvis científics, canvis socials, canvis tecnològics i, evidentment, artísticament van ser el centre. Aquests joves volien mostrar aquesta vida moderna, aquest París renovat, aquesta forma de ser d'un París que, al igual que Barcelona, havia obert les muralles i havia creat grans avingudes i grans parcs, i on tota aquesta societat del moment es volca en aquesta nova ciutat. Els Naví, què volien fer? Retratar això, però d'una forma diferent. No fer-ho com els impressionistes, sinó deixar el cavallet i anar a retratar la natura tal com la veuen, sinó que volen renovar i reflectir aquesta vida moderna, aquesta vida quotidiana, passant pel filtre d'ells mateixos.
3: En aquell moment era una mica una bogeria, no? Perquè dèiem, no, mira, nosaltres estem pintant així i ara arribem nosaltres i canviem la pintura, no?
4: Totalment. És una mica el que passa amb totes les avantguardes i tots els moviments artístics, que un canvia el que feia el d'abans, val? O canvia o renova. En aquest sentit, doncs, volien canviar el que feien els impressionistes i tot comença amb Paul Serussier i un viatge que fa a la Bretanya, que coneix a Paul Gauguin. Gauguin ja és un postimpressionista, ja està canviant la forma de pintar, està portant color, està portant taques de color, perspectives diferents, i Serussier té la sort que va pintar un bosc de Ponaven, que és una ciutat del nord on es reuneixen artistes, i el quadre que en surt d'aquest Le Bois d'Amour,

0: Després l'anomenen el talismà, perquè serà el punt de partida d'aquest moviment. Ser-ho-sí, quan torna al cap de setmana a l'acadèmia i l'ensenya als companys, tots diuen hem d'anar per aquí, hem de fer aquest art renovat, diferent. Quines són les característiques? Taques de colors, perspectives diferents, reflectir el dia a dia de la quotidianitat, voler reivindicar les arts decoratives com al mateix nivell que les arts plàstiques, i per tant volen fer aquest canvi tan, diguéssim, potent, i bategen el talismà com l'obra a partir de la qual ells pintaran d'una manera i amb la intenció de renovar aquest art i fer una vida diferent.
1: Ser-ho-sí va posar la primera pedra, o el primer pinzell, si em permets la broma, i de tots ells en podem trobar una mica les obres en aquesta exposició, no? Què hi podem trobar?
0: Mira, hi ha prop de 200 obres, per començar, és una bona selecció. Per primer cop en aquesta monogràfica dels Naví s'explica tot el moviment. Aquí trobem representats 13 artistes, no n'hi van bé gaires més, dels quals hi ha els més importants. Per primer cop també aquí a Barcelona el que ha fet la comissària, que és Isabel Can, és una conservadora en cap del Museu d'Orsay, és mostrar-ho d'una forma diferent, no per artistes sinó per temes, i per tant això ens porta una visió molt clara de com ells pintaven i com ells veien aquesta vida moderna que volien reflectir, els carrers de París, el teatre, els interiors de les cases, els paisatges, és a dir, tot molt, molt ben posadet, i ho tenien molt clar, i per tant és una oportunitat única venir a aquesta exposició, perquè aquestes 200 obres que venen de tants indrets diferents de tota Europa, les podem veure aquí concentrades. Hi ha obres que a més són claus, com el talismà, que ens l'ha deixat al Museu d'Orsay i que quan torni allà s'estarà molts anys allà. És a dir, és una obra que pràcticament mai presten. Hem tingut aquesta connivència amb ells. I després també hi ha tota una sèrie d'obres que venen de col·leccions particulars, moltes d'elles hereus de Bonnards, de Bouillards, d'Ibels, inclús de Maurice Denis, que les famílies ens han dit que porten centenars, 100 anys, des de que els tenien els seus pares i els avis, i que no les havien mai prestat, i que en aquesta, per aquesta ocasió doncs, els ha fet gràcia poder tenir aquestes obres aquí, perquè el discurs que han fet la fundació d'aquesta exposició els hi venia molt de gust prestar-les.
1: I vosaltres encantats de tenir totes aquestes obres, evidentment. Són 12 anys de moviment, des del 1888 fins al 1900. No sé si en la història de l'art és un període curt, no?
0: Molts moviments a vegades cauen pel seu propi pes, fins que t'entrepitja un per darrere, val? O el que tu has fet, quina novetat van tenir els Naví? Van canviar el que es venia fent des de l'impressionisme i van obrir les portes d'aquestes avantguardes. Aquesta utilització tan potent dels colors doncs va obrir les portes una mica de l'expressionisme alemany i del fauvisme, i per tant ja va ser obrir un camí que van utilitzar els altres. És veritat que aquest grup no va ser un grup molt homogeni, tots pintaven a la seva manera, responent unes temàtiques i una mica aquests objectius que s'havien posat entre ells, però que el 1900 es van disgregar. Això no vol dir que no continuessin pintant ells per sols, sobretot destaca Pierre Bonnard i Edouard Bouillard, que després van tenir unes carreres molt reconegudes i van continuar pintant més o menys a la manera Naví, val? Però és veritat que a vegades quan tu has fet ja una revolució, ja l'has feta i has sembrat perquè el que ve darrere reculli un altre moviment, un altre nom o d'un altre país.
1: I suposo que Bonnard i Bouillard per això li posen nom a l'exposició, malgrat que Ser-ho-sí és el precursor, no? O és el pioner.
0: Sí, Ser-ho-sí va obrir el camí, després Maurice Denis també va ser com el més intel·lectual i el que dictava més cap on havien d'anar, quines coses calia remarcar, quines no, i per tant cada un tenia més o menys una missió dins del grup. I aquests 12 anys per ells ja va ser suficient, van creure oportú que ja havien fet un canvi important dins aquesta forma de treballar l'art, i per tant doncs, es van anar disgregant.
1: Sí que ens sonen molt noms d'altres corrents artístics, d'altres etapes, no? Com l'impressionisme, l'avantguarda i d'altres corrents artístics que n'hem sentit a parlar molt, però podríem dir que els Navis és una mica el gran desconegut, no? I no sé si això el fa una mica especial.
0: Correcte, és sobretot desconegut aquí, al nostre país, òbviament,

0: França potser no tant, perquè és un grup preeminentment francès. Es va originar a París i es va quedar a París. I al principi tots els components del grup eren de París. Després, a mesura que van anar passant els anys, van anar obrint-se una mica per coneixences mútues i amics d'amics i van anar incorporant doncs, algun artista forani, no? Algun hongarès, un dels Països Baixos, un de la Catalunya del Nord com Mallol, que es va incorporar uns anys més tard, però és bàsicament conegut a França i perquè van tenir l'activitat a París essencialment.
1: Míriam, és apassionant sentir la Marga, eh? Et cedeixo perquè li facis unes preguntes.
2: Home, mira, ara bueno, tinc molta enveja del Gerard perquè, Marga, tu i jo sempre parlem aquí a l'estudi i avui que venim a casa vostra enviem el Gerard. És a mi estar amb vosaltres, però clar,
0: estàs convidadíssima, ja està. Venir com vulguis, tens dues setmanetes,
2: Ho sé, amb moltes ganes de veure aquesta exposició. Escolta, en el món de l'art hi ha obres que arriben a tenir un valor altíssim, no sé si és el cas d'un moviment tan especial com el Naví.
0: Home, el Naví, ja et deia, aquests grans noms, hi ha peces que són peces clau i per tant no estem parlant de grans milions com podem trobar en art contemporani, no? No, no és ni un Rothko, ni un Richter, ni a vegades pot ser un Kiefer, però hi ha obres que tenen un valor més enllà de lo que econòmicament o de la grandària de la peça. Aquesta que us comentava mateix del Talisma és una peça petita, molt petitona, però tot el que té de petitona ho té de peça joia. Va ser la peça clau per començar el moviment. És del Museu d'Orsay. És una peça de Serussier que va ser clau també en aquest canvi. Per tant, també trobem aquí en l'exposició algunes peces de Bonnard i de Bouillard, alguns vistes o paisatges de carrers de París o de l'interior de cases, que són peces molt valorades. Són de majors dimensions i perquè són peces úniques. Realment, en el món de l'art no només es valora les dimensions, sinó què significa en aquell moment. No? I això va ser un moviment poc conegut a fora, però que va ser important en els canvis generals del món de la història de l'art.
2: Clar, des del punt de vista d'algú que no hi entén, sembla que avui en dia l'art doncs, no s'identifica tant en corrents o etapes com anys enrere, i no sé si realment és així.
0: És així, abans ara ho parlàvem amb el Gerard. L'art contemporani, tot va en el sac d'art, és art contemporani, val? Sigui abstracte o sigui figuratiu. Ell em deia, clar, ja no es pinten tants quadres com aquests. És veritat que els darrers anys l'art figuratiu, d'alguna manera, s'ha depreciat, és a dir, el que pinta, el que veu, doncs no té tant de valor, no sé per què, no sé si són les tendències generals de la gent jove, tu veus un quadre pintat, no sé, com faria l'Antonio López, doncs et queda com si fos carca, no? O com si fos una cosa del passat. I ara ja torna a haver aquesta tendència neofigurativa d'aquesta... Hi ha generacions joves que són capaços de pintar-te un quadre que sembla una foto d'aquest hiperrealisme bestial, però és veritat que tot es posa al mateix sac i llavors jo crec que els artistes d'avui en dia estan intentant innovar, però com que ja s'ha fet tantes coses
1: ja no té ni nom, no? Ja no.
0: Exacte, i aquí llavors apareixen les noves tecnologies, ja és barrejar pintura amb coses que es moguin, amb imatges i ja anem a una altra dimensió.
2: Ja per acabar, Marga, un cop que posem punt i final a aquesta exposició d'aquí dues setmanes, el 28 de juny, què ens oferirà la Fundació Catalunya a la Pedrera?
0: A partir de la tardor, doncs, primer, no us perdeu la dels Naví, que és una exposició extraordinària.
2: Aprofiteu aquestes dues setmanes.
0: Sí, teniu fins al 28, però val molt la pena. És una exposició molt interessant i hi ha una mica de tot. Per tant, una revisió d'aquest moviment desconegut a fora i que la nostra intenció és donar-lo a conèixer a casa nostra. I a la tardor, un imprescindible, de veritat, Anselm Kiefer, és un artista alemany, d'origen alemany, nascut l'any 45, postguerra, i ell el que fa és reivindicar una mica tot aquest moviment novel·licista, voler explicar la història, perquè no s'oblidi la història. I clar, ell va néixer en una època postguerra, doncs estem en un moment que hi ha guerres, malament que es passa als països, una mica fa aquest art molt conceptual, que explica a través de la mitologia, de la literatura, de la poesia, doncs el que ell li remet una mica a la història, i per tant és un artista molt especial, és un artista

0: molt prestigiós i molt reconegut i que tindrem, diguéssim, la sort de tenir-lo a Barcelona, que és tot un luxe. Per primer cop veure una monogràfica de Kiefer és imperdible.
1: Això serà la tardor, però, repetim, no us perdeu fins al 28 de juny aquesta exposició sobre els Naví. Marc Gavizza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera. Ha estat un plaer visitar casa vostra avui.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Gerard Sanz, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, també moltes gràcies. Espero que hagis gaudit molt d'aquesta exposició.
2: Vinga, fins ara.
1: Exposició.
2: Home, i tant, la conversa que he tingut amb la Marga abans ja me l'emporto,
1: I tant. Fins ara, Gerard.
2: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Obrim amb una proposta cultural amb mirada natural. A Girona, al Caixa Fòrum, es pot visitar l'exposició La Botànica en l'Art, oberta fins al 23 d'agost. Una mostra que connecta art i natura amb obres del Museu del Prado i que posa el focus en el paper de les plantes dins la història de l'art. Vinga, seguim amb cinema familiar. A Barcelona, el cicle Petits Cinèfils dedica una sessió especial a la música i el ritme en el cinema d'animació, una proposta pensada perquè petits i grans descobreixin el cinema des d'un punt de vista lúdic i educatiu. Ens desplacem al Penedès. Amb l'arribada de l'estiu torna al mercat del préssec d'Ordal, una cita clàssica per descobrir aquest producte de proximitat amb parades de pagesos, ambient gastronòmic i activitats per tots els públics. A les Terres de l'Ebre la música continua sent protagonista amb la mostra de jazz de Tortosa, que arriba a la seva 33a edició del 26 de juny a l'11 de juliol. Concerts, activitats paral·leles i una programació que converteix la ciutat en punt de trobada dels amants del jazz. I acabem amb un dels grans festivals de l'estiu, el Cruïlla, que torna a Barcelona amb diversos dies de concerts, una proposta eclèctica que barreja estils, artistes internacionals i escenaris a l'aire lliure per viure la música amb intensitat.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com, una marca de Minor Hotels.
6: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts 16 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com ho tenim això? Com tenim el 16 de juny? 16 del 16 del 26, eh? Ai, 16 del 6 del 26.
1: Tinc 16 mesos, han passat
0: 16
1: ja.
0: 16 mesos, que passen els dies molt ràpid, eh? És que jo he vist molts sisos i ja m'he liat. 16 del 06 del 26, eh? Com ho tenim això?
1: Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble en Lluita de Sud-àfrica. També és el Dia Internacional de les Remeses Familiars, aquells enviaments que fan de diners les persones que són migrants i que estan vivint en altres països per poder mantenir a les seves famílies en els països d'origen. Mm. És el Dia Internacional del Nen Africà, és el Dia Internacional dels Biotecnòlegs, és el Dia Mundial de les Tortugues Marines i és el Dia Mundial de la Tapa.
0: De l'etapa del tour, de l'etapa de menjar...
1: De l'etapa de menjar.
0: De l'etapa de menjar, eh? Home, ara em ve més de gust l'etapa de menjar que la del tour, ja t'ho dic jo ara, perquè... Doncs, oi, que visca les tapes, tu.
1: Una tapa de croquetes.
0: Mare meva.
1: Sisplau.
0: Mare meva. Jo, una tapeta de pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Una mica de pernilet. Allò, anem demanant uns xocos, un no sé què, un...
1: Unes braves.
0: Unes braves, mare meva, uns pimientos del piquillo, eh? Sí, quina meravella. Anna, escolta, això és meravellós. Visca les tapes.
1: Sí. Anem cap als Estats Units per veure quins dies nacionals tenen avui. Mira, avui tenen el dia dels salts d'aigua, que és una cosa curiosa,
0: mira.
1: Si més no. Bueno, avui és, per exemple, el dia del Niàgara, no? De les catarates del Niàgara.
0: Sí. Home, hi ha molta gent que fa salts a l'aigua, però bueno, vull dir que són més d'estar per casa, de trampolí, per, diguem, no? Però no, aquests són les grans, bueno, les coses naturals, meravelloses. Sí, aquí a casa nostra també en tenim alguna.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Tenim també que és el dia d'agraïment dels arboristes, de la gent que treballa, doncs allò, encarregant-se dels arbres, per exemple, fent les podes quan toca, cuidar els arbustos. Doncs avui és el dia per donar les gràcies a aquestes persones. Tenim també, ja en una cosa més... clar, és que, a veure, si és el Dia Internacional de les Tapes, qualsevol cosa de gastronomia que parlem ara queda una mica eclipsada.
0: Sí, perquè ja ens hem atipat, saps què vull dir?
1: Sí.
0: Ens hem atipat i ja ho tenim, sí.
1: A Estats Units avui tenen el National Fudge Day. És
0: el dia de fugir?
1: No. És un dolç fet amb sucre. És un confit cremós fet a base de sucre, de mantega i de llet. El fudge, que es diu.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, bueno, sí... No li diria que no. Mira. D'altra banda, tenim que també és el dia de les verdures fresques. Que sí, està molt bé.
0: Sí.
1: Entre les verdures fresques i una tapa, ara mateix...
0: Clar,
1: si
0: una tapa de bledes, una tapa de bròcoli, no sé, una tapa d'enciam.
1: Sí. Home,
0: què vols que et digui, no? Mira, ens toma aquests xerris encara, no?
1: Però, ai, mira, sí, no... Sí. A mi no, eh? És una d'aquelles coses que no m'entren, els tomàquets xerri. No sé per què, però no.
0: Hi ha els tomàquets xerri, els tomàquets pera... Els tomàquets, en general, tenen associacions amb d'altres verdures frites. Però,
1: sí.
0: Bueno, en fi. Què més?

Va passar tal dia com avui, 16 de juny del 1986. Mecano publicava el disc Entre el cielo y el suelo. Aquell dia es publicava un LP que marcaria un abans i un després en la trajectòria del grup espanyol Mecano. Entre el cielo y el suelo va arribar en un moment en què la banda ja havia aconseguit certa notorietat al país d'origen, però encara buscava fer el salt definitiu més enllà de les fronteres. Amb aquest treball ho van aconseguir de manera contundent, obrint-se camí en mercats llatinoamericans i consolidant-se com un dels referents del pop en espanyol de la dècada dels 80. Entre les cançons d'aquell disc podem trobar grans himnes del grup i de la dècada. Cruz de Navajas, Me cuesta tanto olvidarte, No es serio este cementerio o Hijo de la luna sense anar més lluny.

Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 16 de juny del 1986, que Mecano estrenava el disc Entre el cielo y el suelo.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dimarts 16 de juny de 2026, el 16 del 06 del 26. Però abans de donar pas a l'equip de Más de Uno, ens agrada sempre comentar alguna notícia curiosa, alguna notícia que diguis, carai, sembla que no pugui ser, i que ens l'explica el David Morales. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Anem cap a Oxford.
0: Molt bé.
1: Anem cap al Regne Unit. I és que els parroquians d'un pub, The Half Moon, al barri de St. Clements d'Oxford, es van endur l'altre dia una bona sorpresa. Hem de dir que

0: Mick Jagger estava de visita a Oxford. Havia estat convidat, juntament amb la seva parella, a visitar un dels college històrics de la Universitat d'Oxford, el Oriel College. Durant la jornada van assistir al servei religiós d'Evensong, a la capella del centre, i després van participar en un sopar oficial a la taula principal del col·legi. Després del sopar, un petit grup d'assistents va decidir continuar la vetllada apropant-se fins al Half Moon, conegut per tenir sessions tradicionals de música folk obertes a qualsevol que vulgui tocar. Allà hi va anar també Mick Jagger. No volia que acabés la vetllada, tenia ganes de festa, i va sorprendre a tothom, músics locals, estudiants, habituals del local, pujant a l'escenari i cantant Handsome Molly, una cançó tradicional folk nord-americana que ja havia gravat a l'any 93, i allà es va barrejar amb tothom que hi havia en el pub cantant en directe. Imagina't la cara que se li va quedar molta gent en adonar-se que qui pujava allà a l'escenari era ni més ni menys que Mick Jagger.
1: Uau, quina meravella. Quina història. I quina, bueno, això és com aquells vídeos virals, no?, que s'ha fet molts cops d'en Bon Jovi, d'en John Bon Jovi, cantant en una boda al Living the Prayer. O sigui que realment és... Bueno, és d'aquelles coses que dius, mira, això... Una altra cosa no sé, però això segur que no ho oblido mai, no? Si estàs en una situació d'aquestes. Que meravellós i que fantàstic i que incombustible és en Mick Jagger, és una cosa especial. Ara també farà una pel·lícula, o sigui que... Déu-n'hi-do. L'altre dia sabíem que faria de pare del Josh O'Connor en una pel·lícula, o sigui que... Bueno, pare o avi podria ser, no em queda 8, clar.
0: 82 anys, eh?
1: Mare meva, i està allà.
0: I allà disposat a anar de festa,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: el que més.
1: A fer el swagger, el Mick Jagger. Doncs nosaltres no sé si farem nits de ràdio fins als 82 anys. Ho intentarem, veurem a veure què passa. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir d'aquest dimarts 16 de juny de 2026. Adéu-siau, vagi bé.

0: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Són les 6 de la mañana, són les 5 en Canàries.
3: Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es martes 16 de junio de...

0: Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
1: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Doncs per conèixer millor Héroes Sin Capa, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, Mari Carmen Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, molt bé.
2: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace la asociación?
3: La asociación nace en el 2021. Porque durante el confinamiento pues nos dimos cuenta del poco apoyo que hay y bueno, y los pocos recursos que teníamos en ese momento, y ya te pones a pensar y en cualquier momento. Uh-huh. Entonces decidimos hacerla pues tipo una asociación más que nada de familias donde podamos hablar, donde podamos compartir cosas que nos pasan y vivencias que nos pasan todos los días para podernos ayudar entre nosotros,
1: ¿no? A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Seran més probables a l'extrem nord. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
5: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
6: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Uh-huh. Perquè la pregunta de... el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
5: home.
6: No és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
7: El Barça necesita un 9 goleador.
8: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar, si continuar con Ferran Torres, asegurarle una renovación que todavía no ha hecho, si renovarle un año a Lewandowski, que tendrá 38 años y no puede ser el delantero centro titular, si acometer un fichaje de un delantero centro referencia, que es lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
9: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando, y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
10: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
11: Són les 6:30, les 5:30.

0: bloquejar d'intermitents des de Sant Quirze. També a Santa Coloma de Gramenet, la P20 circula en 2 quilòmetres de lentitud. Afectacions de retruc també en direcció Llobregat, a la ronda de Dalt fins a Canyelles i a la ronda litoral, en aquest cas, des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim cues també a la AP7, des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona i també en sentit sud a Montornès del Vallès. Tenim un quilòmetre de cues a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, una entrada també amb retencions habituals a la A2 i a la B23, concretament des de Pallejà i Molins de Rei. I també per les vies costaneres tenim retencions a Viladecans en sentit nord per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Avui tindrem un dia estable i assolellat a gran part del territori. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats concentrats al Pirineu. Farà més calor que ahir, amb unes màximes que arribaran als 37 graus a Lleida, 35 a Girona i els 30 graus a Barcelona i Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els bombers de la Generalitat donen per controlats i extingits els últims incendis que han afectat Catalunya aquests darrers dies. El més important, el de Cervià de les Garrigues, ja controlat, el qual ha cremat unes 50 hectàrees. A més, aquest dilluns els bombers van haver de treballar en l'extinció d'un altre petit incendi de vegetació a prop de les vies de Sils, el qual va arribar a afectar uns 120 metres quadrats. Durant una estona es va haver de tallar el servei de l'alta velocitat entre Riells i Vilabrea i Vilobí d'Onyar, i els equips d'emergència van poder controlar i extingir el foc ràpidament i per això la circulació es va poder restablir. Com dèiem, els últims incendis estan controlats, però des del govern avisen que des d'ara i durant tot l'estiu s'ha d'anar amb molt de compte, ja que les altes temperatures, el vent i la baixa humitat són la combinació perfecta per als incendis. És per això que el Pla Alfa està activat en el nivell 3, el màxim previst, en 9 comarques per risc molt alt d'incendi. L'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En tota aquesta àrea hi està prohibit encendre foc en espais oberts, la pirotècnia, les cremes autoritzades i s'hi restringeix l'ús de maquinària que generi espurnes a menys de 500 metres de zona forestal. També reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Doncs aquests incendis dels darrers dies han posat en alerta els bombers de cara a la revetlla de Sant Joan per la setmana vinent. Com cada any, el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. És el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
4: Un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària, que és aquest reforç MU que acostumem a fer. Que us serveixi d'orientació que l'any passat vam rebre 1.356 avisos entre les 8 del 23, les 8 de la tarda, i les 8 hores del matí del 24 de juny.
3: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que, per tant, pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla.
1: Gràcies, Anna. L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial per aquest cap de setmana quan es preveu que surtin més de 600.000 vehicles. La meitat, aproximadament, tornaran diumenge i el mateix dia 23 calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles. Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia. També s'obriran carrils addicionals a la P7 i la C32 i es restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de la P7. Paral·lelament, Protecció Civil ha activat el dispositiu de prevenció i seguiment d'emergències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució per evitar ofegaments, especialment entre menors i gent gran, i recordem que en cas d'emergència cal trucar al 112.
2: Más de uno Catalunya.
1: Esquerra Republicana aparca la compareixença de Salvador Illa al Parlament pels suposats casos de corrupció del PSOE. El soci d'investidura es dona per satisfet amb les explicacions que ha donat fins ara el president de la Generalitat. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia. Esquerra circumscriu la suposada corruptela en el PSOE i especialment en la figura de l'expresident Zapatero. Paraules de la número 2 del partit, Elisenda Alemany.
6: El senyor Zapatero no era un noi que passava per allà al voltant del senyor Sánchez. És l'expresident d'Espanya, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez.
5: Els republicans de moment no avancen futurs escenaris, mentre que l'oposició dona per liquidada l'època Sánchez. Són Josep Ríos de Junts i Juan Milian del PP.
7: Ja estem davant d'un govern en aquest sentit que ja no dona més de si.
8: Nosaltres

0: Nosaltres el que demanem és que es convoquin eleccions i que torni la veu al poble, perquè la decència torni a la Moncloa.
1: I el PSC, mentrestant, tira d'argumentari.
2: Respectem l'acció de la justícia, però també demanem que es compleixi el dret a la presumpció d'innocència i la honorabilitat de les persones.
1: Era la portaveu Lluís de Moret que ha tornat a reivindicar la transparència del PSOE.
3: Informació en format més breu. Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pel temporal Harry. Amb aquesta reobertura, la línia torna a oferir el servei complet. El servei alternatiu per carretera continuarà funcionant durant tot el dia i fins al 18 de juny es mantindran busos directes a Cerdanyola Universitat. El govern espanyol havia previst la represa a mitjans de juliol, però la data s'ha avançat un mes. Paral·lelament, s'està a punt de licitar una obra de 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel sense afectar la circulació. Més coses, un motorista de 51 anys i veí de Barcelona ha mort en una col·lisió frontal a l'N145 a la Seu d'Urgell, a la comarca de l'Alt Urgell. Amb aquesta víctima ja són 61 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, de les quals el 45% eren motoristes. I un últim apunt, sàpiguen que l'Ajuntament de Viella farà avui un minut de silenci en senyal de dol per la mort d'un veí aquest dilluns en un incendi al carrer Anglada.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Les 7:27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
5: Bon dia. 55 dies després de caure lesionat, Lamine Yamal va tornar ahir a jugar un partit oficial. L'atacant barcelonista va sortir al minut 71 en l'Espanya-Cap Verd, que va acabar amb empat a 0. Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es jugarà del 9 al 11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida i Melvin Egin arriben a un acord per l'ampliació del contracte de l'ala pivot canadenc fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu fa oficial la sortida de Javi Aznar com a tècnic de l'equip femení de waterpolo, en el que significa la desinversió en un conjunt que havia aconseguit fer-se amb un joc entre els millors equips del continent. Una part important de les jugadores també deixarà el club.
3: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
7: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
8: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
11: Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
12: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
13: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: de las plazas. Y claro, estos funcionarios, no es una plaza atractiva venir a Barcelona por la calidad de vida que se da. Y el personal policial, tanto más de lo mismo.
1: L'elevat cost de vida és el principal motiu, segons García, que fa que la capital catalana no sigui atractiva per a aquests treballadors.
2: Gràcies, Anna. Més coses. La falta d'habitatge assequible no només condiciona l'emancipació del jovent català, sinó que també limita l'atracció del talent empresarial. Marcos Díaz, bon dia.
3: Bon dia. Especialment pateix aquesta dificultat l'àrea metropolitana, segons constata l'informe de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Ho explica el consultor David Moreno.
4: Un territori que no pot oferir habitatge assequible no pot retenir ni atraure el talent que necessita. Sense talent no hi ha innovació. Sense innovació, la posició competitiva del territori s'erosiona progressivament.
3: Aquest, però, no és l'únic que hi ha. La congestió, els problemes de mobilitat i l'increment del cost de la vida també són un perjudici per a l'economia metropolitana. Tot i això, aquestes comarques continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya.
2: En el terreny de la indústria automobilística, Barcelona suma una nova aliada xinesa. La companyia Great Wall Motors ha desembarcat al port de la capital catalana una primera remesa amb 500 vehicles de combustió híbrid i elèctrics, procedents del país asiàtic. Així, l'empresa se suma a la llista de fabricants xinesos que tenen el port de Barcelona com a base d'operacions i consoliden la infraestructura com a porta d'entrada de vehicles xinesos a Europa. Més coses, atenció conductors, perquè hi haurà restriccions importants per a la mobilitat a Barcelona, coincidint amb la sortida del Tour de França des de la capital catalana. Els dies claus seran el 2, el 4 i el 5 de juliol. Ens en dona més detalls en Gabriel Figueredo. Gabi, bon dia.
5: Bon dia. El dia 2 es presenten els equips competidors, un acte que afectarà l'entorn de la Sagrada Família, especialment l'Avinguda de Gaudí, amb un espectacle del qual no se saben els detalls per garantir el factor sorpresa. Els dos dies restants, dissabte 4 i diumenge 5 de juliol, seran ja de pura competició en ple centre de Barcelona amb una contrarrellotge per equips i un final d'etapa. Les zones més afectades, amb el circuit ciclista pràcticament tancat, seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
2: L'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, i el president del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, han signat un protocol per avançar en la municipalització del centre de serveis al Pla, construït conjuntament fa 30 anys. L'acord preveu que el consistori adquireixi el 54% de la participació que actualment ostenta el Consorci per reforçar la gestió local de l'actiu. Per l'alcaldessa de Sant Feliu, aquest protocol és la primera pedra, diu, del projecte que vol transformar els polígons industrials de la ciutat en un ecosistema tecnològic avançat. De la seva banda, Pere Navarro ha destacat que la cessió del protagonisme al consistori ha de servir per gestionar el centre des de la proximitat.
6: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
7: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
8: Alsina, la hora...
9: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: camins i accessos de Barcelona. Farem atenció al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 amb cues ja des de Sant Quirze, també la C33 des de Montcada o la B20, a Santa Coloma de Gramenet, també la C31 al terme de Badalona deixa cues en sentit sud. Tot plegat de retruc afecta la circulació també en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també tenim retencions encara actives a la AP7 entre Montornès i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També lentitud encara pels túnels de Vallvidrera en direcció a la ronda de dalt. Per últim, al Llobregat encara tenim 8 quilòmetres de cues a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i al Papiol. També retencions en sentit nord des de Viladecans i al Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al temps, avui tindrem un dia estable i assolellat a gran part del territori. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats concentrats al Pirineu. Farà més calor que ahir, amb unes màximes que arribaran als 37 graus a Lleida, 35 a Girona i els 30 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: El Pla Alfa està activat en el nivell 3, el màxim previst, en una cinquantena de municipis de 9 comarques de Catalunya per al risc d'incendi. L'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En tota aquesta àrea hi està prohibit encendre foc en espais oberts, la pirotècnia, les cremes autoritzades i s'hi restringeix l'ús de maquinària que generi espurna, menys de 500 metres de zona forestal. També es reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Tot plegat arriba després d'uns dies en els quals hem estat molt pendents de diferents incendis forestals que s'han produït. El més important, el de Cervià de les Garrigues, que ha afectat unes 50 hectàrees, ja ha pogut ser controlat. Doncs els incendis d'aquests darrers dies s'han posat en alerta als bombers de cara a la setmana vinent, quan se celebrarà la revetlla de Sant Joan. Com que cada any el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. És el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
4: Un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària, que és aquest reforç M1 que acostumem a fer. Que us serveixi d'orientació, que l'any passat vam rebre 1.356 avisos entre les 8 del 23, les 8 de la tarda, i les 8 hores del matí del 24 de juny.
3: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que, per tant, pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla.
1: L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial aquest cap de setmana quan es preveu que surtin més de 600.000 vehicles. La meitat, aproximadament, tornaran diumenge. I el mateix dia 23, calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles. Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia i també s'obriran carrils addicionals a la P7 i la C32 i es restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de la P7.
2: Más de uno Catalunya.
1: En plana política, govern i agents socioeconòmics han signat el Pacte Nacional per la Indústria, que preveu una inversió de 5.000 milions d'euros per afrontar els reptes dels propers 4 anys. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya.
1: Des dels sindicats destaquen que el pacte garanteix la cohesió social i l'ocupació de qualitat. Són Belén López, de Comissions, i Camil Ros, d'UGT.
6: La indústria no només és una conta de resultats, sinó que és un model de país i és un model de cohesió social.
7: I sobretot serem exigents en que les polítiques industrials contribueixin no només a generar riquesa, que està molt bé, però sobretot a generar ocupació, ocupació de qualitat.
1: La patronal, de la seva banda, assenyala els reptes immediats.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
8: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800.

0: 900-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Silencio, tecnología, potencia. Así suena el futuro. Ven a probar el nuevo MG HS Plug-in Hybrid con hasta 100 kilómetros en modo eléctrico Aquadis British, donde encontrarás el mejor servicio cada día más cerca de ti. En Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Chamboy, Mataró y Granollers. MG ha cambiado. Ahora te toca a ti. Aquadisbritish.es.
2: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
3: Bon dia. 55 dies després de caure lesionat, Lamine Yamal va tornar ahir a jugar un partit oficial. L'atacant barcelonista va sortir al minut 71 en l'Espanya-Cap Verd, que va acabar amb empat a 0. Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es jugarà del 9 al 11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida i Melvin Egin arriben a un acord per l'ampliació del contracte de l'ala pivot canadenc fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu fa oficial la sortida de Javi Aznar com a tècnic de l'equip femení de waterpolo, en el que significa la desinversió en un conjunt que havia aconseguit fer-se amb un joc entre els millors equips del continent. Una part important de les jugadores també deixarà el club.
2: En cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts alerta que, malgrat l'èxit creatiu i l'augment de públics, el sistema cultural català continua marcat per la precarietat estructural, els desequilibris territorials i el retrocés del català en l'ús social i digital. L'informe anual del 2025 també posa el focus en l'impacte de la intel·ligència artificial, que genera oportunitats, però també riscos, com la deshumanització, el plagi i la invisibilització d'algunes llengües. En aquest sentit, el Conca reclamant una governança robusta de la intel·ligència artificial, l'impuls de l'Estatut de l'Artista, més finançament i mesures per reforçar la presència del català i la protecció laboral del sector. I més coses en plana musical, avui al Palau Sant Jordi de Barcelona, concert de Ludovico Einaudi.

concert proposa un tour sonor de gran format amb noves versions del seu treball creades conjuntament amb el seu fill Leo Inaudí, fusionant piano minimalista, guitarres, teclats i electrònica. L'artista actuarà amb 11 músics, incloent la seva banda habitual i una secció de cordes.

0: Doncs arribem així al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, al control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
1: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Avui coneixerem l'associació Narinan.
3: A Narinan ofereixen classes de reforç escolar en català a infants d'entre 6 i 12 anys en risc d'exclusió social. Treballen de la mà de centres escolars de Barcelona, l'Hospitalet i el Moianès. També ofereixen suport logopèdic i organitzen activitats socioeducatives.
2: Ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, l'Eulàlia Comas Lamarca.
4: Narinan neix l'any 2016 i neix a partir de dues persones que ens coneixem fent voluntariat. Promou la lectura, l'afició a la lectura entre les criatures. Són de primària, de 6 a 12 anys, que no segueixen el ritme escolar de mitjana a l'aula, a la classe, no tant per dificultats que siguin inherents a ells mateixos, sinó perquè tenen una complexitat d'entorn, és a dir, la vulnerabilitat que els acompanya social, familiar, de l'entorn en què viuen, els entrebanca per progressar adequadament.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
5: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on?
2: I tant que sí.
5: Aquí, a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
6: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres. Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.

0: investigaciones, el detenido regresó a recoger a su hijo a la clínica antes de lo previsto y se lo encontró en la consulta desnudo, de cintura para abajo. Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
2: Què tal? Bon dia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès aquest matí que el pla pilot per incorporar Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius està actualment aturat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Parlon ha reconegut que el projecte va sorgir en un mal moment, diu, coincidint amb el conflicte laboral entre mestres i professors.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte. És un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar.
2: Tot i això, la consellera defensa que la iniciativa és bona i espera poder reprendre-la en un futur, un cop resolta la situació al sector educatiu. El pla, recordem, preveia la presència d'un agent de paisà i sense arma als centres, amb l'acord de les direccions, per abordar problemes de convivència i seguretat i no pas, diuen, per fer tasques de control dins les aules. Canviem de qüestió, recordem que el Pla Alfa està activat en el nivell 3, el màxim previst, en una cinquantena de municipis de 9 comarques de Catalunya per risc molt alt d'incendi. L'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En tota aquesta àrea ja està prohibit encendre foc en espais oberts, la pirotècnia, les cremes autoritzades i s'hi restringeix també l'ús de maquinària que generi espurnes a menys de 500 metres de zona forestal. També es reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Tot plegat arriba després d'uns dies en els quals hem estat molt pendents dels diferents incendis forestals que s'han produït, el més important, el de Cervià de les Garrigues, que ha afectat unes 50 hectàrees, ja ha pogut ser controlat.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
4: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: los chinos no les gusta el fútbol. A los cubanos tampoco.
1: Mujeres, mormones, putos y comunistas.
2: Mi padre hablaba cada 4 años. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
3: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
4: Sandos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
5: Este verano, que el calor no sea en la cocina. Llega Satisfryer, de David de Jorge. El libro de recetas para tu freidora de aire. Cocina fácil, rico y sin pasar calor. Satisfryer, la manera más fresca de cocinar caliente. Editorial Debate.
6: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
7: Parc de vacances Vilanova Parc, a Vilanova i la Geltrú. Vilanova Parc, reconegut com un dels millors parcs de vacances d'Europa. A Vilanova Parc, nou parc aquàtic infantil sostenible. Parc de vacances Vilanova Parc, vacances familiars en plena natura. Vilanova Parc, el paradís més proper. Vine com tu vulguis, amb tenda, caravana, bungalow, glamping. Aprofita les ofertes del nostre web, vilanovaparc.com.
8: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
9: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
12: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Seran més probables a l'extrem nord. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos

en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transports. Més coses, a partir d'avui ja es pot bescanviar el val escolar del curs 2026-2027, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30, per a tots els alumnes de primària i de secundària de centres públics i concertats de Catalunya. La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic, amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes. El govern manté una dotació de 50 milions d'euros després que el curs passat l'ajuda arribés a més de 700.000 alumnes amb un 90% de vals bescanviats. I un últim apunt en plana de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes presumptament responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe fa a l'Hospitalet de Llobregat la nit de Sant Joan del 2025. Durant l'assalt, un dels atacants va utilitzar un matxet.
1: Vive un Mundial Histórico con Aitor Gómez.
2: Y con toda la redacción de deportes de Onda Cero vamos a contaros todo el Mundial con toda la ilusión, la información y el buen rollo que seamos capaces de ponerle al asunto. Así que ponte la radio que vamos a por la segunda estrella.
1: Toda la actualidad del Mundial de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Radio Estadio Especial Mundial con Aitor Gómez. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
4: Funcionan siempre like a Bosch.

0: todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365 detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Donem veu a una entitat amb finalitats solidàries i coneixem el seu origen i la tasca que desenvolupa. Parlem amb l'associació Cooking for a Mission.
3: A Cooking for a Mission han ofert durant 2 anys, durant la pandèmia, cuina i atenció alimentària per persones vulnerables subministrant plats cuinats i actualment fan cursos de restauració per persones amb diversitat funcional.
4: Para mí, un chico entre 20 y 30 años tiene que estar incluido en varios aspectos de la vida. Es no solamente el curso y adiós, sino hacemos comunidad. Es decir, también hacemos talleres de enseñar cómo se decora una mesa, talleres de fabricación de velas por nosotros. Nos vamos a hacer excursiones, de manera que tanto ellos como los padres nos lo agradecen realmente muchísimo. Ha sido una sorpresa.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura 1 hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. 3 dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sonar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Passem la pilota a qui de veritat en sap, és el psicòleg del programa, David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
7: Muy buenas tardes, otra vez.
3: Perquè, clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja ens salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu, sí, o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
7: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.

0: KGB le hace un training de espía uh-huh. internacional y la manda como señora burguesa a París, porque debía conquistar a un uruguayo para obtener la ciudadanía uruguaya. Y de esa manera entra como uniformada o disfrazada como de señora respetable. Tiene 36 años, sigue siendo tan bella y seductora como siempre.
1: ¿Le cuesta poco o mucho seducir al...?
0: En 2 minutos lo seduce.
2: Al uruguayo.
0: Al uruguayo, que era pobrísimo, el gran escritor Felisberto Hernández, un escritor extraordinario, pobrísimo, que lavaba los platos en la pensión de mala muerte en la que vivía en París, lavaba los platos en el bidet, o sea, algo repugnante.
2: Voy a pedir permiso a Laura porque tengo que hacer una pausa muy cortita para escuchar unos anuncios, que este es un programa de una radio comercial, y ahora continuamos hablando de la niñera de la KGB, que es la historia de Venus Entes, que es una historia fascinante, pues son 1000 historias juntas, de María Luisa o África de las Heras y de su relación con la familia de Laura Ramos. Ahora continuamos.
3: Más de uno en Onda Cero.
4: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
5: La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, ¿puedes evitarla? ¿Quieres saber cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no sabes la respuesta, podemos ayudarte.
6: Són missatges de María Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
4: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
7: Bon dia. Debut amb mal peu de la selecció espanyola al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente no va passar d'un fluix i decepcionant empat a un contra Cap Verd, una de les ventafocs del torneig a l'estadi d'Atlanta. Domini estèril d'una Espanya plana, lenta i previsible, incapaç de superar la muralla defensiva dels africans. De la Fuente admet que els hi va faltar frescura.
8: Insistiendo, seguir en la misma idea, seguir, obviamente, mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno... Hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura de... que hay que tener en este tipo de partidos.
7: Fins a 4 jugadors del Barça van ser titulars, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona part va sortir Dani Olmo i també Lamine Yamal. Aquest últim va disposar de 20 minuts i va reaparèixer 54 dies després d'haver-se lesionat. També jugats ahir, Bèlgica i Egipte van empatar a 1 a Seattle. El mateix resultat es va donar en l'Aràbia Saudita-Uruguai, a Miami, partit aquest del grup d'Espanya. I també taules, en aquest cas a 2, entre Iran i Nova Zelanda, a Inglewood. Avui debuta la vigent campiona, l'Argentina, de Leo Messi, que s'enfrontarà a les 3 de la matinada a Argelia, a Kansas City. Abans, a les 9, França jugarà davant Senegal, a Nova Jersey. A les 12, Irak es veurà les cares amb Noruega, a Foxborough. I a les 6, hi haurà el duel entre Àustria i Jordània, a Santa Clara. D'altra banda, avui arrenca la gran final de la Lliga de Futbol Sala. El Barça i el Pozo Murcia jugaran a partir de les 9 del vespre al Palau Blaugrana, el primer partit de la sèrie, el millor de 5. I Paula Badosa s'enfronta no abans de les 4:20 de la tarda a la neerlandesa Susan Lammens en partit de primera ronda del torneig de tennis de Berlín.
4: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La ciutat, amb Míriam Frank.
9: Avui a la ciutat, com cada dimarts, parlarem amb una entitat solidària per saber quina és la feina que fan per millorar la nostra societat. En aquesta ocasió ens visitarà la Fundació MIFAS.
10: Serà demà dimarts quan també rebrem a l'estudi un artista gràfic responsable, entre d'altres, de l'animació de pel·lícules com Shrek, El príncep d'Egipte o Com entrenar el teu drac. Li volem preguntar com és això de donar vida a uns personatges que surten de la seva imaginació i que es converteixen en icones.
11: I un dimarts més acabarem el programa parlant de literatura. Avui amb la Laura García, que ens ajudarà a gestionar l'avorriment a través de la literatura, sobretot entre les famílies.
9: Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
12: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado

0: a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al Cosmo Caixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero t'acompanya cada matí amb l'actualitat de Catalunya. Más de uno Catalunya, a les 7:20 i 8:20.
2: Aquests incendis dels darrers dies han posat en alerta els bombers de cara a la revetlla de Sant Joan per la setmana vinent. Com cada any, el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal, i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. És el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
2: Esquerra Republicana aparca la compareixença de Salvador Illa al Parlament pels suposats casos de corrupció del PSOE. El soci d'investidura es dona per satisfet amb les explicacions que ha donat fins ara el president de la Generalitat. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia. Esquerra circumscriu la suposada corruptela en el PSOE i especialment en la figura de l'expresident Zapatero.
1: Tota la informació que necessites per començar el dia. A Onda Cero, Más de Uno Catalunya, amb Montse Valls. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
6: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
7: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
8: Consigue grandes ofertas este Prime Day. Del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.

0: Hemos tenido de todo. La verdad es que ha habido...
1: Bueno, pues celebremos que de vez en cuando hay finales felices.
0: Sí.
1: Aunque Tom, me parece que eres un poco pringado, pero... es muy buena persona, muy, muy buena persona.
0: Era muy buena persona.
1: Bueno, Jota, que tengas buen día.
0: Lo mismo digo. Y
1: gracias, como siempre, por
0: de nada, visita. Pero no me amenaces con la...
1: Con el maza. Te preocupes que tú estás salvado de... La maza es solo cuando hay bronca en el programa. Sí, ya me voy, ya me voy. O sea, ya nos vamos todos. Sí, mañana a las 6:05 en Canarias empezará este programa de nuevo con el mismo equipo, casi el mismo, porque hay gente que se va de vacaciones, pero con las noticias ya de mañana para no repetir todo lo de hoy. Gracias por su confianza y hasta mañana. Adiós. Comienza la programación local.
2: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dimarts, 16 de juny, i a la ciutat volem analitzar una dada que evidencia que el problema de l'habitatge no és cap tonteria, i és que el 42% de les persones d'entre 25 i 36 anys afectades per la crisi de l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. De seguida en parlarem abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi al meu costat Robert Calvo, bon dia.
4: Què tal, bon dia, bona hora.
3: Gerard Arsan, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
6: Bon dia.
3: Com esteu, nois?
5: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
3: Aquesta calorada que fa avui, encara pitjor que ahir.
5: Suant-la,
3: i tant, mínim, cada dia a Barcelona.
5: A mitjans de juny, eh? Bueno, a veure com estem.
3: Sí. És que fa res que ens podíem... treure el sallo, no? Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, pues ja el sallo ja...
6: Si fes... És més que guardat el sallo. No,
5: si féssim vacances en funció de la calor que fa...
3: Estaríem 6 mesos de vacances.
4: No, n'hi hauria alguns que tindrien calor cada dia.
3: Jo sempre tinc calor.
4: Sempre estic suant.
6: No, jo he de dir que soc de les fredúliques, però ara ja...
3: Tu treballaries.
6: Ara ja sí que la calor ha arribat. Vull dir, jo ando amb tirants a un estudi, és molt raro. Sí, ja sé que amb tirants. Sí.
3: Fa molta, molta calor, però bueno, és el que toca.
4: És el que toca, és l'estiu, eh?
3: No, exacte, no podem fer res més, així que ho passarem al
4: recordem
3: millor
4: possible. Recordem que des del 1 de juny hem encetat l'estiu climatològic, és a dir, que les entitats que gestionen el clima arreu del món consideren l'1 de juny l'inici de l'estiu.
3: Sí, perquè l'estiu...
6: Aquest diumenge...
3: Aquest diumenge comença, que bé, quan dura
4: és
3: això?
4: És el dia que comença l'estiu, és el dia de la música, quantes coses importants.
3: 3 mesos, no?
6: Sí, 3 mesos.
4: Fins quan al 21 de setembre.
3: 21 de setembre, quines ganes que sigui ja el 21
4: va de
3: setembre.
4: Sant Joan a la Mercè, gairebé.
3: Mira, que sigui ja a l'octubre, que és el millor mes, tu, que ja comença a refrescar
6: una mica. No, però gaudeix de l'agost.
5: No vagis tan
6: Míriam,
5: ràpid, Míriam.
6: Gaudeix de l'agost.
5: No,
3: sí, no, sí.
6: Pots estar en remull per no passar tanta calor.
3: Això ja és veritat, tot el dia en remull, és el que ens queda. Vinga, va, entrem en matèria. Quina cançó ens portes?
5: Vinga, va,
3: avui... Calor, mucho calor?
5: No, avui podria he escollit dia, un... Aquesta. És que ja anem fent, clar, la podríem posar cada dia cançó sobre calor. Mira, no estaria malament. Menys feina per mi, no?
3: No. Bueno, buscar cançons sobre calors, vull dir...
6: Escuela de calor, hora de calor...
5: Hi ha patades.
3: Sí, cada dia.
5: Anglès, cada dia te'n podria
3: treure. Fins al final de temporada...
5: Vols que juguem a això?
6: Ui, ui,
3: un repte.
4: Hot stuff.
3: Un repte.
5: Sí, home,
3: fins a final de temporada, eh?
5: Recullo el guant.
3: Et queda unes 5 setmanes, eh?
5: 5 setmanes.
3: Són 25 dies, eh?
5: 25 cançons sobre calor.
4: Madre mía.
5: De bufar i fent
4: polles. Sí, jo te saco 5 ja. Ahora mismo te saco 5. Hot stuff, caliente, caliente.
3: Aquesta no la sabia el Gerard, eh?
5: Caliente, caliente.
3: No, és calor, eh?
4: Ah, ha de ser calor, joder.
5: Sí, calor.
3: Sí, sí. Clar, me li haig de posar difícil.
4: Hot stuff tampoc diu calor, diu
3: calent. Ah, pues mira, diu calent. Aquí és el repte.
5: Però en anglès també, no?
3: Sí.
5: Hit, o sigui, hit,
3: I en alemany,
5: francès,
3: si
4: vols. Pot ser acalorado. Sí, sí, sí. Acalorado.
6: Calor de vegano.
5: Jo crec que ho...
4: Pot haver-hi acalorado.
3: Com vulguis, a l'idioma que vulguis.
5: Jo crec que ho...
3: Però ha de ser la paraula calor.
5: Jo crec que ho traiem. Sí o no? Ho fem oficial?
3: Vinga, oficial.
4: Ara començo a fer una llista mental i te'n faig ja 10.
5: Challenge accepted.
3: Recorda-m'ho perquè demà no me'n recordaré.
5: Clar.
3: Mira, però a banda la cançó del dia,
4: hi ha una cançó.
5: Ah, a banda de la cançó del dia.
6: Claro, claro, Gerard, és un repte a part, això,
3: Gerard.
6: Home.
3: És un must.
4: Ja pots començar. Hi ha una cançó de les Alazán, que són les germanes de Chunguitas i de les Azúcar Moreno.
3: Però no l'ajudis.
4: Que es diu Ai, que calor.
3: No l'ajudis.
5: Jo amb el teu territori musical no hi entro.
4: Ai, que calor. I diu això tota l'estona.

0: Mira, ja tens una.
1: Vinga.
0: Només cal que em posis la cançó, quan et pregunto, quina cançó et portes avui?
1: No, faig la cançó del dia, la cançó del dia que toqui i al final fem i la cançó de la calor del dia.
0: No cal que em facis cap explicació de la cançó ni pots dir de qui és i punt.
1: La poso i ja està, no? Sí. Vale.
0: Per no donar-te encara més feina.
1: Vale, però avui, com que no ha començat el...
0: Això és calor, eh? És caliente. No, derivados no se
1: vale. Calor.
2: Sí, se vale, sí, calor. Pobre noi.
1: Ja saps quina posaré la primera, no?
0: Però aquesta ja ha sonat mil vegades, eh?
1: Bueno, està acceptat, no?
3: Però...
1: No? Diu calor.
0: Però avui no és la cançó.
1: Avui, com que hem iniciat el repte, no entra no, dins aquesta la cançó de calor. Però
0: no l'ajudis, és que ja l'esteu ajudant.
1: He portat un gènere que aquí a la ciutat agrada molt, eh? Agrada molt aquest gènere. Sí, vinga, va, som.

0: subhasta de Mike Towers, el títol de la... Miguel Torres, el títol de la...
1: El és que segur que es diu així,
2: li treus tota la gràcia.
0: El títol de la cançó ens va perfecte per explicar que avui dimarts es posaran a subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica a l'inici de la construcció i el projecte de guix d'un finestral per al temple fet pel mateix Gaudí.
1: A més, es diu Miguel Torres, també...
0: Ah, mira, tot va, tot va ben lligat, eh? La torre de...
2: que es diu Michael Anthony Torres Monge.
1: Veus?
0: Miguel, Miguel Antonio... Sí,
3: Torres Monge.
0: Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel seu gran valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. Cada peça se subhasta per separat. La fotografia de la Sagrada Família està valorada entre 7.000 i 7.500 euros i té un preu de sortida de 5.000 a la subhasta. El retrat de Gaudí, entre 1.500 i 1.600 euros, 1.000 euros de primera licitació, i el projecte de guix del finestral de la Sagrada Família està marcat per un valor entre 15.000 i 16.000 euros i ja té un preu de sortida de 12.000.
1: El retrat d'aquest senyor... Perdona, però em sembla superbé de preu. És el preu de sortida, ja ho sé.
3: És el preu de... El retrat d'aquest que ha fet aquest senyor, que es diu Ricardo Opisso, que són 1.500, el que costa un piso a Barcelona de lloguer.
1: Bueno, que parlem d'això? De baratos, eh?
3: Sí, sí, els baratos.
0: Habitació compartida, eh?
3: Habitació compartida, 1.500.
1: Trobo que està molt bé de preu, si aquest és el preu de sortida. Evidentment, pujarà moltíssim, perquè són, jo crec que són peces d'un valor
0: és històric
1: important.
0: I, és, sí, sí.
1: I més en els dies que
0: acabem de passar. I més després de la visita del Papa.
3: Si compres, no vull seguir amb la broma, però si compres a la subhasta la fotografia de l'Opisso, quan entres, quan estrenes i inaugures el pis, diu aquí, en l'entrada del piso, un Opisso.
0: Buscant la ràdio que et mereixes, eh?
3: No.
1: Ja no cal ni que l'editis, ja està. Tota sencereta. Molt bé, escolta, què preguntes a l'audiència? Si es compren un pis, ja han trobat un pis per 1.500 euros?
3: Si vostè es pot comprar un pis, ens envia una nota de veu, ja és notícia.
1: O si ha trobat un lloguer a Barcelona per 1.500...
3: Per menys de 1.000 euros? Sí, sí.
1: Home, per menys de 1.000 euros.
3: No, per 1.000 euros, si en troba un de bueno, bonito y barato, ens ho diu.
1: Doncs li ha tocat la loteria.
3: Mira, buena, bonita i barata, buena, bonita i barata, home, a menys que el cuiner sigui un malaje i el bar sigui una merda, sí. Buena, bonita i barata, només hi ha una cosa a Espanya,
1: a veure.
3: Que a més és internacional i que quan vas pel món tothom t'associa amb això, com a espanyol, i a mi m'encanta, perquè ens associen a les tapes.
1: Oh,
3: avui és el Dia Mundial de la Tapa.
1: Oh, mira, molt bé.
3: Vámonos.
1: Està portant la paraula calor?
3: Vámonos de tapa, son las 12:28.
1: La hora de la tapa.
3: Venga. Caracoles.
1: Oh, qué bueno.
2: Bueno, barreja, no?
1: Una barreja, no? Mira, m'està fent mal l'estómac ja, amb tanta barreja.
3: Ja arribem a l'estribillo.
1: Boquerones i alioli.
3: I diu el vino, escolta.
1: Quina gana.
3: Una canyita ben tirada. No hi ha res més espanyol que la tapa. Una canyita ben tirada, una copita de vino.
1: I tant de bo ens la regalessin.
3: El què?
1: Aquí, que ens la regalessin.
3: La tapa? No,
1: la
2: canyita ben tirada.
1: La canyita la pagues, però la tapa...
3: Mira, Catalunya té moltes coses bones. Tenim moltes coses bones, els catalans.
1: Moltíssimes.
3: Però en tenim algunes que són de ser un malaje per un malaje.
2: Com agarrar-ho, si és el que hi ha.
3: Vostè que ens escolta ha anat per Espanya, no? Molt bé.

0: quan surts de la ràpita i ja comences a baixar, o vas per l'altra banda i comences a passar a Aragón, ja comences a regalar-te la tapa. Quan ja passes una mica el que és Madrid per abajo, quan passes d'Espenyaperros ja és una cosa bàrbara. No és que et regalen la tapa, te l'ofereixen i diuen cómete otra tapa, home, tómate otra... En fi, doncs aquesta és una de les tradicions més importants d'Espanya. Mira, he recordat una vegada que me'n vaig emportar a Màlaga, a la casa que tinc a Màlaga, un company d'aquesta casa, en Fran Villar.
1: Que no m'ho heu explicat tàgades aquest estiu.
0: Sí, vam anar un estiu a Màlaga i quan vam arribar al poble, a la senyora del bar de la cantonada que vam anar, li va dir, de comer que quiere. Diu, ¿cómo que quiero? No comemos aquí, eh? Li va dir el Fran. Diu, comemos en casa. I diu, no, que con el tinto de verano, ¿qué quieres comer? I llavors, clar, és que ells t'ho ofereixen, diu...
1: I a sobre et deixen triar,
0: croqueta, pipirrana, papada con choco, lo que tu quieras, claro.
1: Quina meravella.
0: I va al·lucinar. Bé, és una de les tradicions més importants d'aquest país. S'estima que un 60% dels establiments d'Espanya ofereixen tapa amb la beguda.
1: Tots fora de Catalunya.
0: Sí, el 40% restant som nosaltres. La iniciativa d'aquest Dia Mundial de la Tapa ve de l'associació Saborea Espanya, que cada any anima als hostalers, a les persones dels bars, a participar d'aquest esdeveniment, precisament... regalen tapes.
1: Home, mira,
0: però la resta d'Espanya no es nota, perquè ja te la regalen normalment. A Catalunya no. A Catalunya no te la posen. Si te la posen, te la cobren. En fi, una pena que fem això aquí. Avui, la pregunta és fàcil, fàcil, fàcil, fàcil. La seva tapa preferida. La seva tapa preferida. I ara, és tan fàcil que és un dilema que dius, mare meva, quina era la meva preferida? Les patates braves, les cloïses, les navalles, què més tenim? Les palitos de cangrejo, no, el que tu vulguis, les puntillites.
1: Jo em quedo amb la Gilda.
0: Ah, sí?
1: Ai, m'encanta, una bona Gilda.
0: Però necessito una mica de cosa, la Gilda, una mica de greix.
1: Però la proteïna ja la porta amb
0: aceitó. Sí, però és pobra la Gilda. No, molt bona, però molt pobra.
1: Te la pots fer de pop, d'aceitó, d'anxova, de mil històries.
0: Que per mi la tapa necessita una mica de greix, una mica de...
1: Unes raves.
0: Ai, que bones.
1: Que bones. M'encanten. Quina gana, per favor.
0: Això no podíem fer avui, a aquesta hora?
1: No hem pogut ni esmorzar avui.
0: No, avui no he esmorzat
1: ja. De bòlit que hem anat amb la qual cosa, aquesta hora es parla de tapes. És
0: la seva tapa preferida, notes de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i...
1: Tu saps? Si,
0: no, ara faré un repte que no te l'esperes.
1: Més?
0: Jo una vegada vaig dir que a la ràdio, ara tinc gana d'una entrepà de tonyina, i un oient va portar una entrepà de tonyina a l'entrada. Si vostè...
1: Està a prop
0: de la Rambla 94, davant de la Boqueria de Barcelona. Si vostè està al Born o a Ciutat Vella o a l'Eixample...
1: El que li sobri ens ho porta.
0: No. Va, en aquest restaurant, en aquest bar en el que està ara mateix, els demana una tapa de més.
1: Clar,
0: i ens la porta.
1: Sí.
0: I nosaltres li farem un petó. És el premi. No, el premi no és aquest, Míriam.
1: Prenguis vostè la tapa ben a gust. Tu saps d'on surt la paraula o la tradició de les tapes?
0: La paraula no.
1: Doncs mira, els cambrers de l'època posaven una tapa... Doncs mira, Alfonso XI el Sabio, posaven una tapa amb una miqueta de pa, una miqueta de pernil, per tapar el vi, perquè no entrés la pols.
0: Ah, amiga!
1: I aquest rei va dir... li van portar un dia, i el dia següent li van portar el vi... I la tapa!
0: Claro. I llavors a tota Espanya, excepte a Catalunya, van dir, això ha de ser gratis.
1: Clar que sí.
0: No, aquí ho cobrem.
1: Vinga, a més de prendre's la tapa, poden tenir un regal avui.
0: Home.
1: Que, bueno, quina meravella.
0: Un regal que, a més, és un 2x1. Per què? Perquè els convidarem a les persones que vulguin, ho desitgin, ens ho diguin per WhatsApp i participin.
1: Ho han de dir, ja ho saben.
0: Ens han de dir, m'agradaria anar a aquest concert. Mirin, senyores, senyors, és com una doble tapa. Són dos tios que són germans, es diuen Lucas i Arthur Husen. Lucas i Arthur Husen toquen el piano a quatre mans.
1: Quina meravella.
0: Una meravella. També tenen un altre piano, tenen un cada un, però després el toquen a quatre mans un. I després, a més, s'hi suma Alexei Jeremisev i Emil Kuyum...
1: Qui?
0: Kuyum Kuyan, es diu. És que, clar, si el teu cognom és Kuyum Kuyan, com ho li he de dir bé jo en directe? Emil Kuyum Kuyan, a la percussió.
1: Molt bé.
0: Això està al Palau de la Música Catalana de Barcelona, en el cicle Palau Fronteres. És una cita de percussió ineludible que...
1: Sí, es fa demà, es podrà gaudir demà a les 8 de la tarda, un programa espectacular, amb moltes peces. Mira, a tu t'agradaria, eh?
0: No, jo tinc moltes ganes d'anar-hi. Vull dir, és a dir, si vostè va demà al Palau, gràcies a les nostres entrades, i no té... Bueno, això no

0: Vull dir, no m'entenen? No té companyant que m'hi porti.
1: Ah, bueno.
0: És tràfic d'influències, això.
1: En el programa, saps què inclouen? Les danses simfòniques de West Side Story.
0: Home, és que per això dic, jo he vist.
1: Per això he dit que t'agradarien.
0: I like to be in America.
1: Vinga, va, si voleu alguna d'aquestes entrades, ja sabeu, responeu a la pregunta del dia. Mira, que és ben fàcil, eh? No heu ni de pensar. Quina és la vostra etapa preferida? 676-76-0908.
0: El que passa que si toquen el piano, és a dir, no canta ningú, i jo vaig a parlar de la música catalana, i els oients que estiguin al voltant, clar, jo... Ja us vaig dir en el dilema que vam fer aquí amb en Lluís Soler, jo canto,
1: cantar.
0: Jo els concerts canto.
1: Però potser el Palau de la Música no...
0: Puerto Rico,
1: no has de cantar. Montse, quina és la teva etapa preferida?
2: Doncs seré molt bàsica i faré un 2x1, perquè jo sóc molt fan de les olives, però no contemplo les olives sense una bossa de patates fregides.
1: Ai, que bona, I unes escopinyes amb olives.
2: Jo que decoro les patates. A la catalana li poso salsa espinale i a la murciana li poso, si no, llimona.
1: Ai, que bo.
2: Boníssimes. Així que em quedo amb aquestes tapes bàsiques.
0: Quina com es diu això? Ara que he dit murciana i limon, com es diu això que fan a Múrcia, que estan boles...
1: No sé.
0: Paparajotes?
2: Sí, el paparajote, però
0: sí.
2: És un postre, no, el
0: paparajote? Sí, però fan amb
2: la
0: llimona,
2: amb la fulla de la llimona,
1: i
2: sí.
1: I fan broma, no? El que acaba d'arribar nou allà, li fan la broma.
2: Perquè es menja la fulla.
0: Ah, sí? Ah, ostres, sí. Tu.
1: I s'ha de pelar.
2: Sí.
1: No ho he menjat mai, però m'ha sortit.
2: Jo sí, boníssim, eh? Boníssim.
1: Sí? Té bona pinta. Doncs vinga, va, notes de veu al 676-76-0908, mentrestant repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlona, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava paralitzada.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals es poden trobar.
1: Doncs bé, ara el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar les declaracions de la consellera.
2: Sí, principalment el que han volgut aclarar és que el projecte per introduir Mossos als instituts continua en marxa i, segons el Departament, el que ha passat, diuen, és que s'ha descontextualitzat una frase de la consellera. El pla, que recordem, preveu desplegar agents de paisà i sense arma en 14 centres educatius, s'avaluarà, diuen, a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, que serà el moment en el qual es decidirà el seu futur. La iniciativa, recordem, ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres han demanat sortir-ne, tot i que la consellera Parlon ha defensat que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar també possibles casos de conflicte i de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer cas de control policial.
1: I atenció, perquè a partir d'avui es pot bescanviar el val escolar del curs 2026-2027, que torna a ser de 60 euros.
2: El bo està repartit en dos xecs de 30 euros per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya. La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals escolars al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes.
1: I acabem explicant que la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí, gairebé 5 mesos després de quedar interrompuda pels efectes del temporal Harry i posteriorment per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
2: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell cap a les 9:15, amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transport.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
1: La crisi de l'habitatge impacta notablement en la població jove, ho diu el Consell de la Joventut d'Espanya juntament amb tots els consells autonòmics. El 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys afectades per no poder viure dignament sota un sostre perceben problemes de salut mental. Diuen que tenen una salut emocional regular o dolenta.
0: Ansietat, estrès, incertesa o frustració són només algunes de les conseqüències d'un problema massa gruixut. Entre aquestes 4 de cada 10 persones que noten malestar, hi ha situacions de tota mena, sobreesforç econòmic, dificultats per...

0: del Consejo de la Juventud de España. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
2: A Onda Cero, la ciutat.
0: Víctor Lozano, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: Pensava que aniries a posar una cançó més trista.
5: Per què?
0: Perquè a Espanya se li posa el cap verd. Quin xiste.
5: Que bé, quin titular, eh? Aquell ho has pensat tot sola, eh? Tu soleta has estat capaç de...
0: Faig moltes coses jo sola, de... Que estan molt bé.
5: Inventar un titular tan absolutament original i peculiar. Sí, se li va posar el cap com el de la massa,
0: mare,
5: no? L'increïble Hulk, no? Que es posava verd quan s'enfadava, sí, sí, sí. I no sé què. Pues així se li va posar el cap
0: a
5: Mortadelo
0: no
5: de la Fuente.
0: Mare meva.
5: Perquè no va acabar de rutllar la
0: però
5: cosa,
0: què van fer? Què van fer?
5: Pues mira, s'ajunten un parell de coses que una afegida a l'altra fan
0: si
5: un, còctel,
0: entenem,
5: un còctel explosiu. Per una banda, una selecció de talent molt discret, per no dir molt fluixa, però... que sap el que havia de fer, que va jugar doncs, d'una manera molt concreta i molt treballada, dit una altra vegada, van fotre un autobús.
0: Molt defensiva.
5: Una línia de 5 darrere per davant una de 4, molt tancats, molt ordenats, sense deixar espais, fent-ho molt bé en defensa, cal dir, a mi, sincerament, aquí a mi aquestes seleccions, per fluixes que siguin, però va venir un Mundial, que és una vegada que els hi pot passar la vida, i renunciar absolutament a fer un gol i dedicar-te exclusivament a defensar, doncs a mi no m'agrada i no ho entenc, però... ells van proposar aquest partit i els hi va sortir bé. Per una banda, perquè ells ho van fer bé defensivament i per una altra, perquè Espanya no va estar ni de bon tros bé. Va ser una selecció, sí, va dominar la pilota, va tenir molta més possessió, però realment va ser un domini absolutament estèril, una Espanya plana, lenta, previsible, la circulació de la pilota va ser desesperadament lenta, en cap cas incapaç de superar la muralla defensiva dels africans, mira que ho podien fer doncs, amb passades filtrades, passades interiors, obrir més les bandes, jo crec que hi era un dia per posar extrems ben oberts, bé, no ho va fer Luis de la Fuente, va apostar per Gavi com a diguem-ne tercer davanter, tot i que una miqueta ficat pel mig, per provocar les entrades per banda esquerra de Cucurella i Espanya doncs no en cap moment va donar la sensació de tenir armes per obrir la defensa. Va tenir ocasions, algunes, sí, cert, però més una per centrar pilotes i per la pròpia inèrcia del joc que no pas perquè sapigués obrir aquesta numantina defensa de la selecció de Cap Verd. De la Fuente explica què creu que els hi toca fer a partir d'ara, és a dir, com han de plantejar els partits, però en tot cas, bé, en mode de resum, si no es pot fer més, no es pot fer més.
6: Bueno, ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio, pero... quizás en algún momento faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios, pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también, pero hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y son partidos que aquí cuesta muchísimo ganar.
5: Fins a 4 jugadors del Barça van ser titulars, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona part s'hi van afegir 2 més perquè van entrar Dani Olmo i Lamine Yamal. El davanter de Rocafonda, per cert, va disposar de 20 minutets i va reaparèixer 54 dies després d'haver-se lesionat, tot i que se'l va veure mancat de ritme, faltava explosivitat. És veritat que va crear perill perquè és tan bo que al final fins i tot ell amb coix o amb una cama doncs, crea més perill que els altres amb dues, però no se'l va veure encara a bon nivell, molt lluny de la seva millor versió. Tampoc va estar massa encertat Rodri, bé, de l'equip espanyol no va estar encertat cap, pràcticament ningú. Rodri admetia la dificultat d'obrir una defensa tan poblada com la capverdiana.
7: Bueno, ¿cómo se abre? Pues dependiendo. Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados. Esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado. Creo que hemos tenido fluidez. Creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas. Y saber que tienes que meterlas. Así de fácil.
5: Per cert, perquè vegis que va defensar molt...

0: Cap Verd, però ho va fer de forma molt esportiva, és que va fer en tot el partit una falta, una. Això no succeïa des d'un partit del Mundial del 1966, i és quan a partir d'allà es van començar, tots els partits es televisaven, sí, ja sigui en directe o en diferit, i és quan es va començar a comptabilitzar el número de faltes dels equips. És a dir, una falta, és increïble, eh? Això també demostra doncs, que Espanya no va estar gens brillant. Però no tot van ser males notícies pel combinat de Luis de la Fuente, perquè després van jugar Aràbia Saudita i Uruguai, que són els altres dos equips del grup, i també van empatar. En el seu cas, empat a una a Miami, és un bon resultat per a Espanya. Es van avançar els asiàtics al primer temps, però a falta de 10 minuts van empatar els Charrúa amb gol d'Araujo, no el del Barça, un altre. El madridista Fede Valverde explica que hi va haver un Uruguai a la primera part i un altre a la segona.
1: Nosotros pensamos nosotros, regalamos, hay que ser sinceros, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros. Atacamos más, presionamos más, empujamos más y bueno, agradecer el apoyo de la gente que fue fundamental hoy.
0: Per tant, a la classificació del grup H hi ha un quadruple empat a un punt entre Uruguai, Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd. També jugats ahir, Bèlgica i Egipte van empatar un. Els està costant molt a les seleccions europees treure endavant els partits. Aquest es va disputar a Seattle. I també taules, també empaten el duel que van disputar Iran i Nova Zelanda a Inglewood. En aquest cas, empat a dos. Avui, com ja bé saps, debuta una selecció doncs, que a tots ens agrada, no?
2: Sí, és la meva preferida. Digue-ho tu.
0: L'Argentina de Leo Messi, la vigent campiona, que s'enfrontarà a les 3 de la matinada. Jo vaig veure el de les 2 de la matinada, l'Aràbia Saudita Uruguai, a les 12 vaig anar a dormir a les 2 i pico, i el vaig veure. No sé si veuré el de les 3 de la matinada, és molt tard per mi. Argentina contra Argèlia a Kansas City, per tant, primer partit de la vigent campiona. El central de l'Albiceleste, Nicolás Otamendi, creo que arriben bé al partit.
3: Creo que tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo que llegamos bien, nos estamos dando un máximo porque obviamente sabemos que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Entonces tenemos que hacer una preparación, no diferente, pero sí saber que vamos a competir. Tenemos que dar el máximo y creo que bueno, en líneas generales estamos bien.
0: Per tant, recordeu, a les 3 de la matinada, Argentina-Argèlia, abans, aquest sí que el veuré, i tu també, pobra de tu que no ho facis. Bueno, jo no el veuré. El partit de les 9, França-Senegal, a Nova Jersey, a les 9. Vale? A les 12, Irak-Noruega.
2: No,
0: bueno, està allà Sorloth i Haaland. Aquest es jugarà a Foxborough. I a les 6 hi haurà, a 6 de la matinada, que aquest et va bé, perquè així pots fer el matinal i tot això. Àustria-Jordània.
2: No sap encara que ja no faig
0: el matinal. Ja no el fas tu. A Santa Clara, Àustria-Jordània.
2: Molt bé, molt bé. Vinga, arrenca la final de la Lliga Futsal.
0: Sí, perquè per això no veuré a les 9 el partit de França, perquè veuré el Barça-Pozo-Múrcia, primer partit de la gran final del playoff pel títol de la Lliga de Futbol Sala, a les 9 al Palau Blaugrana. El partit és el primer d'una sèrie de 5. Bé, és un altre èxit que pot arribar per part de les seccions de l'equip blaugrana. Per aquest partit, l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, recupera a Adolfo Rey del Golfo, però té les baixes de Pol Pacheco.
2: No facin més rimes.
0: I Lucas Granda, que este podríem fer aquí una rima interessant. Paula Badosa juga no abans de les 4 i 20 de la tarda contra la neerlandesa Susan Lammens, que té nom d'actriu. Susan Lammens, Falcon Crest, Get Special Star, Susan Lammens. No, és una tenista neerlandesa, no sé ni què número.
2: Quines ganes d'agafar vacances.
0: Primera ronda del torneig de tennis de Berlín, allà sota de la porta de Brandenburg, com es digui, es foten allà a jugar a tennis i mira, pim-pam, qui passi la pilota per sobre de la porta s'emporta el set.
2: El que no saps ho inventa. Víctor, avui la pregunta del dia, cortita i al pie. Quina és la teva etapa preferida?
0: De la meva vida?
2: La teva etapa. No, tapa, tapa de menjar, no hi tapa.
0: Tapita.
2: La tapa, el tapeo.
0: Pues mira, m'agraden molt aquells els trossets de... O sigui, una torradeta de pa amb una mica de fua per sobre.
2: Oh, que bo.
0: Sí, sí, una mica de fuà, una mica de...
4: Això no demanes de tapa.
0: I pots així, de, sí, sí, de tapeta així, amb una mica de...
2: Fins demà.
0: De fuà. I...
2: Fuà, fins demà. Nosaltres tornem de seguida.
0: Fuà.
5: És la una a mediodia en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Junts eleva la presión al gobierno. Ha registrado una enmienda a una moción del PP que se debate esta semana para que el Congreso inste al gobierno a adelantar las elecciones. La moción se votará este jueves y, de salir adelante, será la primera vez que el Congreso pida a Sánchez un adelanto electoral. Cámara Baja, José Ramón Arias.
7: Aunque la moción no es vinculante para el gobierno, tanto el PP como Junts consideran que, de ser aprobada, se estaría enviando un mensaje explícito al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no cuenta con la mayoría de la Cámara Baja y que mantener la legislatura iría en contra del criterio del Congreso. Este paso dado hoy por Junts va más allá de su intento fugaz realizado hace más de un año y posteriormente retirado para que el gobierno se sometiera a una cuestión de confianza. Hoy los independentistas catalanes piden ya votar la convocatoria electoral. Queda por ver qué posición adopta el PNV en la votación de este próximo jueves.
5: Sobre esta enmienda de Junts le han preguntado los periodistas a la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
8: Y sin querer entrar en una valoración en profundidad, la ministra portavoz del Gobierno se ha limitado a decir que no comparte esa iniciativa de Junts.
9: Yo no comparto la... Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto. Como digo, todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora que protege a la ciudadanía, que hace avanzar a nuestro país.
8: La portavoz del Gobierno sobre los casos de corrupción que asfixian al Ejecutivo y al PSOE ha dicho que hay que dejar actuar a la justicia y que confía en la presunción inocencia de Rodríguez Zapatero.
5: Más cosas. El presidente de Estados Unidos no cree que la ofensiva israelí en el Líbano pueda entorpecer el acuerdo alcanzado con Irán. Durante la reunión del G7 en la ciudad francesa de Evian, Donald Trump ha pedido al primer ministro de Israel que actúe de forma más responsable y ha sugerido que sea Siria quien se haga cargo de Hezbollah.
10: Y sugiero a Israel que deje a Siria ocuparse de Hezbollah, porque honestamente, ellos lo hacen mucho mejor. Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todo el mundo, Siria lo hará. Siria hará el trabajo.
5: En Alemania, las autoridades han desalojado este martes la estación central de Potsdam y sus alrededores después de encontrar una bomba de 250 kilos de la Segunda Guerra Mundial. El artefacto ha obligado a desalojar a 6.500 personas y acaba de ser detonado de forma controlada por los artificieros. De vuelta a casa, hay confusión en torno al plan piloto anunciado en Cataluña para infiltrar Mossos de Escuadra en institutos conflictivos. Esta mañana la consellera de Interior aseguraba que el programa estaba parado, pero poco después el gobierno insistía en que el plan seguía adelante. Redacción en Cataluña, Montse.
11: Sí, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha dicho esta mañana en declaraciones a Catalunya Ràdio que la prueba para introducir Mossos en los institutos está en cierta vía de parálisis y que no sabe si reflotará en un futuro. Pero poco después, el Govern ha querido puntualizar estas declaraciones. Aseguran que se ha descontextualizado la frase de la consellera y que el plan continúa con los cambios que se acordaron inicialmente. No se añadirán nuevos centros hasta que no haya una evaluación clara de cómo está funcionando la prueba piloto. Dicen que el plan se evaluará a finales de año y durante el primer trimestre del 2027 se presentarán las conclusiones y será entonces cuando se decidirá el futuro de la prueba.
5: Y en Pontevedra, un hombre de 31 años ha muerto esta mañana en un tiroteo durante una operación antidroga llevada a cabo en la comarca de Osalnés. El fallecido sería un supuesto narcotraficante. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
12: Los datos que han trascendido es que a primera hora de esta mañana la Policía Nacional, más concretamente la UDICO de Pontevedra, realizaba un operativo contra el tráfico de drogas en Cambados. Un supuesto narcotraficante salía de su vivienda y se iniciaba un tiroteo. Tiroteo en el que ha resultado fallecido el narcotraficante. Se mantiene el despliegue de la Policía Nacional en la comarca de Osalnés para asegurar la zona y también para acabar con esta operación en la comarca contra el tráfico de drogas.
5: Y en Valencia, hasta ahora, la Guardia Civil mantiene acordonada la zona donde se habría refugiado el autor del asesinato de otro hombre durante una reyerta multitudinaria en Aldaya, que se ha saldado con 6 detenidos. Las primeras informaciones apuntan a que la agresión mortal se ha producido en una nave ocupada del municipio de Horta. Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
6: Mundial 2026 en Radio Estadio.
4: Día 6, Grupo I. También llega el momento del estreno para los vecinos de arriba. La Francia de Mbappé quiere también marcar terreno en su primer partido ante Senegal. Este martes, desde el MetLife de New Jersey, otro grande a escena desde las 9 menos 20. Todo en Radio Estadio, tu selección.
6: Onda Cero, tu radio. Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
2: Passen 5 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Malestar entre els veïns del Poble Sec per la celebració de la Grande Part del Tour.
13: Des de l'Associació de Veïns del Poble Sec lamenten les molèsties que diuen provocarà la sortida de les dues primeres etapes de la prova ciclista, que serà entre el 4 i el 5 de juliol. Els veïns creuen que no hi ha un benefici ni per ells ni tampoc per la ciutat i, és més, asseguren que molts decidiran marxar de casa aquell cap de setmana. A més, lamenten la concentració de grans esdeveniments a la zona i demanen repartir-los per la ciutat perquè hi hagi un equilibri.
2: Sergi Gázquez, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
2: Hi ha molta gent aficionada al ciclisme que està esperant amb moltes ganes aquest esdeveniment, però imagino que aquest no és el vostre cas, no?
14: No, sí, bé, ens trobem una mica en aquesta dualitat d'estres, estem contents de que vingui el Tour, que vingui un, aquest tipus d'esdeveniment, que al final és un esdeveniment únic a la ciutat i que també es podrà gaudir, que molts veïns el gaudiran, però ostres, ens agradaria que aquests tipus d'esdeveniments es repartissin més en el temps, perquè fa tot just una setmana vam tenir la visita del Papa, que tampoc no cal concentrar-ho tot plegat en poc més d'un mes, i per altra banda doncs, ens agradaria doncs, que això tingués molt més retorn social, cap a, no només cap a Poble Sec, sinó cap a tota la ciutat, és a dir, que els beneficis del Tour es repartissin realment, doncs, per exemple, les festes majors, que repartissin, doncs, que el veïnat de la ciutat en traiés molt més profit del que ara mateix en traiem, que és pràcticament res. Se'n beneficiaran segurament doncs, el sector del turisme i algun altre sector de grans comerços, però segurament el comerç de barri, el comerç local, notarà més aviat poc.
13: Sergi, aquesta Grande Part del Tour provocarà talls de carrers, provocarà que hi hagi moltíssima gent a la zona. No sé quina d'aquestes molèsties us afecta més o us molesta més, valgui la redundància, si la massificació o l'afectació a la mobilitat.
14: Sobretot l'afectació de la mobilitat al Poble Sec serà molt important perquè, a més, doncs, recordem que és un diumenge de comerços oberts i, per tant, hi ha molta gent, molt veïnat del barri i d'arreu de la ciutat que haurà de treballar aquell dia i, per tant, doncs, un barri com el Poble Sec que quedarà encerclat perquè els ciclistes faran tres voltes al barri, que hi haurà doncs, unes hores que no podrem ni entrar ni sortir del barri amb cap mena de vehicle i de forma peatonal doncs, tampoc serà senzill entrar i sortir, doncs que és una afectació molt, molt important.
2: Ho acabes de dir, aquell cap de setmana, el diumenge, es celebra Jornada de Comerços Oberts. Clar, entenc que els comerços comparteixen amb vosaltres aquest malestar o no sé si potser veuen una oportunitat per poder facturar.
14: És el que dèiem, com a comerç de barri, sí que és vital que s'està treballant doncs, perquè hi hagi una petita fira comercial al parc de l'Estretxa Malalles, etc., però és molt complicat per un comerç de barri que sovint està regentat per una o dues persones de la mateixa família poder tenir la botiga oberta a l'hora que està a la fira que s'organitza, poder tenir dos punts, això és molt complicat i a més doncs, això que suposa un esforç extra i que segurament el tipus de públic que hi haurà veient el Tour no són els veïns. El que necessitem pel comerç de barri és que els veïns del barri es puguin quedar a viure al barri, que fomentar aquest comerç local de proximitat, que al final és el que també ens dona doncs, aquesta seguretat i aquesta característica de ser barri, va molt més enllà doncs, del Tour de França.
13: Sergi, és tal el grau de malestar entre els veïns que des de l'Associació de Veïns heu reconegut que alguns s'estan plantejant fins i tot marxar fora aquell cap de setmana, no?
14: Sí, sí, sí, hi ha veïns que ja han dit que intentaran marxar. També és veritat que, i ho deia ahir a BTV, som un barri humil, per tant no hi ha molta gent que pugui tenir una segona residència o que pugui tenir doncs, l'oportunitat de sortir a aquell comerç aquell cap de setmana, i a més que el que dèiem, és un diumenge de comerços oberts i per tant hi ha molta gent que també fa feina els caps de setmana i que també els hem de tenir molt presents.
2: Clar, deies al principi que lamenteu la concentració de grans esdeveniments al barri, per això proposeu que reparteixin aquests actes en diferents punts de la ciutat. No sé si heu traslladat tot plegat a l'Ajuntament i què és el que us han dit.
14: Sí, l'Ajuntament en aquest cas doncs, sobretot el que fa és explicar i ja ho està fent, i que veiem que muntaran una oficina, una espècie d'oficina d'informació, etc., per informar de totes les afectacions que hi haurà, però poc més enllà d'això és el que ens diu l'Ajuntament. Al final ells ho venen com una cosa molt i molt bona per la ciutat, i nosaltres no neguem que sigui que pugui arribar a ser positiu, però creiem que els barris, que els veïns rasos n'haurien de treure molt més benefici.
2: Clar, més enllà d'aquesta comunicació amb l'Ajuntament i d'entendre que, doncs, que és un acte important per la ciutat, no sé si com a barri podeu fer alguna cosa més, alguna reivindicació més.
14: No, al final poca cosa més podem fer que intentar doncs, que la informació arribi a tots els veïns, intentar, si ho creiem convenient, doncs, proposar alguna millora, i això sí que és veritat que l'Ajuntament doncs, sempre estan oberts a escoltar, però a partir d'aquí doncs, no podrem pas evitar que el Tour de França doncs, si han decidit de fer tres voltes al barri del Poble Sec, difícilment ho podrem evitar.
2: Sergi Gázquez, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molts ànims.
14: Molt bé, gràcies.
2: Hi ha més notícies d'avui dimarts 16 de juny. La Fiscalia de Barcelona i l'Agència Catalana del Consum col·laboraran en la protecció dels consumidors.
13: Això és el que estableix el protocol de col·laboració que han signat per afavorir l'intercanvi d'informació i l'abordatge de casos que afectin l'interès general o afectin col·lectius protegits. El Ministeri Fiscal té una àmplia legitimació en la protecció dels consumidors i usuaris i pot exercir qualsevol acció en defensa dels seus interessos, segons la llei d'enjudiciament civil. A més, és part en els processos promoguts per associacions o entitats constituïdes per protegir els drets i interessos de les persones consumidores i usuàries o per grups de persones afectes quan l'interès social ho justifiqui.
2: I expliquem també que unes 3.300 persones es troben en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona i la majoria superen el mitjan d'estada.
13: Segons dades facilitades aquest dimarts per la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, un total de 3.307 persones, corresponents a 1.100 unitats de convivència, es trobaven el mes d'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Gil ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i ha alertat de la cronificació de la situació residencial, amb un 76% dels casos allotjats amb estades superiors a 6 mesos i una part important que supera l'any de permanència, una situació que, reconeix Gil, tensiona la funció original d'urgència del recurs.
2: Les persones amb trastorns mentals greus tenen més risc de demència i ictus, especialment en les etapes joves i mitjanes de la vida.
13: Així es desprenen d'un estudi liderat pel Clínic IDIBABS basat en gairebé 700.000 persones a Catalunya i que s'ha publicat a la revista European Neuropsychopharmacology. La recerca s'ha fet a partir de la cohort Padris Presto, que integra dades del sistema sanitari públic català i ha comparat la prevalència de demència i ictus entre persones amb trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió major i població sense diagnòstic psiquiàtric.
2: Detenen un home que tenia 160 plantes de marihuana en un pis a Mataró.
13: Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de juny un home de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric en uns baixos a Mataró. A principis de mes, durant un patrullatge preventiu, agents de paisà van percebre una forta olor de marihuana en un domicili del centre de la ciutat i van comprovar que hi havia aparells d'aire condicionat a la façana funcionant a ple rendiment. L'empresa subministradora de fluid elèctric va confirmar que s'estava produint una defraudació d'electricitat que superava els 5.800 euros. Tots aquests fets van permetre fer un escorcoll de l'habitatge on es van trobar 160 60 plantes de marihuana tallades i en posició d'assecament amb un pes total de 33 quilos.
2: I en plana cultural expliquem que el Mercat de Música Viva de Vic oferirà 72 concerts en la seva 38a edició.
13: El festival es celebrarà del 16 al 20 de setembre i ho farà amb noms com Nacho Vegas, Lia Kali, Quimi Portet o Ginestà, entre d'altres. D'aquestes 72 propostes artístiques, 5 seran coproduccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Enguany, l'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco, que proposarà una reflexió sobre el concepte de música en directe a través d'una peça que combinarà diversos llenguatges.
2: Són notícies d'aquest dimarts 16 de juny.
6: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, hora de donar veu a una nova entitat solidària i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem el grup MIFAS.
13: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social. Gestionada per persones amb discapacitat, ofereix suport, serveis i acompanyament des d'una mirada integral orientada a l'autonomia, la inclusió social i la defensa dels seus drets.
2: Doncs per conèixer millor el grup MIFAS podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
15: MIFAS va néixer l'any 1979 en format d'associació. El germen del que avui coneixem com a grup va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
13: Mm-hmm. Artur, compteu amb moltes àrees d'atenció, si et sembla les anem d'alguna manera desgranant. D'una banda, i tenim l'àrea d'atenció, que suposo que és el fonamental en l'entitat, no? Com és aquesta atenció?
15: Sí, a veure, aquesta atenció, nosaltres fem el model que diem d'atenció integral centrada a la persona, és a dir, a cada persona no tenim un model estàndard, sinó que cada persona rep exactament allò que necessita. Uh-huh. I tenim molt en compte doncs, que nosaltres acompanyem, més que donar servei en determinats casos. Poso, per exemple, doncs, si la persona necessita fer un tràmit per demanar la dependència o la discapacitat, alguna cosa així, nosaltres no li fem el tràmit, sinó que ens posem al seu costat per ajudar-lo a fer-lo per ell mateix. Mm. I nosaltres volem empoderar a la pròpia persona.
2: Dins de l'àrea d'atenció, compteu amb el servei Invictes, de què es tracta?
15: El servei Invictes és un servei del Servei Català de Trànsit, que a la demarcació de Girona doncs, el prestem nosaltres. És un servei d'atenció integral a les persones que han resultat ferides en accidents de trànsit. Ferides de manera que hagin de tenir seqüeles de per vida. En aquest servei doncs, es cuida tant l'entorn de la persona com millorar la que serà la seva autonomia, la seva qualitat de vida, com el seu entorn familiar, com l'entorn social.
13: Pel que fa a l'àrea d'accessibilitat i autonomia, compteu amb un centre d'autonomia personal, oi?
15: Sí, el centre d'autonomia personal que recentment doncs hem reubicat, perquè ara el tenim a les mateixes instal·lacions on tenim les oficines centrals. És un centre que serveix tant per donar formació a persones que faran atenció a la dependència com curadores i, a més, serveix com a guia, com a suport per persones que necessiten una adequació del seu habitatge, una adequació dels seus mitjans de transport, etcètera, etcètera. I allà n'hi ha una mica de mostra, diguéssim, de tot el que es pot arribar a fer. Tenim una mena de pis, per entendre'ns, de pis mostra allà dintre, on hi ha un bany completament adaptat, una cuina adaptada, etcètera, etcètera, per veure tot el que es pot arribar a fer i també compta doncs, amb molts productes de suport que poden servir com a base per allò que pot necessitar la persona. Si necessita una cadira determinada, una crossa determinada, una cadira per entrar al bany, etcètera, etcètera, qualsevol mitjà que pugui necessitar.
2: També compte...
15: Allà hi ha una terapeuta ocupacional. Mm. Sí, perdó.
2: No, digui.
15: Allà n'hi ha una persona, terapeuta ocupacional, que es cuida de donar doncs, el millor consell del suport que necessiti la persona.
2: En quins casos els usuaris poden fer ús de les residències i com funciona aquest servei Respir?
15: A veure, les residències, nosaltres comptem amb

0: amb una residència que està a la ciutat de Girona. La residència ja Paris, que diguéssim és un servei que és concertat amb la Generalitat de Catalunya, i dintre d'aquesta residència hi ha el que diem servei Respir, que hi ha una plaça que serveix doncs perquè una persona amb discapacitat pugui passar allà uns dies, doncs perquè ell mateix pugui canviar, o aquesta mateixa persona pugui canviar el seu entorn, pugui, diguéssim, lliurar-se de les seves rutines, que de vegades són perjudicials, i a la vegada també en determinats casos serveix perquè la pròpia família, com diu la paraula, doncs es pugui donar un respir, perquè la funció de cuidadora recau molt en les famílies en determinats casos, i llavors la família pot descansar durant uns dies d'aquests mitjans que donar a la persona, que realment són esgotadores, i llavors doncs, la persona està allà uns dies i ja està. I la família té un respir, i l'usuari també, moltes vegades.
1: I tant, que és important això, eh? A banda d'aquesta part més assistencial, compteu, Artur, amb un servei d'integració laboral. Com és aquest servei? I no sé, en aquest sentit, si trobeu bona predisposició per part de les empreses a contractar persones amb alguna discapacitat.
0: Bé, nosaltres la integració laboral, diguéssim que hi ha diversos, treballem en diverses polítiques, per dir-ho d'alguna manera. Una és els centres ocupacionals, que són propis, que són per persones doncs, que la discapacitat doncs, no permet d'alguna manera integrar-los en un projecte empresarial. Aquests centres ocupacionals els tenim als nostres propis centres de dia, que tenim dos, un a Riudellots de la Selva i un altre a Vilafant. I, a més, la Fundació Mifas és propietària al 100% d'una empresa, d'un centre especial de treball, que dona serveis. Un centre especial de treball és una empresa, per entendre's, normal i corrent, amb l'única salvetat que més del 70% dels empleats han de ser persones amb discapacitat. A més, també fem integració laboral de les persones amb discapacitat doncs, a empresa ordinària. Aquest servei també el donem. Diguéssim que intentem doncs, tots els fronts que es puguin fer dintre del que serà la vida laboral de la persona, doncs atendre'l.
2: I tenint en compte que l'activitat física és indispensable per a tothom, també oferiu, o sigui, hi ha esport, no? Explica'ns com ho feu.
0: Sí, aquí tenim, per una banda, tenim els serveis d'esport. El servei d'esport, el que més crida l'atenció segurament, encara que no és l'únic, seria el que nosaltres anomenem l'escoleta. L'escoleta va néixer fa anys com una escola d'esport adaptat per infants amb mobilitat, amb discapacitat. És cert que aquesta escoleta durant molts anys doncs, ha sigut com a base un equip de bàsquet, i ara s'està doncs, apuntant a altres esports com són la bòquia, o com són doncs, altres esports que estem explorant, la vela adaptada, etc etc. Aquí sí que ens agrada fer una mica de gala del nostre esperit d'inclusió, i és que el que ha sigut durant 40 anys, doncs l'equip de bàsquet en cadira de rodes de Mifas, fa 3 anys es va per un vam fer un acord amb el Club Bàsquet Girona, i el que havia sigut el nostre equip ara és la secció de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Girona.
1: Ostres,
0: És
1: déu-n'hi-do.
0: un exemple
1: Déu-n'hi-do.
0: d'inclusió. Sí, o sigui, si veieu un partit del Club Bàsquet Girona en cadira de rodes, doncs és l'antic equip de bàsquet en cadira de rodes de Mifas. I en quant a l'oci, tenim diversos programes també. Diguéssim que en funció de les capacitats de cada persona, doncs tenim el Mifas Experience, que fan activitats tan senzilles com des d'anar a fer un cafè, perquè hi ha persones que no surten mai, i així com a mínim, doncs va, quedem i fem un cafè, com anar volant globus,

0: com per exemple doncs, persones amb discapacitat de MIFAS. Han anat dues vegades persones diferents a veure aurores boreals a Tromso,
1: Quina
0: o
1: meravella,
0: hem
1: ostres.
0: enviat persones amb discapacitat a Kènia, o aquest any hem anat a Mèxic, o activitats d'aquesta mena. I també un altre programa, diguéssim, una mica més amb gent amb una discapacitat més severa, amb unes capacitats una mica més limitades, que seria el Vida Activa, que aquest doncs, fa activitats d'anar a teatres, anar a cinemes o qualsevol altra activitat.
2: Són moltes, com sentim, les àrees, els projectes que formen part del grup MIFAS, com ens està explicant el seu president Artur Altabàs, però també és una part important el tema de la sensibilització, no? I crec que vosaltres feu xerrades no només a escoles, oi?
0: Fem xerrades. Sí que és veritat que les xerrades a les escoles són la gran majoria. Diguéssim que molts joves de les demarcacions de Girona doncs, han passat alguna vegada per una xerrada de sensibilització de MIFAS, que tenim uns quants models diferents. Tenim doncs, des de fer una activitat de portar-los al pati 10 cadires de rodes i organitzar partits de bàsquet entre els propis alumnes, com parlar d'accidents de trànsit, com fer una sortida en cadira de rodes pel voltant de l'escola per veure com està d'inclusiva al voltant de l'escola, i també fent xerrades de sensibilització doncs, des de la pròpia Universitat de Girona, empreses o altres entitats.
1: Artur Altabàs, president del grup MIFAS, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat i enhorabona per la feina que feu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Un xocos, unes croquetes, unes gildes, unes olives, uns aceitons, unes escopinyes...
6: No he esmorzat literalment, m'he pres un cafè.
1: Doncs mira, una bomba. Oh, que bo,
2: sí,
1: una bomba.
2: Sí, les bombes són espectaculars.
1: Ostres, m'havia...
2: Jo deia ara a la peixera que al final qualsevol platet pot ser una tapa, vull dir, tu pots fer una tapa
1: sí,
2: de fricandó, saps? Vull
1: no, totalment. Si ens ha dit el Víctor, fuà. Jo dic, home, tapa, tapa.
6: Val a dir que la tapa que hi ha a tots els bars és la patata brava. Però la patata brava, sisplau, no la maltractem, la patata brava. Vull dir, la patata brava requereix d'una bona salsa, requereix d'una bona fregida, d'una bona fregimenta, d'un bon oli. No val tota la patata,
1: I
6: no
1: la
6: és tot patata brava.
1: No es diu brava per la salsa, es diu pel tall.
6: Ah, sí?
1: Perquè es fa a la brava.
6: És que tenim aquí l'experta en tapes.
2: Avui estàs fent una classe d'etimologia gastronòmica.
1: Estic fent rabieta avui, no?
2: Sí.
1: Va,
6: tapa't.
1: Escoltem quina és la tapa preferida de la nostra audiència.
7: Buenas tardes.
1: Hola.
7: Mi tapa preferida son los calamares. Hay muchas que están muy buenas, pero a mí me encantan los calamares. En Andalucía, en Madrid, bueno, en todos los sitios los hacen muy buenos. Gracias.
8: Hola, familia.
1: Hola.
8: Bon dia.
1: Bon dia.
8: M'ha costat decidir-me, però jo crec que una bona tapa... Sí. Tinc dos. No em puc decidir per quina de les dues. Diré totes dues. Unos bons morros ben
1: fets,
8: amb sal grossa per sobre, una mica de pebre, això és per morir-se.
2: Sí, sí,
8: i tant. Los montaditos.
1: Oh, també.
8: Una llesca de pa amb pebre, amb pebrot, amb una mica de formatge, i una altra amb una anxova. N'hi han de tantes maneres, però si la fan bo, estan boníssimes. Boníssimes.
2: Sí,
8: i vaig provar una que portava esvergínia rebosada, i un altre que portava calamarsó rebossat. Bueno, amb una mica de formatge. Una mica de formatge i a sobre de l'esvergínia un toquet

0: Molt, molt finet de mel. Bueno, allò era per morir-se de bo que estava.
1: Per què ens fem
0: una
1: això?
0: Abraçada.
2: Hola, mi tapa preferida, si es que tengo un montón, pero por ejemplo, el famoso pincho de tortilla, bueno, que es un clásico, pero me encanta.
1: Siempre funciona.
2: Y después aquello del el salmón con un huevo frito encima o con los de champiñones. Uf. Bueno, es que yo que he estado estos días en el País Vasco, impresionante lo que son las tapas. Vaya. O sea, había una también de pulpo, de pulpo también, que estaba muy rica, pero de calamar en tinta negra, toda una bola así negra que tú piensas, ¡buah!, me echaba atrás. Pero o sea, súper rica. O sea que, bienvenida a las tapas. Es una buena fórmula para comer y no comer siempre lo mismo. Gracias.
1: Saps què estic pensant?
3: Jo? Es parla poc del País Basc.
1: En el tàper que porto avui.
4: De tapa.
1: És una tomàquet, tapa, no? Cogombra, tonyina...
4: Però escolta'm, això, tomàquet, cogombra, una mica, el poses una mica així maco, una torrada, i és una tapa.
1: No està maco el meu tapet.
4: Sempre que que algú parla, o menjo, calamars a la romana, me'n recordo el meu iaio, el pare de la meva mare, que li encantava els calamars a la romana. Només l'arrebossat. Ell menjava l'arrebossat i deixava el calamar a tu.
1: En sèrio? Bueno, mira,
4: per cert, també... molt bé el plural de calamars, calamarsos. Ja es queda per los restos.
1: Calamarsos, els calamarsos...
3: A mi més que la romana, a mi a l'andalusa m'encanta. No? Sí, només amb farina o...
1: Ai, nois, avui ho hem fet fatal.
3: Ho fem molt malament.
4: Tinc una proposta. Darrere de
1: que baixis tu ara i...
4: A darrere de la ràdio hi ha una tradicional taverna basca.
1: No sé, podríem baixar, no?
4: Un xacolí i unes tapes a les dues.
3: Oye,
1: i qui, i qui treballa aquesta tarda? Temporada.
3: Me lo pones, Roberto,
1: I qui treballa aquesta tarda?
4: Bueno,
1: Ara ho pensem, tu. Donem-li una volta. Vosaltres podeu seguir enviant-nos notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Quina és la vostra tapa preferida? Així de fàcil. Avui volem parlar amb una formació històrica que ha acompanyat la joventut d'algunes generacions, però que a dia d'avui segueix emocionant tothom, perquè segueix viva i perquè té molt de futur al davant. És una banda que ha hagut de conviure amb algunes coses que l'han marcat per sempre, però que mai no ha perdut l'essència i ara són a la carretera.
3: Doncs sí, perquè estan de gira, i no només van per carretera, perquè algun avió o algun vaixell hauran de prendre per presentar les seves cançons a Ses Illes. El concert que ens proposen barreja música en directe amb imatges inèdites i fragments d'una pel·lícula que explicarà la història per tocar la fibra de tothom qui el segueix i que segurament l'auditori embogirà.

0: Pep Sala, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Pep Sala és qui ha sabut mantenir al llarg dels anys un llegat, però també ha continuat fent música fins a dia d'avui, que està immers en una gira magnífica. Com l'estàs vivint?
1: Doncs amb molta emoció i amb molta alegria, la veritat. Després de molts anys ens hem tornat a juntar la formació original de Sau i amb motiu d'aquesta pel·lícula, no? I hem creat aquest espectacle que està pensat bàsicament en teatres, però també el farem en espais a la lliure, però està pensat en teatres, almenys la idea original és aquesta, que portem una superpantalla de 10 metres, una pantalla com de cinema, que està, però només, no allò darrere, no, està present, i allà hi ha imatges inèdites de la pel·lícula, imatges inèdites d'arxiu, i totes aquelles coses que es fan ara avui de la gent, aquests audiovisuals, no? I hi ha moments molt divertits i interessants que, per exemple, hi ha els actors de la pel·lícula, fins de nosaltres, que estan interpretant una cançó, la mímica, diguem-ne. Sí.
2: El playback, no?
1: Sí. Nosaltres estem a baix, tocant en directe, evidentment, la mateixa cançó, i sona la veu del Carles.
0: Ostres.
1: Amb el qual això passa en uns moments determinats del concert, amb el qual és, primer, és molt emocionant i, a més, és avui dia gràcies, es pot fer gràcies a les noves tecnologies, no? Això a l'època de Sau, això era ciència ficció.
0: Impensable,
1: no?
0: Sí.
2: I per això suposo que heu anomenat la gira un concert de pel·lícula, i aquest títol ja ens avança el que passarà aviat, no? I és que s'estrenarà, com dèiem, un film molt i molt especial. És un llargmetratge biogràfic que narra la història d'aquesta mítica banda de rock català dels anys 90.
3: Vam triomfar molt ahir, eh? Em vaig sentir un nou...

0: Com fas teatre?
1: És diferent. Actuant em puc amagar darrere un personatge, però és que ahir no hi havia filtres, va ser molt fort. La gent vibra amb les cançons. I les melodies són teves.
0: Tu pots millorar. Potser d'aquí 40 anys ho aconseguim.
1: No, tio, no fotis, que no m'hi veig tan gran actuant en un escenari.
0: No?
1: Hòstia, tio, és que llavors les fans en tindrien 60, eh? Clar. Es mejor dejar un cuerpo bonito para recordar. Tio, si estiguéssim a Regreso al Futuro i tornéssim a la nit en què tu i jo ens vam conèixer, no tocaria ni una puta coma per reviure el que vam viure ahir.
2: Estem escoltant un fragment d'aquesta pel·lícula que repassa la trajectòria del grup des dels seus inicis el 1986 fins a la sobtada mort del Carles Sabater l'any 1999. Ara, amb tanta distància i havent de fer aquest exercici de veure la teva pròpia vida, no?, plasmada a la gran pantalla, com recordes, Pep, aquell moment, aquella etapa?
3: Home, amb una nostàlgia i és un record increïble. Esclar, per mi, crec per tots els del grup, Saus va ser la millor experiència de la nostra vida, no? Tant a nivell personal i professional, que amb la música i els concerts que vam fer, però també a nivell personal, el que vam viure amb el Carles, amb el Joan Capdevila, amb el Ramon, tota la gent de la banda. Dir, nosaltres érem bàsicament una colla d'amics que fèiem, ens ho passàvem superbé i fèiem música, no? Però bàsicament fins al darrer dia he vingut un bon rotllo molt... L'amistat havíem posat per sempre per davant de tot, no? I, esclar, ho recordo com un dels la millor etapa de la meva vida en aquest aspecte, la família, diguem-ne, al marge, no? Uh-huh. Però una etapa que era meravellós, que deies, demà hi ha assaig, i uau, que bé! Jo recordo els primers anys de Sau, quan vam començar, estàvem en una casa de colònies que es deia Les Tallades. I estava a Vilanova de Sau. Aleshores, com que Carles venia de Barcelona, vam establir un règim molt curiós. Els grups normalment assagin allò, dimarts i dijous de 9 a 11. Doncs nosaltres no. Nosaltres assajàvem, ens trobàvem el dijous i estàvem junts fins al diumenge a la nit.
2: Déu-n'hi-do.
3: I, esclar, assajàvem, convivíem, anàvem a comprar, cuinàvem, dormíem, que semblava molt allò a les 7 de la nit. I fotíem molta conya i festes i riure. I va ser uns anys, sobretot al principi, van ser increïbles i ens ho vam passar superbé. No? Després, quan es va anar professionalitzant, va canviar, però continuàvem tenint aquest esperit de colla. No? Sempre hi ha concerts que no van tan bé, problemes... Però posàvem, quan hi havia hagut un problema gros, que sempre n'hi havia hagut i de grossos, sempre havíem posat la relació personal per davant. No? Vam dir, allò que diu, si això ens ha de fer malbé, no ho fem.
2: Ho deixem.
3: Que...
2: Sí.
3: I ho recordo amb una enyorança molt gran i amb satisfacció i amb sentint-me afortunat d'haver pogut viure allò, aquells moments, i sobretot haver-ho pogut viure amb un home tan increïble com va ser el Carles, no?
4: És curiós el fragment que acabem d'escoltar, que dieu, d'aquí 40 anys, no, home, no, jo no em veig els escenaris, i a més les fans tindran 60 anys, no, tal. Què penseu ara, quan seguiu dels escenaris, i les fans potser tenen 60, però també 50, 40, 30,
3: sí,
4: 20, perquè traspassa generacions la vostra música?
3: Això ens havia passat, ja ens passava a l'època de Sau. Sempre teníem el públic molt intergeneracional, no? O sigui, evidentment, davant sempre hi havia, aquella època, sobretot, hi havia la gent, el més jove,
4: Clar. Però,
3: per exemple, en molts concerts els pares, ens havien dit, porto els meus fills o les meves filles als concerts, i normalment, si em quedo fora, vaig a fer el cafè, i els acullos sortint, diuen, no, amb vosaltres entrem a veure el concert. I ens havia passat, però molt, això, no? Hi ha una anècdota que hi ha un concert que se'ns van colar, hi ha una anècdota coneguda, que en un concert a l'aire lliure hi havia dues senyores molt grans, devien tenir 70 anys, que ens van venir a veure i es van colar, o sigui, anaven caminant pel lateral del públic, diguem-ne, van arribar allà on hi ha les valles aquelles que separa l'escenari o backstage del públic. Hi havia els de seguretat, que clar, les van obrir per ajudar-les a entrar, perquè clar, tu vas allà no et deixen entrar, però dues senyores de 70
2: i pico, per favor, els hi diràs que no, no?
3: Es van quedar al costat de l'escenari mirant, això està filmat, això és collonut perquè està filmat, i es queden mirant l'escenari, pugen l'escala que puja l'escenari, i es queden allà les

0: zona del tècnic de monitors, segueixin mirant el concert. Se'n van per darrere, entren a l'escenari, hi ha una escala que pujava la tarima de la bateria,
1: sí.
0: Pugen les dues agafades de bracet per aquella escala, clar, ningú les, nosaltres ni les van veure, i agafen, estem actuant, mitja cançó, agafen el braç del Quim Benítez, que era la bateria, i diu, escolta, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
1: Oh,
0: i el Quim, pobre Quim, que estava allà, va deixar de tocar i va dir, senyores, que es faran mal, que clar, que allà es mataven. Ah. Amb aquestes va deixar de tocar nosaltres, esclar, vam veure, sentir que parava...
1: Què passa aquí?
0: Ens agirem i veiem el pobre Quim amb dues iaies. Ens va venir un atac de riure. Aquestes coses ens passaven, saps? Que vull dir, però és un exemple que venien senyores de 70 i pico d'anys a veure'ns. No? Vull dir que ens ha passat sempre i ara sí, evidentment. Hi ha molt públic d'aquella època, d'aquella generació, que ja en tenen 40, 50, 60 i ja està 70, però també venen gent jove que ens ha descobert. L'altre dia, un dels darrers concerts que vaig fer, em va venir una noia emocionada amb els ulls plorosos, i em va donar les gràcies i per què passa, què he fet? Diu, és que no hagués pogut pensar mai que podria veure una cosa semblant un concert de Sound directe, i gràcies a vosaltres ho he pogut veure, no? I això, allò que et fot la pell de gallina, no? Dius, que per tu ho vius cada dia, però hi ha gent que des de la distància s'ho han fet com una cosa molt important, no?
2: Uh-huh. Pep, els actors Guillem Puig i Pol Monent són els que us posen, els que es posen amb la vostra pell, del Carles i teva. Han sabut captar bé l'essència de tots aquells anys?
0: Bé, val a dir que jo no he vist el muntatge final, No l'he vist el muntatge, he vist imatges i m'ha semblat molt, molt bé. Jo crec que, sobretot, ells han estat molt temps, és una pel·lícula que es va enredrir una mica el rodatge, amb la qual han tingut molt temps, tant el Pol com el Guim han estat un any estudiant música, el Pol estudiant guitarra, el Guim fent classes de cant, per entrar més en el personatge, no perquè cantin o perquè toquin, sinó perquè per entrar en el personatge entrava amb la persona que toca la guitarra o que canta. Ens han estudiat, però tot, saben coses de nosaltres que fins i tot vaig dedicar, tot això ho sabeu. I això han agafat molt en sèrio i són dos trossos d'actors, Són dos nanos que ara no descobriré perquè són molt boníssims i realment jo el que he vist m'ha agradat moltíssim. Fins al moment haig de dir que hi ha imatges que, uau, que han reproduït la realitat, Molt, molt, molt. Hi ha moments de la pel·lícula que dius, hòstia, tu és que sí.
1: Ell de gallina, no?
0: Sí. Amb Joan Capdevila, que és el tercer Sau, diguem-ne, per d'una manera, sí. Vam veure unes imatges i vam dir, parem una mica que acabarem plorant, no?
1: Bueno, aquesta és la idea, no? Una mica, que ens emocionem tots amb la història.
0: Sí, és una mica també el que passa amb el concert que estem fent ara, no? Que la gent es diu, hòstia, és fantàstic perquè és un concert que saltem, ballem, cantem, cridem, plorem i
2: plorem.
0: I riem,
2: sí, sí.
0: No? I hi ha totes les sensacions en dues hores i mitja, no?
1: Sí.
0: I crec que la pel·lícula serà una mica això, que hi ha tots els moments, evidentment, tots sabem com es va acabar la història de Sau i va ser terrible, però hi ha moments molt entranyables i molt, molt curiosos que crec que han quedat reflectits.
1: El que és cert és que amb Sau mai no estarem sols perquè, per més estranys o peculiars que siguem, sempre podrem agafar aquell tren que transporta el millor de cada casa.

0: Descobrirem moltes coses que encara no sabem de Sau.
1: En la pel·lícula?
0: Sí.
1: Clar, no ho sé, jo tampoc, ja insisteixo, no he vist el muntatge final, he llegit el guió. Suposo que, esclar, cadascú sap un tros de la història, no? La història és molt complexa.
0: Clar.
1: I hi ha molts moments, diferents moments. Tothom té... Potser també desmentirem algun mite, eh? Potser...
0: Això està bé, també.
1: Clar, cadascú sap un tros diferent, no? Mm-hmm. Això tampoc vol dir que sigui... No oblidem que és un biopic, mm-hmm. amb el qual els biopics tampoc no és un documental, que en teoria un documental assenyés 100% la realitat. Clar. Els biopics, per exemple, hi ha alguns personatges que no han existit en la realitat, no? Que s'han inventat perquè això és una història més lligada. Però hi ha surt un personatge que és una noia que porta un bar que freqüentem, mm-hmm. aquella noia no va existir mai, no? Però li dona sentit, vull dir que els biopics tenen un punt de ficció, no pretenen ser un documental, però sí que s'han cenyit bastant a la realitat. I jo

sento bastant retratat, per dir-ho d'una manera, no? Sí. I veig el Carles, com veig el Guim, i el Guillermo de las Heras, que fa de Joan Capdevila, que, per exemple, la pel·lícula l'han caricaturitzat.

0: estaven, que va circular moltíssim, recordo per allà l'any 96-97, que encara jo eren parella. Això va sortir molt i nosaltres flipàvem, no? Ens ho deien. Però tampoc t'emprenyes, perquè ja...
1: Bueno, que pensin el que vulguin, no?
0: Sí, a més a més, nosaltres també havíem, haig de confessar que havíem dit una animalada, a vegades, amb entrevistes. Hi va haver una època que Carles i jo ens vam conèixer, com ensenyo a la pel·lícula, en una entrevista que ell em va fer, que jo era el director d'una escola de música de Vic, i em va entrevistar, i aquell dia hi va haver un bon rotllo, i vam començar, i ens vam fer molt amics. Aleshores, és clar, això és una cosa que havia circulat molt, i una entrevista, una pregunta que et feien molt sovint, no? Com us vau conèixer? I un dia se'ns va girar el cervell, i en lloc d'explicar la història de veritat, dic, com us vau conèixer? Ens vam conèixer, mira, va ser curiós, ballant sardanes a la plec de Matagalls. Se'ns va ocórrer i deia, una animalada d'aquesta, saps? En sentit, ja que s'hi posen una mica d'humor a l'assumpte, no?
1: Clar,
0: i aleshores, clar, i que ballant sardanes ens vam agafar les mans i vam notar una electricitat una que connexió. Passava. Aquelles coses que a vegades ens agradava fer tonteries d'aquestes. I pues, hi ha persona que tothom sabia que era una broma, però hi ha qui s'ho agafa en sèrio, seriosament, no?
2: Tornant a la gira, Pep, ens deies que, evidentment, doncs, s'han escoltat moltíssimes coses de Sau, se'n saben moltíssimes coses, però no sé si en aquesta gira ens porteu alguna sorpreseta o algun material inèdit que no haguem escoltat.
0: A veure, sí hi ha versions, les versions que canta el Carles, algunes són... Clar, ho hem tret de gravacions que no havien sortit en general, en directe, però bàsicament no posem molt èmfasi en això. Jo penso que és una gira que som la base o la formació inicial del grup i tenim convidats, hem volgut celebrar-ho amb amics, no? I tenim convidats com són el Jonathan Argüelles, el Frederic Strand, que és un noi que canta molt bé, molt jove, fot una mica de rabieta, és molt jove. I també tenim de convidat permanent, tots aquests, ells venen a cada concert, l'Aurelio Morata, que ha estat el fundador dels Rebeldes, de la banda de los Rebeldes, que és un gran amic meu, un gran músic, un gran guitarrista, i aquest any, com que normalment amb nosaltres, sempre durant els últims 25 anys, teníem el Josep Lluís Pérez, però aquest any li vam donar vacances, perquè ell està en un... Abans d'estar amb nosaltres tota la vida, 25 anys, ell ha estat un grup que es deia l'Último de la Fila. Home. I aquest any està fent la gira amb els Últimos i em sembla fantàstic i m'alegro pels Últimos i per ell. Són gent que soc molt fan i m'agrada molt el que fan. I el Josep d'ells... Aleshores ens tenim l'Aurelio, que ens ve a reforçar amb les guitarres, i a cada concert determinat ens ve un convidat de local, no? O a vegades fins i tot dos, no? Aleshores, al Palau de la Música va venir la Lucrecia, ara m'han descuidat, ha vingut la Mariona Escoda, ha vingut la Ivet Nadal, ha vingut... Ara m'han descuidaré molts, perquè esclar, han fet molts concerts. Ha vingut ha vingut gent de tot tipus d'estils i d'edats i de tot, vull dir, en funció d'allà on estem, no? I als propers concerts vindrà gent que m'han dit que no ho puc anunciar, però serà curiós.
1: Amb les ganes haurem d'esperar. Aquesta gira del 2026 explica el passat d'una banda que n'ha viscut moltes de coses al món de la música.
3: Ens agradaria gravar el pròxim disc a Londres, perquè soni de l'hòstia.
4: Per això necessitareu calés, oi?
5: Sí, teníem pensat anar-hi en 6 o 7 mesos.
4: 7 mesos? Massa temps.
6: Farem una cosa. Joan, agafa el sobre aquest que has deixat. Aquí hi ha 2,5 milions de pessetes. Espero que això us ajudi a Anglaterra d'aquí un parell de mesos, com a molt.
5: Pere, està sonat. És que això no ho podem acceptar.
6: Per què no? Collons, confio jo més en el grup que vosaltres mateixos, hòstia!
3: Dit així, tampoc.
6: I si no m'ho podeu tornar amb calés, ja m'ho pagareu en espècies.
5: En espècies?
6: Amb un concert.
5: Ah, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, aquí el personatge és un home estimat i enyorat, que era el Pere Monells. El Pere Monells era un home que era el director de l'empresa i propietari de l'empresa Embotits Monells, que també era el propietari de les principals discoteques i sales de concert d'Osona als anys 80. No? Aleshores, l'inici de Sau, nosaltres actuàvem allà i ens anava superbé. Però fora d'Osona no ens coneixia, perquè havíem tingut problemes amb la primera discogràfica, era molt complicat, els nostres inicis van ser molt complicats. No? I estàvem bastant a les últimes, allò amb... i el Pere doncs, tenia una fe cega en nosaltres, i ens va

0: ajudar a pagar el segon disc, li vam tornar els diners i aquesta escena que és això és que li estem tornant els diners del segon disc i diu no, no, no, això encara n'hi poso més pel tercer, perquè el volíem registrar a Londres, i el tercer disc doncs, és el disc que ja el vaig per tu, si no tu continua amb mi, amb un àngel foc al cos, un dia de tornar, totes aquestes cançons estan allà, i és el disc que va explotar, sau, i aleshores li vam tornar amb escreix i tant com vam poder, i a més, coses de la vida, amb ell vam mantenir, va néixer d'allà, d'això, d'aquesta tonteria, bueno, no, no tonteria, però d'aquest fet, va néixer una amistat molt gran que vaig mantenir fins que fa ara, fa 3 anys que va morir el Pere i fins el darrer dia doncs, vam estar plegats i fent moltes coses junts i passant-ho molt bé i compartint moments meravellosos. I és un home que no coneix ningú, molta gent el sap, però em fa molta il·lusió que surti perquè es fa justícia a una persona que... Que va creure seguidament amb nosaltres sense que li demanéssim, perquè és al revés, nosaltres el convencíem que no. I el tio deia, és cert això, deia, collons, ostres, que sí que...
1: Era... No es va equivocar, eh?
0: Sí, sí, sí, era el nostre, va ser el nostre àngel de la guarda, no?
2: Ja ha passat molt temps, Pep, com dèiem, Sau és una banda que va néixer al segle passat, per dir-ho d'alguna manera, i que ha arribat fent música a la segona dècada del segle actual, amb molts discos a les esquenes, concerts, un musical, i ara, com dèiem, aquesta pel·lícula.

0: I a més, aquesta gira que, de concerts que es portarà encara moltes més poblacions, algunes dates, a Pollença, a Mallorca, el 7 de juliol, a Calella el 24, Riells i Viabrea el 25, a l'octubre Sant Cugat, Terrassa, el desembre, a Reus, a moltíssimes...
1: Sí. La gira suposo que... Esclar, inicialment tenim pensat fer 10 concerts, però hi ha hagut dos factors que ens han fet que l'allarguéssim. Primer, el fet de que s'hagi retrasat l'estrena de la pel·lícula, perquè, és clar, aquí també té la gràcia que hi hagi la pel·lícula en marxa mentre estem fent la gira, no? Aleshores, la pel·lícula se suposa que s'estrenarà al voltant de novembre o una cosa així. És clar, aleshores, part del 27, quasi el 27 seguirem fent. I, a més, el fet de que la resposta de la gent ha estat increïble. O sigui, sabíem que la gent cantaria El boig per tu, Tren de mitjanit, però és que les canten totes. És que les canten totes, inclús coses... amb la gent de management, jo vaig dir, aquesta cançó faré que canti el públic, i la cantant tot el públic, m'han dit, estàs una mica agosarat. Dic, no, i del primer a l'últim, tots, ha anat així, fins i tot, ara fa un parell de setmanes vam fer un concert al COI, i va estar fantàstic, vam omplir el teatre del COI, el Teatre Enrique Granados, un concert meravellós, i la gent va cantar, i aquesta cançó la va cantar tota de dalt a baix, el públic, és una cançó, diguem-ne, menor, i ho va cantar el públic.
2: Això ha de ser emocionant, després de tants anys.
1: Sí. Realment és una gira que, tant a mi com crec que puc parlar en nom de tota la banda, és emocionant perquè estem... Per mi estar a l'escenari i girar-te i veure el Ramon Altimira, el Pep Sánchez, el Carles Oliver... Són molts anys d'estar junts, d'estar plegats, de fer música. Clar, no són... El baixista no és el Pep Sánchez, és el Pep. Ens coneixem des que teníem 15 anys, m'entens? Estàs allà i passa per el cap tot el que hem convertit. I m'alegro també molt per ells, que en aquests moments estiguem fent aquests concerts i la gent ens ompli els teatres i canti totes les cançons, perquè és un moment... És com un premi, no? És com un regal que ens ha donat la vida, no?
0: Doncs amb moltes ganes d'escoltar-vos en directe i de gaudir d'aquesta pel·lícula, Pep Sala, de veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa.
1: Igualment puc dir, moltíssimes gràcies.

0: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, Miriam Frank.
1: Mira, ara estava investigant sobre l'origen de la tapa, el que us he explicat, sí. Del rei Alfons X.
2: Alfons X, sí.
1: Doncs ara veig que el rei Alfonso XIII...
2: Hombre, el abuelo del rei.
1: Se cuenta
2: del rey del otro.
1: Que en una visita a la famosa venta El Ventorrillo del Chato, entre Cádiz y San Fernando, el monarca pidió un vino. Una fuerte racha de viento levantó arena y el camarero colocó una loncha de jamón sobre la copa para protegerla.
2: Y eso es la tapa.
1: Y eso es la tapa.
2: Muy bien, muy bien.
1: Però,
2: ¿on era això? Dius que era?
1: Aquest és el segle XX.
2: Sí, no, no, ja ho sé.
1: Ah, el Ventorrillo del Chato, entre Cádiz i San Fernando.
2: Ma, claro, pues es que clar...
3: Del posa... Ventorrillo al Ventorro,
1: sembla, jo, és segle XX, em sembla que deu ser més...
2: La tapa, bueno, escolta'm...
1: Em quadra més, però clar, l'altre és segle XIII, eh?
2: Sí, vull dir. Ja, però vull dir que a l'edat mitjana no tenien gaire tapa per emportar-se a la boca.
1: Per posar, sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Tenien
1: sí.
2: Aquelles coses que feien
1: bueno,
2: de...
1: Bueno, és d'aquestes coses que, bueno...
2: Podem posar la cançó de la tapa una altra vegada?
1: Tu creus
2: em
1: que deixes? Cal?
2: Sí, home, sí, que és molt maca. Que
1: però m'agradava més aquella de...
3: Tengo... Más tengo chopitos...
2: Allò era un anunci d'una
1: cosa. Però aquest anunci
2: és molt maca, m'encanta, perquè les diu totes. L'Ivan ens la posarà, es diu Mustapes, la tens com a Mustapes.
1: Mira, l'Ivan ja té prou feina, perquè ens estan arribant notes de veu
2: moltes,
1: última hora
2: i
1: també
2: totes.
1: Les volem intentar posar. Tens la musiqueta?
2: Sí.
1: Vinga, va, l'escoltem. Si no, el Robert no se'n va a dinar tranquil.
2: Mira, sí.
1: Saps que això és ràdio, que no t'estem veient. De tapeo.
2: Vinga, senyora, a vostè qui no li agrada la tapa?
1: 13:57.
2: Caracoles.
1: M'encanten els cargols.
2: M'encanten els cargols.
1: Els cargols aquests petitets també m'agraden molt, eh?
2: Però els petitets tu menges tot, no, ja?
1: Jo sóc bastant fastigoseta.
3: Allò amb l'intestí, no?
2: Escoltem la cançó, a veure.
1: No cal que escoltem la cançó.
2: Sí, escolta.
1: No rima gaire, la cançó. No sé si m'acaba.
2: Està fet amb totes les tapes.
1: L'has fet a mia, o què?
2: Una canyilla ben tirada.
1: L'has fet a mia, això.
2: Eh?
1: Que si ho has fet a mia. Una teva amiga.
2: No,
1: aquesta
2: és una cançó molt
3: real, eh?
1: Va, el que vull escoltar és quina és la tapa preferida de la nostra audiència. Les croquetes, el xocó, la bomba, els aitons, la banderilla... A veure, el què?
4: Hola, macos.
1: Hola.
4: Mira, per ser breu, perquè m'agraden totes, us diré els aitons amb vinagre.
1: Oh, que bons.
4: I la bomba de la Barceloneta i els músculs amb escabets de les Ries Gallegues amb patates fregidetes al costat.
2: Home.
4: Adeu.
2: He de dir, ahir la tarda vam estar comentant.
1: 58,
3: molt belga, eh?
2: Vam estar comentant amb en Fran Villar, per cert, amb la Lola Sorribas, que tots dos han estat a Finisterre. I jo també
1: sí?
2: Vaig dir, home, jo a Finisterre m'he menjat uns músculs com la meva mà. I diu, aquestes són les maquillones de Finisterre.
1: Vull
2: dir, uns músculs que dius, mare meva.
3: A mi, molt grans, no? Els músculs
1: ja.
3: No m'agraden.
1: Sí,
3: els
1: a mi també
3: m'agraden
1: més
3: aquells.
1: Ai, la mà, els estan boníssims. Passats per la paella amb una miqueta de llet. I...
3: Oh. Ai, que bo, per favor.
2: Les cloïsses li agraden al Gerard.
1: També.
3: Com?
2: A la marinera.
1: Sí. Bueno, també es mengen crues.
3: Quin comentari de fer jo?
2: Perdona.
1: Sí.
2: Doncs cap. Dir...
1: Sabeu què ens falta per l'any que ve?
3: Què ens falta?
2: Una tapa cada dia.
1: Bueno, això estaria molt bé. Mira, un altre repte podria ser.
3: Mira, la tapa del dia.
1: Una secció de cuina.
3: Secció de cuina.
2: Ah, sí.
1: Ho he de faltar. Parlar més de cuina.
2: Sí.
1: Jo crec que a la nostra audiència també li agrada la secció de cuina. Trobem a faltar la Zaraida.
3: Sí, molt.
1: Podem parlar de menjar vegà o de menjar no vegà, amb la qual cosa...
2: O podem renegociar contractes, jo què sé.
1: Ja tornarem a parlar amb la Zaraida, si no trobarem algun cuiner o cuinera que ens
2: vulgui. I si no, el fem nosaltres, la tapa. Clar, la cuina. La cuina de...
1: Si tu m'has de cuinar, no ho sé jo, eh?
2: Bueno, escolta'm, li dius a la IA que et faci una recepta...
1: No tens prou feina com per haver de fer ara tapes.
3: Sí. Vistos els teus tàpers, que aquest any no n'estàs portant.
1: No he portat ni un, aquest any.
3: Ni un, ni un.
2: Buscarem un cuiner, no pateixis.
1: Buscarem.
2: Si no, farem un càsting entre l'audiència.
1: Vinga, anem a fer unes tapes?
2: Sí.
1: Tornem demà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia.
2: Viva
1: Espanya. Ja veurem, perquè si no, no sé qui farà... Què ve això?
2: Ah, pel la
1: mundial,
2: tapa, viva Espanya!
1: Pel Mundial, que el vas veure i no
2: ah,
1: el partit.
2: Sí, tant.
1: Vinga, tornem demà a partir de les 12 i vinc, que passeu una molt bona tarda.
2: No tinc ni mòbil ni tele.
1: Hasta mañana.
5: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias y solo es martes, día 2 de la semana horrible en el PSOE que pasa páginas del calendario judicial. De la fontanera y sus cloacas que emanaban de las tuberías mismas de la calle Ferraz, supervisadas por Supersantos Cerdán, que es lo mismo que decir por el PSOE. Se ralentiza el tiempo, se hace eterno en la Moncloa, que aguarda el primer golpe que le tocará encajar con la sentencia de las mascarillas, la trama criminal con Ábalos en la cúspide, que el fiscal Luzón consideró probada y que fijará la medida de cuánto

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Tot el que està relacionat amb l'educació és material altament sensible a Catalunya i la Generalitat no acaba de trobar la tecla per redreçar el conflicte educatiu. Tira endavant l'acord de millores laborals amb una part dels sindicats, però amb USTEC, l'organització principal,

0: en peu de guerra. I tira endavant també la prova pilot d'incorporació dels Mossos als centres escolars, però amb poc encert comunicatiu, com ho ha demostrat avui mateix el Departament d'Interior. La seva titular, Núria Parlon, ha explicat a Catalunya Ràdio que el projecte estava en vies de paràlisi i poc després la conselleria ha fet un comunicat per matisar les seves paraules. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també n'ha sortit al pas.
1: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
0: Per tant, la prova pilot continua amb 7 centres, la meitat dels que s'hi havien arribat a adherir, i l'any vinent es decidirà el futur del pla.

0: Tant els socis d'investidura de Salvador Illa com els partits de l'oposició han aprofitat l'ocasió per carregar contra l'embolic del govern. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, tant la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, com el seu homòleg als comuns, David Cid, han exigit al govern que ho deixi córrer.
2: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs a la comunitat educativa i a la societat en general.
3: Però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a, no, a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Junts també ha rebutjat infiltrar els Mossos a les aules, mentre que Vox ha defensat la mesura per combatre, diuen, la inseguretat als centres escolars.
0: El projecte de la gigafactoria de Móra la Nova tira endavant amb el suport de la Generalitat i del govern espanyol.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una aportació de més de 700 milions d'euros al projecte i el Consell Executiu ha donat llum verd a la societat público-privada que el gestionarà. El projecte d'intel·ligència artificial competirà amb altres candidatures en el marc d'una convocatòria europea.
0: Més coses, els sindicats reclamen equiparar la normativa espanyola que regula les treballadores de la llar internes amb la legislació europea.
1: Comissions Obreres denuncia que hi ha dones que estan disponibles fins a 22 hores al dia. Escoltem Irene Galí, autora de l'informe.
4: Per complir amb les normes que sí que regeixen per la resta de treballadors assalariats pel que fa a horaris, farien falta torns de 2 o 3 treballadors diaris. Poden assumir-ho econòmicament les famílies? No, per això no es toca.
1: Aquesta situació de gairebé explotació laboral afecta un sector on el perfil de la gran majoria de treballadores és el d'una dona migrant.
0: I el Gremi de Restauració de Barcelona acusa d'intrusisme als supermercats que disposen d'espais amb taules i cadires on es pot menjar el que s'acaba de comprar.
1: Sí, el director del Gremi, Roger Pallarols, els ha titllat de restaurants low cost.
5: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant.
1: Una de les empreses afectades és Mercadona, amb 30 establiments d'aquest tipus. La companyia assegura que es tracta d'una zona de descans que fan funcionar des del 2018.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. Debut en mal peu de la selecció espanyola al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente no va passar d'un fluix i decepcionant empat a 0 contra Cap Verd, una de les ventafocs del torneig a l'estadi d'Atlanta. Aquesta propera matinada, a partir de les 3 i contra Algèria, debuta la vigent campiona, l'argentina de Leo Messi. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran a partir de les 9 al Palau Blaugrana, el primer partit de la final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala.
0: Continua l'augment de la calor durant tota aquesta setmana. Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar i sol, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, l'augment de temperatures serà més notable, especialment a punts de la depressió central i al prelitoral. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 35 graus a Girona i 38 a Lleida. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però a la tarda al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 23 graus a Barcelona i 19 a Girona. Bufarà vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:45 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Dèiem en portada, nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts.

0: Minuts després d'un matí de confusions. El Departament d'Interior ha hagut de sortir, segons han dit, contextualitzar les paraules que la consellera Núria Parlon ha fet servir per explicar l'estat actual d'aquesta prova pilot que, recordem-ho, té l'objectiu d'introduir agents de la policia catalana de paisà per detectar possibles conflictes dins dels instituts. Intentem desfer aquest embolic amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La confusió ha començat aquest matí, minuts després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava en fase de paràlisi. Parlon ho explicava així.
2: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: I com dèiem, poc després el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar aquestes declaracions de la consellera. Aclareixen que el projecte per introduir agents de paisà i sense arma als instituts continua en marxa amb les mateixes condicions que l'última vegada que es van fer canvis. És a dir, que continua en marxa en 7 centres educatius de Catalunya després que alguns rebutgessin participar a la prova pilot. Amb tot, ha explicat que el pla s'avaluarà a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, moment en el qual es decidirà el seu futur. Recordem que la iniciativa ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres van demanar sortir-ne, tot i que la consellera Núria Parlon segueix defensant que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar possibles casos de conflicte i també de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer tasques de control policial.
0: Gràcies, Montse. Els socis d'investidura del govern, Esquerra i els comuns han criticat el nou desgavell al si de l'executiu. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha instat també l'executiu a complir amb el mandat del Parlament que deixava sense efecte el pla pilot.
3: És un mandat explícit votat per la majoria de la cambra que mandatava expressament al govern de la Generalitat i, per tant, a la responsable d'Interior i Seguretat Pública que es deixés sense efecte el pla pilot. Tornem a interpel·lar directament al govern en el sentit de complirà o no complirà els mandats del Parlament.
4: Des dels comuns, el seu portaveu, David Cid, també s'hi ha pronunciat en termes similars.
5: Les escoles necessiten educadors socials, necessiten psicòlegs, no necessiten més Mossos. Per tant, no necessiten Mossos. Per tant, insisteixo, no, els lius del govern que el resolguin entre ells, però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest pla pilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
4: Des de l'oposició, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu de la CUP, Pilar Castillejos, també consideren que cal avortar el pla pilot.
6: Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: És el moment que es prengui d'una vegada aquesta decisió de retirar-los d'una manera definitiva sense aquests matisos que ha posat la consellera de que si ara no és el moment oportú.
4: En canvi, Vox sí que ha defensat la presència dels Mossos en alguns centres escolars.
8: Es ratifica aquesta inseguretat, es ratifica que els professors no tenen autoritat dins les aules i, per suposat, considerem que mentre aquesta inseguretat estigui a les aules, els Mossos tenen que estar presents.
4: Paraules de Joan Garriga, porteu de Vox al Parlament.
0: I encara en matèria educativa i una informació relacionada amb la Generalitat, hem d'explicar també que el govern ha aprovat el decret per fixar els preus universitaris per al curs vinent tant a les públiques com a la Universitat Oberta de Catalunya. La gran novetat són les exempcions per a les famílies monoparentals que s'equiparen a les nombroses.
4: Sí, aquestes poden ser del 50% o del 100% segons la categoria. Per fer efectiva aquesta mesura, el govern ha inclòs en els pressupostos una partida de 12 milions i mig d'euros. Actualment hi ha més de 78.000 títols de família monoparental vigents. Es considera família monoparental la integrada per un adult amb fills o filles menors de 21 anys o de fins a 25 si cursen estudis que hi conviuen i en depenen econòmicament.
0: I a partir d'avui es pot bescanviar també el val escolar del curs 2026-2027 que torna a ser de 60 euros. El val està repartit en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya, Montse.
1: La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes. El govern manté una dotació de 50 milions d'euros després

0: és que el curs passat l'ajuda arribés a més de 700.000 alumnes amb un 90% de vals bescanviats.
1: I acabem aquesta plana parlant de les escoles Bressol. Diversos sindicats han convocat vaga en aquests centres aquest dijous 18 de juny en una mobilització impulsada per CGT, Intersindical, Abacos i el moviment Revolució 03.
2: L'aturada afecta tant les escoles Bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa educativa, un model públic gratuït i inclusiu, la reducció de ràtios, més suports especialitzats, la dignificació laboral i la internalització del servei. També exigeixen una reforma al decret català del primer cicle d'infantil i canvis en la legislació estatal. Els sindicats fan una crida a participar en la manifestació de Barcelona convocada a les 11 del matí.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
5: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. 4 categorías y un solo objetivo. Apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
6: Noticias migdia amb Gabriel Figueredo.
1: En 3 minuts ens plantem a 3 quarts de 3 de la tarda. El govern català i també el govern espanyol impulsen la candidatura de Móra la Nova per acollir la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Els dos executius han aprovat avui els dos passos imprescindibles per optar a aquesta infraestructura de la Unió Europea, la creació d'una empresa públic-privada i el pressupost per desenvolupar el projecte. Anem al Palau de la Generalitat per conèixer tots els detalls amb el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. La Generalitat està convençuda que el municipi de les Terres de l'Ebre serà l'escollit per instal·lar la gigafactoria. Qualifica d'exitosa la candidatura de Móra la Nova i assegura que reuneix tots els requisits que reclama la Unió Europea. La gigafactoria va de la mà d'una inversió de 2.000 milions d'euros, però la importància del projecte va més enllà dels diners. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca en aquest sentit la importància de saber on i com es guarden les dades que es fan servir per entrenar la IA.
8: Tenir sobirania en un àmbit molt sensible, que ja s'ha mostrat molt sensible, que des de la Comissió Europea i l'àmbit europeu es marca com a crític, i per tant tenir aquest tipus de projectes i instal·lacions el que ens permet és controlar quines dades es manegen, s'emmagatzemen i a on.
7: La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el mes que ve.
1: Ho destacàvem també en titulars. Les treballadores internes de la llar poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia. Ho denuncia Comissions Obreres en un informe que posa el focus en el que anomenem temps de presència. A més, des del sindicat alerten que les condicions laborals d'aquest sector, Ricard, estan en conflicte amb la llei europea.
2: Sí, quan parlem de temps de presència ens referim a aquell en què la treballadora ha d'estar a disposició de la família, tot i que no compta com a jornada laboral ni es paga com a tal. A la pràctica denuncien des de Comissions Obreres això allarga les jornades molt més enllà de les 40 hores setmanals, sovint amb sous que no passen del salari mínim. Aquesta situació, segons el sindicat, entra en conflicte amb la normativa europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, conegut com a TJUE, ja ha marcat en diverses sentències que el temps en què un treballador ha d'estar disponible podria considerar-se temps de treball efectiu. De fet, una resolució recent també ha qüestionat que aquestes treballadores no tinguin registre horari, un fet que dificulta reclamar hores extres o abusos. Menxo Gutiérrez és la secretària de Dones de Comissions Obreres.
9: Si s'ha de controlar digitalment, si ha de ser l'autoritat laboral, el govern qui controli les hores de feina mitjançant aplicatius modernitzats, tenim dones, com elles, fora de la cobertura que genera aquest control de registre horari. No? En un mercat de treball amb un horari personal i laboral molt difós.
2: Tot plegat en un sector on gairebé el 95% de les persones treballadores són dones i moltes migrants. Una realitat coneguda però que continua sent una de les més precaritzades del mercat laboral i que, segons Comissions Obreres, sosté el sistema de cures actuals a costa dels drets d'aquestes treballadores.
1: I els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. És un increment notable del 5,7% respecte a l'any anterior i és més intens que el conjunt de l'Estat.
2: Darrere d'aquesta pujada hi ha

Diversos factors, però sobretot destaquen les millores retributives que s'han aplicat en molts convenis, sobretot en el sector públic, com per exemple en el cos dels Mossos d'Esquadra. Això ha empès el conjunt dels sous cap amunt. També s'han incrementat les hores pagades, fet que indica més activitat laboral, tot i que al mateix temps també creixen lleugerament les hores no treballades. En definitiva, el mercat laboral català mostra una tendència a l'alça en salari.

0: i microones, on els clients de Mercadona, per exemple, poden menjar el que acaben de comprar.
1: Sí, concretament han denunciat un total de 30 mercaurans a Barcelona. Al seu entendre, vulneren l'ordenança municipal del comerç alimentari, que prohibeix oferir cap servei entre l'accés al supermercat i les caixes de cobrament. Per això, més enllà de criticar directament la marca Mercadona, també es queixen de la permissivitat de l'Ajuntament. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
2: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant. El que hem fet és denunciar aquesta pràctica i, per tant, denunciar tot un seguit de supermercats concrets on es du a terme per incomplir l'ordenança municipal vigent.
1: Fons de Mercadona responien a Onda Cero que no entenen aquestes crítiques per dues raons. Per un costat, perquè ofereixen aquest espai des del 2018 i, d'altra banda, perquè, segons Mercadona, són zones de descans. Allà, asseguren, no tenen cap treballador servint i, per això, no es pot entendre com un restaurant, tot i que molts clients utilitzin aquesta zona per menjar els plats preparats que s'acaben de comprar.
0: Obrim la plana local, la xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor aquest estiu a Barcelona superarà els 500 punts, el que permetrà que n'hi hagi un a 10 minuts a peu a qualsevol dels 33 barris de la capital catalana. Ana Utiel, bona tarda.
3: Bona tarda. Això és possible per la suma dels refugis habituals, biblioteques, museus i altres espais públics, i dels microrefugis, botigues i altres establiments i equipaments privats. Ho explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
4: Són farmàcies o altres tipus d'establiments, per tant, privats, però que se sumen a la lògica dels refugis per poder fer una pausa i protegir-se de la calor en un determinat moment i que ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat, i això és una de les línies en les que hem treballat any rere any per poder fer créixer aquesta xarxa.
3: Tot plegat ha de permetre que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa. Entre ells, el mes d'agost, igual que l'any passat, les 5 biblioteques de la ciutat que tornaran a obrir portes malgrat el conflicte laboral. En conjunt, el dispositiu per afrontar les altes temperatures de la ciutat funcionarà del 15 de juny al 15 de setembre.
0: Acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per endurir la taxa turística per als creueristes de curta durada, de curta estada, volíem dir, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat comtal.
3: Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat avui al Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, la taxa es triplicarà passant dels 8 als 24 euros, un canvi normatiu que s'alinea amb la voluntat de l'alcalde Jaume Collboni de desincentivar els creuers amb menys retorn econòmic per la ciutat. Els Comuns han reclamat a l'alcalde que sigui coherent i que quan s'aprovi l'apliqui com més aviat millor.
0: Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos per garantir la seguretat al municipi a les portes d'una nova temporada d'estiu.
3: Sí, des de l'Ajuntament alerten que la policia local ha deixat de fer hores extra mentre segueix oberta la negociació per millorar el conveni col·lectiu. De fet, aquesta protesta ha tingut les primeres conseqüències aquest cap de setmana perquè han hagut de tancar la comissaria per falta d'efectius. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, entén les queixes dels treballadors i lamenta que la llei no li permeti dimensionar el cos policial a la necessitat del poble.
5: Perquè, sens dubte, i aquí poso en valor l'accent fent aquest port a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar.
3: Mentrestant, el govern municipal confia tancar un acord amb el comitè d'empresa els pròxims dies per resoldre el conflicte i recuperar la normalitat al servei policial.
0: I la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí, gairebé 5 mesos després de quedar interrompuda pels efectes del temporal Harry i posteriorment per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
3: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell a les 9:15 amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transports.
6: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que

0: responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
1: Medishore. Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
2: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
3: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
4: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
5: Este viernes a las 8 de la tarde.
6: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
5: Estreno de la nueva prueba final.
6: ¡Qué emoción!
7: ¡Sí!
5: De Pasapalabra en Antena 3.
8: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Aquí ja tenim els estudis. Comencem parlant del partit d'ahir d'Espanya, que comença amb un mal resultat.
9: Amb mal peu va debutar la selecció al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente no va passar d'un fluix i decepcionant empat a 0 contra Cap Verd, una de les ventafocs del torneig a l'estadi d'Atlanta. Domini estèril d'una Espanya plana, lenta i previsible, incapaç de superar la muralla defensiva dels africans. De la Fuente admet que els hi va faltar frescura per obrir la pobladíssima defensa capverdiana.
10: Insistiendo, seguir en la misma idea, seguir, obviamente, mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura que hay que tener en este tipo de partidos.
9: Efectivament, Rodri explicava que ho van intentar tot per enderrocar la muralla defensiva de Cap Verd.
11: Bueno, ¿cómo se abre? Pues dependiendo. Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados. Esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado. Creo que hemos tenido fluidez. Creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas. Y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
9: Fins a 4 jugadors del Barça van ser titulars, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona part van sortir Dani Olmo i Lamine Yamal. El davanter de Rocafonda va disposar de 20 minuts i va reaparèixer 54 dies després d'haver-se lesionat. El grup d'Espanya, Aràbia Saudita i Uruguai també van empatar, en el seu cas 1-1 a Miami. És un bon resultat per la selecció espanyola. Es van avançar els asiàtics al primer temps, però a falta de 10 minuts van empatar els xarrua. El madridista Fede Valverde explica que hi va haver una Uruguai a la primera part i una altra la segona.
12: Nosotros pensamos nosotros, hay que ser sinceros, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros. Atacamos más, presionamos más, empujamos más y bueno, agradecer el apoyo de la gente que fue fundamental hoy.
9: Les paraules d'Ernesto de Fede Valverde, jugador del Real Madrid. Per tant, a la classificació del grup H hi ha un quadruple empat a un punt entre Uruguai, Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd. També jugats ahir, Bèlgica i Egipte van empatar un a Seattle. I també taules. De fet, ahir tot van ser empats. Tots els resultats van acabar amb empat. En aquest cas, empat a dos entre Iran i Nova Zelanda a Inglewood.
8: I avui debuta la vigent campiona.
9: És l'Argentina de Leo Messi, que s'enfrontarà a les 3 de la matinada a Argèlia, a Kansas City. El central de l'albiceleste, Nicolás Otamendi, creo que arriben bé al partit.
13: Creo que tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo que llegamos bien, nos estamos dando un máximo porque obviamente sabemos que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Entonces tenemos que hacer una preparación, no diferente, pero sí saber que vamos a competir. Tenemos que dar el máximo y creo que bueno, en líneas generales estamos bien.
9: Abans de l'Argentina-Argèlia, a les 9 França jugarà davant Senegal a Nova Jersey, a les 12 Irak es veurà les cares amb Noruega a Foxborough i a les 6 hi haurà el duel entre Àustria i Jordània a Santa Clara. Encara en futbol, el Real Madrid ha anunciat l'ampliació del contracte per una temporada més d'Antonio Rüdiger, qui d'aquesta manera queda vinculat al club blanc fins al juny del 2027. D'altra banda, avui arrenca la gran final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça i el Pozo Murcia jugaran a partir de les 9 al Palau Blaugrana, el primer partit de la sèrie al millor de 5. L'entrenador culer Javi Rodríguez aprofita abans d'aquesta final per remarcar la contribució que fan les seccions per fer del Barça el millor club del món.
7: Es algo increíble. Yo tuve la suerte como jugador de levantar la primera Copa Europa del Barça de futsal, que fue en Lleida, un día inolvidable. Si el Barça es el mejor club del mundo, no es porque el primer equipo de fútbol, que es lo más importante y lo que nos genera a todos que estemos aquí, sea el mejor, sino que las secciones profesionales y no profesionales de este club, al final damos todo por esta camiseta, por este escudo, ganamos muchísimos títulos y al final, si lo pones en un cómputo global, no hay un club en el mundo que sea ni que se le acerque al Barcelona.
9: Per aquest partit, Javier Rodríguez recupera Adolfo, però té les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. També estem pendents de Paula Badosa, que s'enfronta no abans de les 4 i 20 de la tarda, és a dir, d'aquí una hora i 20 minuts aproximadament, a la neerlandesa Susan Lammens, en partit de primera ronda del torneig de tenis de Berlín.
8: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
9: Bona tarda.
8: En plana cultural, la 17a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà del 2 al 5 de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, ho farà amb una quarantena de propostes artístiques.
14: Activitats que combinen teatre, narració oral, música, dansa, circ i instal·lacions artístiques. El concert inaugural d'enguany anirà a càrrec de la cantant i compositora Magalí Sare, amb la proposta Descasada, que parteix de cançons tradicionals sobre la dona i el matrimoni per construir un relat feminista. Un dels plats fort serà l'Apagada del Misteri, un espectacle que es fa la nit de dissabte i que està il·luminat només per la llum de milers d'espelmes.
8: La 23a edició del Festival Nits, Asian Summer Festival, ja té programació completa. 45 pel·lícules amb 11 estrenes internacionals, 5 europees i 14 estatals que es podran veure a Vic del 14 al 19 de juliol.
14: Enguany destaca la forta presència d'animació i una secció oficial amb títols com Boss o Rhapsody Rhapsody. El director japonès Minoru Kawasaki, que va rebre el Gran Premi Honorífic fa 2 anys, presentarà 2 noves pel·lícules a la secció Akihabara, entre elles Shark 51, en primícia mundial. El festival també inclou cinema d'arts marcials amb títols com Drunken Blade o Against All Odds i una sala B dedicada al cinema més atrevit i de culte.
8: I el Mercat de Música Viva de Vic ha presentat el cartell de la seva nova edició, en el qual hi destaquen Quimi Portet, Lia Kali i Ginestà.
14: El festival se celebrarà del 16 al 20 de setembre, la seva 38a edició, amb 72 concerts, entre ells 35 estrenes i 5 coproduccions. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco, que reflexiona sobre el concepte de música en directe. La programació s'estendrà per diversos escenaris de Vic i reforça el triple focus internacional a Portugal, França i Itàlia. El pressupost del certamen és d'1,2 milions d'euros.
8: I avui al Palau Sant Jordi de Barcelona, concert de Ludovico Einaudi. El concert proposa un tour sonor de gran format amb noves versions del seu treball creades conjuntament amb el seu fill Leo Einaudi, fusionant piano minimalista, guitarres, teclats i electrònica. L'artista actuarà amb 11 músics, incloent-hi la seva banda habitual i una secció de cordes. Nosaltres ho deixem aquí. Molt bona tarda.
15: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
16: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, 3 minutos para resumir el día. Junts quiere que el Congreso se pronuncie sobre un adelanto electoral. Ha presentado una iniciativa que de facto es una cuestión de confianza y que de seguir adelante sería una imagen muy potente con mucha fuerza porque insta a Sánchez a convocar elecciones ante los casos de corrupción que le rodean. Hablamos en condicional porque a esta hora la mesa de la Cámara se inclina por vetar esa enmienda que se ha introducido en una moción del Grupo Popular. Los populares denuncian que se va a forzar el reglamento al máximo para evitar esa imagen que constataría que Sánchez ha perdido el apoyo del Parlamento. El portavoz de Junts, Josep Maria Cruzet, cree que es el momento de pasar de las palabras a los hechos.
17: Ahora es el momento de ir más allá y de pasar de las palabras a los hechos, y los hechos se acreditan votando en el hemiciclo y fijando claramente la posición de cada uno de los grupos.
15: Tras el Consejo de Ministros le preguntaban a la portavoz del Gobierno, no comparte la iniciativa, se ha quedado ahí el más Sainz. El portavoz parlamentario Patxi López habla de cobardía del PP.
18: Lo que estoy viendo yo es el acto de mayor cobardía política de

Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.

0: financiera.
1: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
2: Todo empieza y termina en el campo. En la tierra que se trabaja, en el esfuerzo que nos define, en el origen de lo que somos. Tierra de Sabor, despensa oficial de la Selección Española de Fútbol. El sabor que nos une. Junta de Castilla y León.
3: Vuelve Repsol en Escena, tu agenda de ocio donde descubrir conciertos, festivales, cine y los planes del momento. Ya hemos pasado por la Feria del Libro de Madrid, pero tenemos muchas más paradas. Los de Nighties, Osondo Camiño, Bilbao BBK Live, para seguir disfrutando juntos, todo impulsado por las energías de Repsol. ¿Nos vemos por allí?
4: Onda Cero Barcelona.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-lloc 63-65, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01. 20.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: entra en lineadirecta.com.
1: Tu verano realidad con Renfe y Viajes El Corte Inglés. Elige el tren para llegar a tu destino con comodidad y con la ventaja de sus precios especiales para familias. Consulta condiciones. Reserva tu viaje en Renfe con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
2: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Pero se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
2: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
5: Què tal? Bona tarda. La primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol va arribant al final. Aquest dimarts s'estrena una selecció bicampiona del món, la França, de Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé contra l'actual campiona de l'Àfrica, el Senegal. El partit corresponent al grup i es disputarà a les 9 de la nit al MetLife de Nova Jersey. I una mica més tard, a les 12 de la matinada, Iraq-Noruega, Massachusetts, del mateix grup, però ben entrada la matinada debutarà una altra múltiple campiona i la gran favorita, l'Argentina de Leo Messi, que es veurà a les cares amb Algèria a les 3 de la matinada a Kansas. Un dels homes forts del seleccionador Lionel Scaloni és el central del Benfica, Nicolás Otamendi.
6: Creo que tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo que llegamos bien, nos estamos dando un máximo porque obviamente sabemos que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Entonces tenemos que hacer una preparación, no diferente, pero sí saber que vamos a competir, tenemos que dar el máximo y creo que bueno, en líneas generales estamos bien.
5: I encara hi haurà una altra partida a les 6 de la matinada entre Àustria i la debutant Jordània. Més qüestions en clau mercat. El Real Madrid ha fet oficial la renovació del central alemany Antonio Rüdiger per una temporada fins al juny del 2027 i el Sevilla ha anunciat el fitxatge del central senegalès Arona Sangante, procedent de l'Havre de la Ligue 1. I a la plana poliesportiva, en futbol sala, el Barça i el Pozo Murcia enceten avui la final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez, que tindran el factor pista a favor en una eliminatòria al millor de 5 partits, podrien ser campions de Lliga després de 3 anys. El primer duel avui a les 9 de la nit al Palau Blaugrana.
4: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
8: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar o, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
9: En pleno 2026, aún hay compañías de seguros que no dan ninguna facilidad a la hora de pagar. No sé a vosotros, pero hay gente que está contenta.
10: Así que es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
11: ¡Por fin!
9: Pues a esta hora, como siempre, ya puedo saludar a Judith González, nuestra filóloga de cabecera, la que nos acompaña, la que ha estado con nosotros el fin de semana, la que está en el programa diario los martes, como siempre. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Jaime. Todo muy bien por aquí.
9: Muy bien. Ya sabes que siempre nos tenemos que parar en el comentario, en la pregunta de uno, una...

0: 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: I és que Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns, aquell encàrrec com va anar?
2: No sé, li vas donar voltes i 0 és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment 0, que és el Big Bang, on no n'hi havia res, 0 de ràdio. O sea, és com, uau. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de 0, no?
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les caves.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
4: Ahora mismo coger el coche es comerte un atasco. Es que da igual donde vayas. Al trabajo atasco, al pueblo atasco, a la playa atasco.
5: Y cuando además se te estropea el coche, llamas a la grúa y tardan en venir una hora. Bueno, al menos esto lo podemos evitar. Está muy claro, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55 90. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
6: Por fin.

0: Bosch. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
0: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
2: Verisure. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: Este viernes a las 8 de la tarde.
4: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
3: Estreno de la nueva prueba final.
4: ¡Qué emoción!
5: ¡Sí!
3: De Pasapalabra en Antena 3.
6: Onda Cero Barcelona.
7: Com cada any, amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
6: A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
8: L'IBEX 35 marca un nou rècord històric i se situa per sobre dels 19.100 punts amb una pujada del 0,69%. Els inversors continuen vivint instal·lats en la bombolla de l'eufòria després del pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Els bancs lideren els números verds, mentre que Solaria, Acciona Energy i Naturgy són les empreses amb més pèrdues.
6: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
6: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de joc, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
11: Antes lo decía, vamos a hablar del precio, porque es verdad que el fútbol televisado

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Gigafactoria. Podríem dir que aquesta ha estat la paraula, el neologisme protagonista del dia d'avui, d'acord que giga vol dir gegant i en clau tecnològica gigabyte, i que factoria fa referència a una fàbrica. Però què és una gigafactoria? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a la brúixola i el motiu. Doncs el trobem a la injecció de 719 milions d'euros que ha anunciat el govern espanyol per crear una instal·lació dedicada a la intel·ligència artificial a Móra la Nova. Un projecte que tirarà endavant si la Unió Europea decideix que aquest territori sigui un dels escollits per instal·lar-hi una gigafactoria. Mentrestant, des de l'alcaldia de Móra la Nova celebren la proposta.
1: No sabem el resultat fins a mitjans de juliol. D'alguna manera, aquestes notícies pues, bueno, mos alegren per triugir i mos fan preveure que l'aposta, evidentment, pel govern de Catalunya no tenim cap dubte, del govern d'Espanya sembla que també, i a veure com se fa aquesta distribució, que al final sabíem que parlàvem de 5 grans instal·lacions, de 5 gigafactories que necessita Europa per a poder tindre aquesta autonomia de dades.

0: Més titulars d'aquest dimarts, dia 16 de juny. Anna Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La prova pilot de Mossos a les aules catalanes continua en marxa en 7 centres educatius. Així ho ha defensat el Departament d'Interior després d'un matí de confusions per part de la titular de la cartera, Núria Parlon, a la Ràdio Pública Catalana.
1: Sí, la consellera ha explicat que el projecte es trobava paralitzat, però poc després el govern ha sortit al pas per matisar les seves paraules. Sílvia Paneque, portaveu.
2: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: No serà fins al curs vinent que es decidirà el futur del pla. Aquesta confusió ha aixecat polseguera entre els partits de l'oposició que han reclamat al govern que giri full.
3: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin a la comunitat educativa i a la societat en general.
4: Però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Paraules de la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el seu homòleg als Comuns, David Cid.
0: A la brúixola d'avui coneixerem la història de la Iliana González. Va arribar a Catalunya amb només 25 anys i, tot i haver estudiat comptabilitat, només va poder desenvolupar-se professionalment com a treballadora de la llar interna.
1: Parlarem amb ella precisament avui, que Comissions Obreres ha denunciat que hi ha dones que estan disponibles fins a 22 hores al dia. Irene Galí és l'autora de l'informe.
5: Per complir amb les normes que sí que regeixen per la resta de treballadors assalariats pel que fa a horaris, farien falta torns de 2 o 3 treballadors diaris. Poden assumir-ho econòmicament les famílies? No, per això no es toca.
1: Els sindicats reclamen equiparar la normativa espanyola que regula aquestes professionals amb la legislació europea. Es tracta gairebé d'una situació d'explotació laboral que afecta un sector on el perfil de la gran majoria de treballadores és el d'una dona migrant.
0: En plana local, el Gremi de Restauració de Barcelona acusa d'intrusisme els supermercats que disposen d'espais amb taules i cadires on es pot menjar ben acabat de comprar.
1: El director del gremi, Roger Pallarols, els ha titllat de restaurants low cost.
6: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant.
1: Una de les empreses afectades és Mercadona, que es tracta d'una zona de descans que ja funciona des del 2018.
0: A la segona part de la brúixola d'avui obrirem la nostra finestra al món i ens dirigirem al Trident, Estats Units, Israel, Iran.
1: Aquest divendres sabrem si hi ha un pacte definitiu que permeti posar fi a 3 mesos i mig de conflicte, però sobre la taula tenim encara incògnites com la total reobertura de l'estret d'Hormuz, el futur del programa nuclear iranià o la suspensió de les sancions internacionals contra l'Iran. Iran. En parlarem amb l'expert en geopolítica de l'Ordre Mundial, David Gómez.
0: Ara entrarem en totes aquestes i més qüestions. Tenim teca fins a 9:15 del vespre. Abans volem conèixer la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 graus a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. S'esperen temperatures significativament elevades a la depressió central i a punts del prelitoral. Demà serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona i 19 a Lleida. Bufarà vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Fran Villar.

0: Els governs català i central impulsen la candidatura de Móra la Nova per acollir la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Els dos executius han aprovat avui els dos passos imprescindibles per optar a aquesta infraestructura de la Unió Europea, la creació d'una empresa públic-privada i el pressupost per desenvolupar el projecte. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. La Generalitat està convençuda que el municipi de la Ribera d'Ebre serà l'escollit per instal·lar

0: La Gigafactoria qualifica d'exitosa la candidatura de Móra la Nova i assegura que reuneix tots els requisits que reclama la Unió Europea. El projecte va de la mà d'una inversió de 2.000 milions d'euros, però el govern assenyala un aspecte més important que els diners per voler la Gigafactoria: saber com es tracten i on es guarden les dades que serveixen per entrenar la IA.
1: Tenir sobirania en un àmbit molt sensible, que ja s'ha mostrat molt sensible, que des de la Comissió Europea i l'àmbit europeu es marca com a crític, i per tant tenir aquest tipus de projectes, instal·lacions, el que ens permet és controlar quines dades es manegen, s'emmagatzemen i a on.
0: La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el mes que ve.
2: El que volem anar ara és el punt zero, el més bàsic de tot. Què és una gigafactoria? Doncs ara mateix ho sabrem de la mà de Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació a EADA Business School. Marco, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: A veure, primer de tot, important aclarir conceptes perquè portem tot el dia sentint a parlar de gigafactoria. A trets generals, exactament, en què consisteix i per què funciona?
3: Molt bé, bueno, podríem fer un símil, potser. Una gigafactoria ve a ser l'equivalent digital del que podríem considerar doncs, com una planta industrial, no? Però en aquest cas, amb una aplicació molt concreta, per tal de, diguem, poder executar grans programes informàtics. En aquest cas, podrien ser del tipus intel·ligència artificial, que està molt, molt en bo actualment, però podria ser en realitat doncs, per l'execució de programes informàtics de qualsevol tipus a gran escala.
2: Com solen ser aquestes infraestructures?
3: Bueno, sovint, quan parlem del núvol, no? del famós cloud, pensem que és una cosa etèrea, no? I res més lluny de la realitat, no? Al final calen grans naus industrials equipades amb altes capacitats de càlcul, molts servidors, per dir-ho d'una manera planera, molts ordinadors treballant de manera conjunta i col·laborativa i que, per tant, necessiten també doncs, grans quantitats d'energia elèctrica. Des d'aquest punt de vista, doncs això, ens ho podem imaginar com un gran magatzem que ocupa molts metres quadrats, absolutament refrigerat i ple d'ordinadors interconnectats i treballant de manera cooperativa.
2: Clar, com deia, han anat evolucionant el tipus de dades que es processen en aquestes infraestructures, en aquest cas de Gigafactoria, aquí a Móra la Nova, aquest projecte estaria enfocat de cara a la intel·ligència artificial. Què s'hi faria en aquestes instal·lacions? Com es treballaria amb la intel·ligència artificial en aquests casos?
3: Sí, bueno, el primer que cal tenir en compte és que la intel·ligència artificial, els grans models de llenguatge de IA generativa, que són els que estem més familiaritzats darrerament, necessiten un tipus d'ordinadors específics, podríem anomenar, no? Diguéssim que poden funcionar en qualsevol ordinador, però per ser eficients i donar respostes eficients als usuaris, doncs necessiten un tipus de maquinari específic, no? I és per això que, en aquest cas, doncs caldrà equipar aquest centre doncs, amb sistemes, segurament de fabricants específics, com Nvidia, que és un dels fabricants més habituals en aquest tipus d'entorns, per deixar tota la infraestructura preparada perquè quan executem els grans models de llenguatge, d'intel·ligència artificial, doncs siguin el més òptims possibles, el més ràpids possibles, de cara a elaborar respostes i donar resposta als usuaris, als negocis, etc., que finalment l'utilitzin, no?
2: Perquè ara mateix on es troben guardades les dades que genera i amb què treballa la IA?
3: Bueno, la majoria de les IAs hem de tenir en compte que estan, bueno, provenen d'entrada, tant el que és el software, com, o sigui, el programari com el maquinari, provenen d'empreses d'Estats Units, o sigui, ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, estem parlant d'empreses dels Estats Units. I per altra banda, tenim l'altre gran pol d'activitat en aquest sentit, és la Xina, no? Amb models, doncs, alguns bastant famosos, com ara DeepSeek. Llavors, això què significa? Doncs significa, entre d'altres coses, que segurament els centres de dades on estan emmagatzemades aquestes dades, els documents que pugem, les consultes que fem, els diàlegs que mantenim amb la IA, doncs estan, si no allotjades directament en territori d'Estats Units, per equips informàtics que

0: que depenen d'empreses d'aquests països, no? I aquí hi ha un factor diferencial que en bona part també motiva aquesta iniciativa de gigafactoria en territori europeu, no?
1: Clar, i imagino que aquí també serà important una legislació que reguli l'ús que es fa d'aquestes dades i la seguretat d'elles en la gigafactoria.
0: Sí, correcte. Aquest és un tema molt, molt important. De fet, Europa en general bueno, té una fama de ser molt, molt enfocada a les regulacions, però en aquest cas té tot el sentit del món, no? Europa ja disposa d'un reglament europeu tenint en compte els possibles usos de la intel·ligència artificial. Actualment aquest reglament és d'obligat compliment ja des de fa un temps en tots els països de la Unió i, a banda d'això, cada país està desenvolupant legislació addicional que complementa o que articula alguns dels detalls que estan en aquest reglament europeu. I és justament per això, doncs, perquè cal, entre altres coses, tenir molt clar per part de les empreses, institucions, etc., què es fa amb les dades, no? En aquest sentit, la legislació promou un model de gestió basat en riscos, no? No és el mateix fer una consulta, per exemple, doncs per a una intel·ligència artificial per fer un resum d'un document o quan aquest document és present, que, entre altres coses, està regulat per legislació de propietat intel·lectual i demés, no? Llavors, es per aquí que és molt important no només disposar de regulació, de lleis, per dir-ho d'alguna manera, sinó també que els centres de dades on estiguin allotjats no només les dades, sinó també els algoritmes que manipularan aquestes dades, doncs compleixin amb els màxims nivells de seguretat disponibles.
1: Uh-huh. I què necessiten aquestes macroestructures per al seu funcionament? Quanta energia consumeixen?
0: Bueno, molta, seria el resum ràpid, molta energia. En el cas concret de la gigafactoria de Móra la Nova, hi ha alguns estudis fets i, bueno, hi ha diferents números en aquest sentit, però s'estima que podríem estar parlant d'uns 600 megawatts, que és una quantitat, doncs, bastant, bastant gran. Donada la ubicació estratègica d'aquesta gigafactoria, doncs això, bueno, és una demanda d'energia que es pot satisfer des de diferents fonts, provenents tant de l'Aragó com també de Catalunya, el fet que estem a prop de Vandemple, una nuclear, etcètera, etcètera. O sigui que aquest és un dels factors importants. Després hi ha altres factors també, com per exemple aconseguir una bona refrigeració, això no només és un tema elèctric, sinó també de consum d'aigua en alguns casos. Bueno, és una infraestructura molt, molt complexa, necessita moltes coses. També accessos, no? Accessos físics, perquè bueno, doncs hi haurà molta maquinària, diguéssim, que s'hi haurà d'instal·lar i que s'ha de mantenir, etcètera, etcètera, no? Llavors, sí, són molts aspectes, és una infraestructura complexa.
1: Doncs Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació a EADA Business School, gràcies per assentar les bases d'aquest projecte aquí a la brúixola, perquè evidentment doncs, la tecnologia avança molt ràpid i això fa que també a vegades ens envoltem de conceptes, com és el cas de la gigafactoria, que acaben sent part del nostre dia a dia, però que necessitem saber en què consisteixen. Per tant, moltíssimes gràcies, Marco. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, a la vostra disposició. Bona tarda.
1: I quan passen 16 minuts de les 7 de la tarda, amb tota aquesta informació teòrica, volem intentar passar-ho a la pràctica, en aquest cas concret, el projecte de Gigafactoria a Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. I per això podem saludar Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat. Senyor Tort, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, primer de tot, què pot significar aquesta gigafactoria, ara que ja hem aterrat el concepte i sabem en què consisteix, què pot significar per al territori català?
2: Bé, d'entrada, un avenç important en tot el debat que tenim sobre la sobirania tecnològica, l'autonomia estratègica tecnològica, que al final té a veure amb per on es mouen les nostres dades i on es computen les nostres dades en un, diguem-ne, en una societat cada vegada més digital i vertiginosament més digital. Per tant, on estan les infraestructures digitals, on es computen les nostres dades i per on es mouen, és un debat a nivell, diguem-ne, geopolític molt i molt important

0: també en els nostres dies. Per tant, d'entrada, un avenç important com a país. I després també amb arrelament al territori, en aquest cas a Terres de l'Ebre. Nosaltres hem identificat en el marc, com a govern, des d'un acord de govern que vam fer d'impuls d'aquest tipus d'infraestructures digitals necessàries, diferents projectes i iniciatives de centres de dades a Catalunya, en diferents graus de maduresa, però és evident que el fet de tenir una infraestructura com aquesta, especialitzada en intel·ligència artificial, en el marc d'aquesta iniciativa InvestAI de la Unió Europea, de la Comissió Europea, provoca un marc positiu que, a més, ha d'atreure empreses i que ha de també desenvolupar talent al voltant de qualsevol infraestructura. Jo sempre dic que les infraestructures, diguem-ne, de mobilitat les tangibilitzem molt perquè anem amb els cotxes pel carrer i sabem que necessitem infraestructures per moure'ns. En el cas de les dades i de qualsevol activitat digital, també necessitem aquestes infraestructures digitals. I on estan? I en aquest cas, Catalunya, impulsant aquestes infraestructures, ens situa en el context necessari de millora d'aquesta autonomia, d'aquesta sobirania digital i tecnològica.
1: Mm-hmm. Clar, aquest projecte passa per la creació d'una empresa públic-privada. Per tant, quin impacte podria tenir pel que fa al mercat de treball?
0: Els diferents centres de dades, al final, sempre tenen una part de treball directe, de llocs de treball directes, però també indirectes, perquè són una infraestructura habilitadora de l'ecosistema. No? A nivell de Catalunya tenim un ecosistema digital potent, però una infraestructura així provoca un pol d'atracció tant a nivell de treball més directe, però com també, evidentment, de treball indirecte en aquelles empreses que necessiten una latència baixa, que per tant se situen al voltant d'una infraestructura com aquesta i que augmenten el teixit, diguem-ne, digital i competitiu, que ara segurament es concentra més, no?, a l'àrea metropolitana, amb el fet de tenir una infraestructura com aquesta en un altre pol, en aquest cas a Terres de l'Ebre i en aquest marc europeu, doncs fa taca d'oli, per tant, extén aquesta xarxa més enllà i, per tant, és un projecte també que busca un major equilibri territorial, no?, en el si de Catalunya.
1: Recordem que és una de les propostes presentades a la Unió Europea, però no serà fins al mes de juliol que sabrem si ha estat escollida o no. Per tant, quin recorregut ha de passar aquest projecte ara? Amb quins criteris es fa també aquesta elecció des d'Europa?
0: Es preveu que efectivament ara, al mes de juliol, la Comissió Europea publica el que és la convocatòria ja formal, en el que s'especificaran exactament quins són els requisits que exigeix la Comissió Europea, i es calcula que hi haurà doncs uns pocs mesos, 2-3 mesos, per presentar formalment les candidatures. No? Presentar formalment les candidatures, evidentment, ha requerit tot un procés previ, entre d'altres, d'aquesta Constitució pròpiament de la societat, que és el que ha aprovat avui el Consell Executiu a nivell de la Generalitat de Catalunya, amb el vistiplau també del Consell de Ministres per la part de partir que habilita, és tenir ja una societat inicialment creada, público-privada, efectivament, en la que la Generalitat s'incorpora el capital també de l'entitat des del principi, efectivament amb un 1%, aportant també el que és el terreny de Móra la Nova, del polígon del Molló com a tal, que a més en aquesta societat ja fixa aquest domicili social a Móra la Nova, consolidant aquesta aposta estratègica del govern per tenir aquest rol central i actiu a Móra la Nova.
1: Ara que parlàvem amb Marco Peña, ens comentava que aquesta infraestructura, en cas doncs, que evidentment tirés endavant per part de la Comissió Europea, ajudaria a poder gestionar les dades aquí a Catalunya, perquè depenem de la intel·ligència artificial que utilitzem aquí, depèn d'empreses, doncs, sobretot americanes i xineses. No sé si això obriria també la porta a la creació d'empreses que treballen amb intel·ligència artificial aquí a Catalunya.
0: Totalment. És a dir,

0: Sí, aquí ens hem de plantejar la missió i el propòsit d'aquest tipus d'infraestructures, que no és altra que aquest que esteu comentant. És a dir, ara mateix, quan jo sempre ho explico, en el moment en el que fem una consulta a qualsevol, diguem-ne, eina d'intel·ligència artificial, quan fem una consulta, és igual, en un cercador d'internet, les dades, diguem-ne, no es queden en el mòbil, en el nostre dispositiu. Viatgen per les infraestructures de connectivitat, van a parar a centres de dades fora de Catalunya, fora d'Espanya i fora d'Europa, en molts casos, i tornen per donar-nos la resposta. Evidentment, quan tenim i habilitem infraestructures clau com aquestes, el que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi, no?, també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya. És un habilitador, hem de veure aquestes infraestructures com un habilitador de tots els aspectes, diguem-ne, digitals i en especial, en el cas de la gigafactoria, en tot el que és la computació relacionada amb la intel·ligència artificial. Per tant, combina aquest element de competitivitat, combina aquest element de generació de talent al voltant dels pols en els que hi ha aquestes infraestructures, però també combina aquesta necessitat de major sobirania tecnològica sense que les nostres dades hagin d'anar-se a computar fora en aquest sentit.
1: Clar, ara Penya també ens deia que aquestes instal·lacions requereixen de molta energia. Seria una proposta sostenible?
0: L'energia, és a dir, està estudiada, evidentment, tots els projectes empresarials han de passar, diguem-ne, per un dimensionament de l'energia. En aquest cas, tenim clar quina subestació, com, i hi ha tot un sistema de generació de l'energia. És veritat que això està contemplat a nivell del polígon, en aquest cas del Molló. Hi ha hagut molt d'esforç per dimensionar quina és l'energia i introduir-ho també en la planificació elèctrica, diguem-ne, dels propers anys. Així està planificat. És evident que l'energia és un recurs, diguem-ne, escàs, que està molt regulat, que hi ha tot un procediment, diguem-ne, per acabar-la tenint, tant el que és en transport, és a dir, l'energia que ve de red elèctrica, com l'energia pròpiament que ja existeix o que arriba a la subestació, en aquest cas més propera, i això està mirat. Estem parlant d'uns nivells d'energia, evidentment, que són elevats respecte a altres tipus d'activitat econòmica, però que justament per això estem fent molt d'esforç en ordenar, diguem-ne, els diferents pols, en ordenar també com es tracciona el mercat en diferents centres de dades, és a dir, que no siguin només projectes, diguem-ne, amb un caire més especulatiu, sinó que realment són projectes connectats que dinamitzen el territori i que hi ha un retorn, no?, d'aquesta inversió i d'aquest consum també de l'energia. Per tant, està dimensionat, el requisit d'energia és necessari. No és el mateix que en la indústria, diguem-ne, tradicional, però entra dins el que és la planificació elèctrica a nivell d'Espanya i, per tant, a nivell d'activitat econòmica també en aquest projecte estratègic.
1: Ja per acabar, si aquest projecte tira endavant, quant de temps podria passar fins a veure'l complet i quins serien els primers passos a fer?
0: Veurem exactament quins són els requisits, diguem-ne, que estableix la Comissió Europea en aquesta convocatòria, però podríem començar a veure una operació important, no?, activa, diguem-ne, del centre de la gigafactoria construïda molt a la nova, probablement a finals del 2028, seria una bona fita com per veure aquest projecte en funcionament, que esperem que efectivament ara és una candidatura i ha de participar en tot el procés, però si s'adjudiqués en el marc de la convocatòria de la Comissió Europea, doncs a finals de 2028 podríem ja veure-ho com una realitat, diguem-ne, activa i operant en una primera fase. Després, evidentment, successivament es pot anar augmentant la capacitat de computació i anar doncs, augmentant i avançant a les següents fases d'ampliació.
1: Doncs Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, moltes gràcies per aquestes explicacions i per entendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Moltes gràcies.
1: Passen 28 minuts de les 7 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem aquí a la brúixola repassant tota l'actualitat de la jornada.
2: Onda Cero Catalunya.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
5: ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias.

0: Nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents de paisà dels Mossos d'Esquadra als instituts després d'un matí de confusions. El Departament d'Interior ha hagut de sortir a, segons ha dit, contextualitzar les paraules que la consellera Núria Parlon ha fet servir per explicar l'actual estat d'aquesta prova pilot, que té l'objectiu d'introduir agents de la policia catalana per detectar possibles conflictes dins dels instituts. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La confusió ha començat aquest matí, minuts després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava en fase de paràlisi. Parlon ho explicava així.
2: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: I com dèiem, poc després el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar aquestes declaracions amb les mateixes condicions que l'última vegada que es van fer camp participar a la prova pilot. Amb tot, ha explicat que el pla s'avaluarà a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, moment en el qual es decidirà el seu futur. Recordem que la iniciativa ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres van demanar sortir-ne, tot i que la consellera Núria Parlon segueix defensant que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar possibles casos de conflicte i també de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer tasques de control policial.
0: Gràcies, Montse. Els socis d'investidura del govern, Esquerra i Comuns, han criticat el nou desgavell al si del govern. La portaveu dels republicans del Parlament, Esther Capella, també ha instat l'executiu a complir amb el mandat del Parlament que deixava sense efecte el pla pilot.
3: És un mandat explícit votat per la majoria de la cambra que mandatava expressament al govern de la Generalitat i, per tant, a la responsable d'Interior i Seguretat Pública que es deixés sense efecte el pla pilot. Tornem a interpel·lar directament el govern en el sentit de complirà o no complirà els mandats del Parlament.
4: Des del grup parlamentari dels Comuns, el seu portaveu, David Cid, també s'hi ha pronunciat en termes similars.
5: Les escoles necessiten educadors socials, necessiten psicòlegs, no necessiten més Mossos. I per tant, no necessiten Mossos. Per tant, insisteixo, no, els lius del govern que el resolguin entre ells, però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
4: Des de l'oposició, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu de la CUP a la Cambra Catalana, Pilar Castillejos, també consideren que cal avortar el pla pilot.
6: Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: És el moment que es prengui d'una vegada aquesta decisió de retirar-los d'una manera definitiva sense aquests matisos que ha posat la consellera de que si ara no és el moment oportú.
4: En canvi, Vox sí que ha defensat la presència dels Mossos d'Esquadra en alguns centres escolars.
8: Es ratifica aquesta inseguretat, es ratifica que els professors no tenen autoritat dins de les aules i, per suposat, considerem que mentre aquesta inseguretat estigui a les aules, els Mossos tenen que estar presents.
4: Paraules de Joan Garriga, portaveu de Vox del Parlament.
0: Continuem parlant d'educació, però en altres qüestions. El govern ha aprovat el decret per fixar els preus universitaris per al curs vinent, tant a les públiques com a la Universitat Oberta de Catalunya. La gran novetat són les exempcions per a les famílies monoparentals que s'equiparan a les nombroses.
4: Les exempcions poden ser del 50% o del 100%, segons la categoria. Per fer efectiva aquesta mesura, el govern ha inclòs en els pressupostos una partida de 12 milions i mig d'euros. Actualment hi ha més de 78.000 títols de família monoparental vigents. Es considera família monoparental la integrada per un adult amb fills o filles menors de 21 anys o de fins a 25 si cursen estudis que hi conviuen i en depenen econòmicament.
0: A partir d'avui es pot bescanviar el val escolar del curs 2026-2027, que torna a ser de 60 euros. El val està repartit en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya, Montse.
1: La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes. El govern manté una dotació de 50 milions d'euros euros, després que el curs passat l'ajuda

0: arribés a més de 700.000 alumnes amb un 90% d'avals bescanviats.
1: I diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya aquest dijous, 18 de juny, en una mobilització impulsada per CGT, Intersindical, Abacos i el Moviment Revolució 03.
2: L'aturada afecta tant les escoles Bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa educativa, un model públic gratuït i inclusiu, la reducció de ràtios, més suports especialitzats, la dignificació laboral i la internalització del servei. També exigeixen una reforma del decret català del primer cicle d'infantil i canvis en la legislació estatal. Els sindicats fan una crida a participar en la manifestació de Barcelona convocada a les 11 del matí.
1: Aquests últims mesos han estat marcats per les vagues a casa nostra. Ara parlàvem de docents, però és que els metges mantenen les seves convocatòries mensuals. Demà dimecres serà una nova jornada d'aturades, la 12a des del passat mes d'octubre.
2: Sí, el Sindicat Metges de Catalunya convoca aquesta nova jornada que s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana convocada a tot l'Estat. Hi estan convocats els metges tant de l'atenció primària com dels hospitals i tant de l'Institut Català de la Salut com de la xarxa sanitària concertada, és a dir, el Siscat. En aquesta ocasió han volgut descentralitzar les accions de protesta, que fins ara s'havien fet sempre a Barcelona, per acostar-les a la resta del territori. Per això el sindicat ha programat 4 concentracions, una a cada capital de província. Tindran lloc a les 11 del matí a les diferents seus de les subdireccions regionals de salut. Concretament, a Barcelona serà el carrer Aragó, a Lleida a l'avinguda de l'alcalde Rovira Roure, a Tarragona a l'avinguda de Maria Cristina i a Girona a la plaça Pompeu Fabra. Metges de Catalunya aprofitarà per visibilitzar l'èxit, a parer seu, de la campanya Ni un minut més, impulsada pel sindicat fa unes setmanes, per posar fi al que consideren sobrecàrrega estructural dels professionals. Bàsicament, consisteix a deixar de fer qualsevol activitat assistencial que se surti de la jornada ordinària i obligatòria. Això ho fan des del dia 1 de juny. Actualment, la iniciativa ja suma l'adhesió o el suport de més de 220 serveis de 40 hospitals catalans, 14 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. El sindicat ho considera una mostra clara del malestar generalitzat dels facultatius.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Verisure.
7: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
8: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.

0: Passen 8 minuts de 8:45 del vespre. Continuem repassant l'actualitat de la jornada aquí a la brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Les treballadores internes de la llar poden arribar a estar disponibles, atenció, fins a 22 hores al dia. Ho denuncia Comissions Obreres en un informe que posa el focus en el que anomenen temps de presència. A més, des del sindicat alerten que les condicions laborals d'aquest sector estan en conflicte amb la llei europea. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Quan parlem de temps de presència, ens referim a aquell en què la treballadora ha d'estar a disposició de la família, tot i que no compta com a jornada laboral ni es paga com a... Això allarga les jornades molt més enllà de les 40 hores setmanals, sovint amb sous que no passen al salari mínim. Aquesta situació, segons el sindicat, entra en conflicte amb la normativa europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ha marcat en diverses sentències que el temps en què un treballador ha d'estar disponible podria considerar-se temps de treball efectiu. De fet, una resolució recent també ha qüestionat que aquestes treballadores no tinguin registre horari, un fet que dificulta, diuen, reclamar hores extres o abusos. Menxo Gutiérrez és la secretària de Dones de

0: Comissions Obreres.
1: Si s'ha de controlar digitalment, si ha de ser l'autoritat laboral, el govern qui controli les hores de feina mitjançant aplicatius modernitzats, tenim dones, com elles, fora de la cobertura que genera aquest control de registre horari. No? En un mercat de treball amb un horari personal i laboral molt difós.
0: Tot plegat en un sector on gairebé el 95% de les persones treballadores són dones i moltes migrants. Una realitat coneguda, però que continua sent una de les més precaritzades del mercat laboral i que, segons Comissions Obreres, sosté el sistema de cures actual a costa dels drets d'aquestes treballadores.
2: Gràcies, Ricard. Qui ha viscut en primera persona aquesta realitat és Iliana González. Va arribar a Catalunya des d'El Salvador. És d'origen, estava a punt de graduar-se com a comptable, però aquí va haver d'acceptar l'única feina que li oferien sense tenir papers, que era precisament la de treballadora interna de la llar i de les cures, Anna.
3: Sí, tot i que ara ja no s'hi dedica, va estar més de 3 anys fent aquesta feina d'interna i admet que tants més tard de la seva experiència com a interna assegura que la realitat del sector continua sent la mateixa, ho sap a través de les seves amigues. Així ho ha explicat a Onda Cero.
4: Hasta el día de hoy tengo amigas que incluso entran de internas el día domingo y no salen hasta el próximo sábado por la mañana. Hasta el día de hoy continúan con esos horarios, en teoría teniendo dos horas de descanso cada día, pero claro, nunca desconectas del trabajo en sí.
3: Mai desconnectes de la feina, com diu la Iliana, perquè vius allà on treballes. I fins i tot hi ha treballadores que es troben en la situació d'haver de marxar de vacances, entre moltes cometes, amb la família per la qual treballen.
4: De una amiga que estuvo trabajando 6 meses. Durante esos 6 meses, quedó entre medio el verano, le dicen, oye, mira, nos tienes que acompañar, te vamos a dar del base, que no me recuerdo si ella cobraba 800 euros por estar de interna saliendo solamente de sábado, ahí regresaba domingo en la noche, y se te irás con nosotros, y como no saldrás, solo tendrás estas pequeñas horas de descanso, pues te aumentaremos 300 euros más.
3: No és això el que li va passar a la Iliana, això són experiències d'amigues i conegudes seves. Ella considera que va ser més afortunada, però tot i això reconeix que també ho va passar malament al principi de ser aquí a Catalunya, com que quan hi va arribar no tenia cap formació en l'àmbit de les cures. Els seus inicis van ser complicats. Va treballar amb una persona gran que, arran de la forta demència que patia, la tractava malament i la feia fora de casa perquè no la reconeixia. A partir d'aquesta vivència va decidir formar-se en aquest àmbit. Primer va acompanyar durant un temps una coneguda seva que ja treballava en el sector i més endavant va conèixer una entitat, Mujeres Latinas Sin Fronteras, que li va donar accés a fer cursos i a rebre formació. En va fer un curs d'auxiliar de geriatria, però també de cura de nens i de cuina per aprendre les receptes que li demanarien els clients d'aquí. Ara ja té 33 anys, té una filla i es dedica a una altra cosa.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Més informació en clau econòmica. Els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. És un increment notable del 5,7% respecte de l'any anterior i és més intens que el conjunt de l'Estat.
3: Darrere d'aquesta pujada hi ha diversos factors, però sobretot destaquen les millores retributives que s'han anat aplicant en molts convenis, sobretot en el sector públic, com és el cas del cos dels Mossos d'Esquadra. Això empesa el conjunt dels sous cap amunt. També s'han incrementat les hores pagades, fet que indica més activitat laboral, tot i que al mateix temps també creixen lleugerament les hores no treballades. En definitiva, el mercat laboral català mostra una tendència a l'alça en matèria de salaris, en un context marcat per decisions polítiques com la pujada del salari mínim interprofessional o la reducció de la jornada laboral.
2: Per cert, que ho dèiem en titulars, el gremi de restaurants ha denunciat públicament el que han batejat com a mercaurans. Són aquests espais amb taules, cadires i microones on els clients de Mercadona poden menjar el que acaben de comprar.
3: Sí, concretament han denunciat un total de 30 mercaurans a Barcelona. Al seu entendre, vulneren l'ordenança municipal del comerç alimentari que prohibeix oferir cap servei entre l'accés al supermercat i les caixes de cobrament. Per això, més enllà de criticar directament la marca Mercadona, també es queixen de la permissivitat, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
6: Avui plantem

0: cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant. El que hem fet és denunciar aquesta pràctica i, per tant, denunciar tot un seguit de supermercats concrets on es du a terme per incomplir l'ordenança municipal vigent.
1: Fons de Mercadona responien a Onda Cero Catalunya que no entenen aquestes crítiques per dues raons. Per un costat, perquè ofereixen aquest espai, diuen, des del 2018, i d'altra banda, perquè segons Mercadona són zones de descans. Allà, asseguren, no hi tenen cap treballador servint i per això no es pot entendre com un restaurant, tot i que molts clients utilitzin aquesta zona per menjar els plats preparats que s'acaben de comprar.
2: Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Strayson's Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
2: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensen,
3: Estats Units.
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
3: No és molt dels Estats Units, no?
4: No és dels Estats Units.
3: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
5: Obrim plana local quan passen 2 minuts de 3:15 del vespre. La xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor aquest estiu a Barcelona superarà els 500 punts, el que permetrà que n'hi hagi un a 10 minuts a peu a qualsevol dels 33 barris de la capital catalana.
1: Sí, això serà possible gràcies a la suma dels refugis considerats habituals, que són les biblioteques, els museus i altres espais públics, i dels anomenats microrefugis, que són botigues i altres establiments i equipaments privats. Ho explica la primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
6: Farmàcies o altres tipus d'establiments, per tant, privats, però que se sumen a la lògica dels refugis per poder fer una pausa i protegir-se de la calor en un determinat moment i que ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat, i això és una de les línies en les que hem treballat any rere any per poder fer créixer aquesta xarxa.
1: Tot plegat ha de permetre que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa. Entre ells, el mes d'agost, igual que l'any passat, les 5 biblioteques de la ciutat que tornaran a obrir portes malgrat el conflicte laboral obert. En conjunt, el dispositiu per afrontar les altes temperatures a la ciutat funcionarà del 15 de juny al 15 de setembre.
5: Anem ara cap a Badalona, on la Guàrdia Urbana comptarà amb un reforç molt especial per lluitar contra el tràfic i el consum de drogues durant la revetlla de Sant Joan.
1: El cos policial tindrà el suport de 2 pastors belgues especialitzats en la detecció d'estupefaents. Segons ha explicat l'alcalde del municipi, Xavier García Albiol, aquest és l'embrió d'una futura unitat canina.
7: Doncs aquesta experiència ens portarà amb el que és la nostra voluntat, que consisteix doncs, en poder crear la unitat canina a la Guàrdia Urbana de Badalona.
1: La prova pilot d'aquesta nova unitat canina es desplegarà als principals accessos, com l'estació de Rodalies o les parades de metro, així com a la platja, on es concentra el volum més gran de persones la nit de Sant Joan.
5: Tornem a la capital catalana. Acord a 3 bandes entre PSC, Esquerra i els Comuns per endurir la taxa turística per als creueristes de curta durada, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat com

0: municipi a les portes d'una nova temporada d'estiu.
1: Sí, des de l'Ajuntament alerten que la policia local ha deixat de fer hores extra mentre continua oberta la negociació per millorar el conveni col·lectiu del cos. De fet, aquesta protesta ha tingut les primeres conseqüències aquest mateix cap de setmana perquè han hagut de tancar la comissaria per falta d'efectius. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, entén les queixes dels treballadors i lamenta que la llei no li permet dimensionar el cos policial a les necessitats del poble.
2: Perquè, sens dubte, i aquí poso en valor l'excel·lent feina que es porta a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar.
1: Mentrestant, el govern municipal confia a tancar un acord amb el comitè d'empresa els pròxims dies per resoldre el conflicte i recuperar la normalitat al servei policial.
0: I tanquem aquesta plana local explicant-los que la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí gairebé 5 mesos després de quedar per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
1: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell a 9:15, amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transports.
0: Ha mort als 75 anys Joan Vinyes, rector de la Universitat de Lleida entre els anys 2003 i 2011 per un càncer que arrossegava des del 2014.
1: El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha destacat que va ser una figura de referència tant en el món universitari com en el mèdic i ha traslladat el condol a la família i amics a través de les xarxes socials. Nascut a Barcelona, Vinyes va destacar pels seus treballs de recerca experimental i bàsica centrats especialment en l'àmbit ètic.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes presumptament responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat la nit de Sant Joan del 2025.
1: Durant l'assalt, un dels atacants va utilitzar un matxet causant lesions molt greus a la mà de la víctima mentre l'altre robava les motxilles. La investigació va avançar decisivament gràcies a la col·laboració ciutadana després que els Mossos d'Esquadra difonguessin imatges dels sospitosos. Els detinguts tenen antecedents, un d'ells fins a 13 i estan acusats de robatori amb violència i lesions molt greus. Tots dos han passat a disposició judicial. La víctima va ser traslladada d'urgència a l'Hospital de Bellvitge, on va haver de ser intervinguda quirúrgicament en diverses ocasions.
0: I també els Mossos han detingut un home de 48 anys a Mataró, acusat de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
1: La investigació es va iniciar a principis d'aquest mes quan hi ha una forta olor de marihuana en uns baixos del centre de la ciutat i van observar diversos aparells d'aire condicionat funcionant de manera anòmala. L'empresa elèctrica va confirmar una defraudació superior als 5.800 euros, fet que va permetre obtenir una ordre d'escorcoll. A l'interior del pis, els agents van trobar 160 plantes de marihuana tallades i en procés d'assecament amb un pes total de 33 quilograms. L'arrestat va passar divendres passat a disposició del jutjat de guàrdia de Mataró.
0: Doncs quan falten 6 minuts per arribar a les 8 del vespre i abans de passar a la segona nacional, fem una petita pausa per la publicitat i parlarem de cultura. Es nota que s'apropa a l'estiu perquè ve molt carregada de música.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Vives pensando, ¿y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no. ¿Y si mi seguro pasa de mí? Di no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
5: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.

0: La 17a edició del 5 de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, presenta una quarantena de propostes artístiques, Anna.
1: Sí, activitats que combinen teatre, narració oral, música, dansa, circ i també instal·lacions artístiques.

0: El concert inaugural d'enguany anirà a càrrec de la cantant i compositora Magalí Isare, a qui sentim ara, amb la seva proposta Descasada, que parteix de cançons tradicionals sobre la dona i sobre el matrimoni per construir un relat feminista. Maria Herbàs és la codirectora del festival i dona més detalls del programa.
1: Aquesta 17a edició ens trobem amb 44 espectacles en total. 12 espectacles són adreçats exclusivament a públic adult, 29 és per a tots els públics, obert a tothom, a totes les edats, i un parell específicament per nadons.
0: Un dels plats forts d'aquesta edició serà l'Apagada del Misteri, un espectacle que es fa a la nit de dissabte i que està il·luminat només per la llum de milers d'espelmes.
2: La Perla 29 i el Festival Grec de Barcelona han presentat avui l'Albada, de Jaume Vinyes en direcció d'Oriol Broix. I es tracta d'una tragicomèdia contemporània que passa per la Guerra Civil, la postguerra, la transició i els Jocs Olímpics de Barcelona 92.
0: La peça es podrà veure a partir del 25 de juny al Teatre La Biblioteca. L'obra vol lluitar contra l'oblit, donant veu a persones silenciades durant la guerra, i té un format coral que inclou una quarantena de personatges. La protagonista, l'Alba, és una jove que comença una recerca sobre la Guerra Civil i les milicianes, tal com explica el director de l'obra, Oriol Brogi.
3: Comença, gràcies a que el professor de Història de la Facultat d'Història de Barcelona, l'Esperona, a començar la investigació i a començar a pensar què ha passat en el nostre país durant tots aquests anys. O què ha passat, o les diferents mirades de les coses que han passat.
0: L'Albada presenta, doncs, un gran diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar amb diferents mirades fets que, com dèiem, van des del 1936 fins al 1992.
2: La 23a edició del festival Nits Asian Summer Festival ja té programació completa. Seran 45 pel·lícules amb 11 estrenes internacionals, 5 europees i 14 estatals, que es podran veure a Vic del 14 al 19 de juliol.
0: Enguany destaca la forta presència d'animació i una secció oficial amb títols com Boss o Rhapsody Rhapsody. El director japonès Minoru Kawasaki, que va rebre el Gran Premi Honorífic fa 2 anys, presentarà 2 noves pel·lícules a la secció Akihabara, que entre elles hi ha Shark 51 en primícia mundial. El festival també inclou cinema d'arts marcials amb títols com Drunken Blade o Against All Odds, i una sala B dedicada al cinema més atrevit i de culte.
2: I encara en cinema, la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival crearà una nova secció dedicada exclusivament a escoles de cinema.
0: Aquesta decisió busca atraure nou talent. Els organitzadors apunten que les obres d'aquestes escoles formaran part de la secció oficial, a diferència d'altres festivals, per tal de convertir-se en un referent de nous cineastes. Agustí Argelic és el director del certamen.
4: En molts festivals hi ha un apartat petit reservat a escoles de cinema, no?, internacionals. Nosaltres en aquest sentit li hem donat molt valor, el mateix valor que en la secció oficial, la secció d'escoles. Hi haurà moltes pel·lícules que potser no són d'una escola concretament, però sí que el seu director ha sortit d'una escola determinada, no?
0: El festival també ha canviat les dates. Passarà a fer-se a la tardor entre el 5 i l'11 d'octubre en comptes del mes de maig. A més, Agustí Argelic s'ha incorporat a la direcció artística del certamen després de 24 anys com a director de Filmets de Barcelona.
2: Vinga, i seguim amb música. El Mercat de Música Viva de Vic ha presentat el cartell de la seva nova edició, en el qual hi destaquen Quimi Portet, Lia Cali i Ginestà.

0: festival se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Serà la seva 38a edició amb 72 concerts, entre ells 35 estrenes i 5 coproduccions. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco, que reflexiona sobre el concepte de música en directe i reforça el triple focus internacional amb Portugal, França i Itàlia. El pressupost del certamen és d'1,2 milions d'euros.
1: I acabem amb concert avui al Palau Sant Jordi de Barcelona de Ludovico Einaudi.

El concert proposa un tour sonor de gran format amb noves versions del seu treball creades conjuntament amb el seu fill, Leo Einaudi, fusionant piano minimalista, guitarres, teclats i electrònica. L'artista actuarà amb 11 músics, incloent la seva banda habitual i una secció de cordes.

0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: En clau esportiva, la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, reflexions després de l'empat sense gols ahir en el debut d'Espanya al Mundial davant Cap Verd, apaivagat al seu efecte, això sí, per l'empat que l'Aràbia Saudí, proper rival dels de La Fuente, va aconseguir a un gol davant l'Uruguai i que deixa tots quatre equips del grup H igualats amb un punt un cop celebrada la primera jornada. A més, el Madrid ha anunciat la renovació del central alemany Antonio Rüdiger per una temporada i l'Espanyol coneix ja un altre rival per jugar amistós de pretemporada. Futbol Club Pirinaica, que defensà la porteria del juvenil B del seu club la darrera jornada del passat campionat de Lliga. La notícia rau en que aquest juvenil B era el masculí. I el Gas a Fons, la secció en la qual repassem tota l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes, tot plegat de 2 de 9 fins als 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies, ens escoltem. I nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat. Ens endinsem a la segona part del programa d'avui. Els dimarts, ja ho saben, obrim la nostra finestra al món, clau internacional, i parlem d'aquest preacord, en podem dir, entre Estats Units i Israel, i veurem doncs, si al final acaba o no desembocant

0: Deixem aquí amb totes les implicacions que té, ja sigui el tancament o la reobertura d'aquest estret d'Ormuz. De ben segur que durant tota la setmana i especialment divendres els ulls de tot el món estaran posats a Suïssa per saber què passa amb aquest estret. També caldrà veure com queda el Líban, ja que l'Iran continua volent que s'inclogui aquest país a l'acord de pau. Així que ho anirem seguint i de ben segur que en parlarem. David Gómez, que vagi molt bé, molt bona tarda, gràcies.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
3: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
4: Ferroli lo tiene.
5: Soy ecológico, quiero aerotermia.
4: Ferroli lo tiene.
6: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
4: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización, 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
7: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
8: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
7: ¿Pero parece tan fácil?
8: Ese es el secreto.
7: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
9: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
10: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Dial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
11: Verisure.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
12: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
13: Gràcies, molt bé.
12: Aquest període de sessions d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
13: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior. Y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan. Porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, Ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborades sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
0: Doncs queden pocs minuts per arribar a 8:45 del vespre. Fem un repàs dels titulars i de les veus del dia d'avui. Haurem d'esperar fins al juliol per saber si Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, es converteix en un dels territoris escollits per la Comissió Europea per instal·lar-hi una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Anna.
15: N'hem parlat amb Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, que ens deia que en cas que el projecte tiri endavant podria ser una molt bona oportunitat per generar nous llocs de treball, tant directes com indirectes. A més, actualment

0: Les consultes que fem amb intel·ligència artificial són traslladades principalment als Estats Units o la Xina, i amb aquesta gigafactoria...
1: El que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya.
0: Tort ha assegurat que la gigafactoria podria ser una realitat a finals del 2028 en una primera fase.
2: Avui també hem parlat del desgavell al Departament d'Interior per la presència de Mossos als centres de secundària. A primera hora del matí, la consellera Núria Parlon ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el pla pilot estava paralitzat, però després el Departament ho ha negat.
0: Fons d'Interior han matisat que el pla continua, però que no està previst que s'hi sumin més centres. Des del govern, la portaveu...
3: Novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
0: Polèmica en la que han ficat cullerada tant els socis com l'oposició.
2: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Prèvia, això sí, demà de vaga de metges catalans, a partir de serà la 12a jornada, volíem dir, d'aturada convocada pels sindicats majoritaris en el col·lectiu, en aquest cas és Metges de Catalunya. La brúixola demà, els deixem ara amb tota l'actualitat esportiva, amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, fins demà.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts, que és 16 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Comencem, som-hi!

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: Passa minutet i mig de dos quarts de nou i amb la realització musical del Dani Sánchez, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa reflexions post-ensopegada espanyola al debut al Mundial. Víctor Llucià, molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, sí, en el que va ser un partit que passarà a la història de les Copes del Món de la FIFA, de ben segur, negativament per a la selecció espanyola i positivament pel combinat africà de Cap Verd, que va ser capaç d'esgarrapar un punt davant una de les campiones del món presents al torneig. Ahir ja vam escoltar Luis de la Fuente, el seleccionador, també a Rodri, després del duel, en calent, i avui ha estat el torn per a Miquel Merino, amb un to ja més relaxat, havent paït una mica el debut amb sabor molt amarg a una cita mundialista, aquest empat a 0 contra Cap Verd. Diu a Miquel Merino que ja ha vist el partit repetit, que espera a l'anàlisi que en facin Luis de la Fuente i els seus analistes, i que si hi ha una cosa que no falta en aquest equip és l'autocrítica.
3: Obviamente tú no pierdes un partido o no empatas un partido o dejas de ganar un partido haciendo todo de manera perfecta, y si algo hay en este grupo es autocrítica. Hay autocrítica hasta cuando ganamos. Venimos de 32 partidos seguidos o 31 partidos seguidos invicto, y después de victorias seguidas hemos hecho autocrítica y siempre hemos querido mejorar, y de hecho es algo que Luis siempre dice. Hemos ganado y está muy bien, pero lo fastidioso es que todavía se puede mejorar, ¿no? Entonces ya estamos estudiando cada partido, cada detalle, para intentar ser mejores mañana, y así lo haremos.
2: Miquel Merino va entrar al minut 71 del duel, substituint el migcampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz. En el mateix canvi, va entrar també al terreny de joc Lamine Yamal, a qui se'l va veure una mica mancat de ritme competitiu. Porta un mes i mig gairebé sense competir, però és que va ser dels pocs que va agitar una mica l'atac espanyol. Va deixar algun regat, també.
3: Un jugador especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde.

0: 8 i 43 i entrem en matèria, en temps de tertúlia. Mireu, acaba de tornar del súper perquè ha anat a buscar patates fregides, cervesetes, perquè diu que a les 12 de la nit no vol perdre's l'Iraq-Noruega. Director i presentador d'Un dia de partit i Esport Club a TV3, Víctor Pazzi, hola.
1: A quina hora juga l'Iraq-Noruega?
0: A les 12 clavades.
1: No, no m'hi trobaran.
0: Oh, no t'hi trobaran a les 12, home, per favor. No seràs de... Això, traduït, vol dir edat, eh? Mira, aprèn, sí. Aprèn. Tornarà de farra a les 6 del dematí expressament a casa per veure l'Àustria-Jordània. Marc Fuster, a 3 media a la Sexta. Hola, bona nit.
2: Com sabia que anaves a lligar per aquí, eh?
0: Que sí?
2: Sí, sí.
0: És un, bueno. És un planaco. Sortint de l'after, a mà dreta, Àustria-Jordània, tu. Fantàstic.
2: Sí, la veritat és que és perfecta per tornar i dormir-se.
0: Exacte. Agafes el son, que és una cosa magnífica, eh? Per cert, com és la vida del Marc Fuster sense una guàrdia en una terminal d'aeroport? De llegades internacionals o de charters o de vuelos privados?
2: Bueno, ara que arriba aquesta època, mai se sap quan et pot tocar anar a una guàrdia a l'aeroport.
0: Ja.
2: Però t'haig de dir que de moment, ahir, per exemple, vam estar amb Pau Gasol, i de moment les coses més o menys estan tranquil·les. Veremos quan acabi el Mundial. Ja. Això ja, si vols, en parlem més endavant.
0: Oh, i tant.
2: Però ara, de moment...
0: Bueno, mira, no, el parlem ara, tu, perquè Globosport, Víctor, prepara un paquetet per Rafinha de 170 milions d'euros només en salari. Traspàs al marge. Què te parece?
3: Em sembla que seria el tercer salari, vaja, no necessita ser Sherlock Holmes per deduir que seria el tercer salari més alt després del de Cristiano i el de Benzema. Si li paguen això al futbolista, i recordem que allà és lliure d'impostos,
0: yes.
3: Una cosa és que quan els treguis allà per portar-los a una altra banda, et tocarà tributar. Però mentre els tinguis allà, són tal qual. La xifra, aquí no hi ha brut, vull dir, és això. Doncs si preparen aquesta xifra pel futbolista, entenc que el Futbol Club Barcelona es frega les mans amb el traspàs. Hi ha clàusula de rescisió, eh?
0: Mil.
3: No. Vaja, si no recordo malament, en l'última renovació de Rafinha
0: no va, ser
3: va
0: fins
3: passar
0: al
3: la història aquests mil.
0: Ah, vale, no va ser va, fins al 30 de juny del 28, l'última.
3: Va passar la història aquesta mega clàusula, que és gairebé simbòlica, i es va humanitzar a 90 milions, i et parlo de memòria.
0: Ah, vale.
2: 80 penso que són.
0: Ah, vale.
3: O 80, correcte, vale. Correcte, 80, 80, jo, 80. Jo és a dir, ja es va fer preveient una sortida de Rafinha amb un preu pactat.
0: Correcte, jo tenia l'acord de renovació de Rafinha fins al 2028 signat el 22 de maig del 25.
3: Em va fer un altre després.
0: Vale, correcte, no és l'últim. Vale, perfecte, doncs li direm a la IA que s'actualitzi. F5, IA. Doncs,
3: passa molt amb la IA, passa molt. Sí. I després li repreguntes, perquè tu saps la dada exacta, et diu, ah, sí, és veritat, perdona.
0: Sí. És una enganyifa això de la IA, que és una cosa tremenda, eh? Però bueno, la gent s'omple la boca. En fi, què anaves a dir, Marc?
2: Res, que va signar la renovació, una renovació,
0: sí.
2: L'any passat, i crec que és aquesta que parla el Víctor, la clàusula de la que parla el Víctor. Però no sé si hi ha algun petit, bueno, una clàusula dins de la pròpia clàusula, perquè 80 milions em semblen un regal, la veritat.
0: Sí?
2: Jo crec que el Rafinha que li hem vist les dues últimes temporades, sobretot la penúltima, l'última no tant per les lesions, és un jugador que no val 80 milions perquè s'acaben de pagar 50-60 per Cucurella, no? Jo crec que és un jugador més diferencial Rafinha que Cucurella. Es van pagar 60-70 per Mastantuono. A la Premier es paguen autèntiques barbaritats per jugadors que tampoc n'hi ha passat. Va pagar 120, no? Al Liverpool per Florian Wirtz.
0: Sí.
2: És així, no? Pues,
0: sí.
2: Pues jo crec que Rafinha hauria d'estar en aquests números.
0: Ah, jo crec que a la porta li fots 80 quilos al damunt de la taula, Patsy...
2: No, això és un altre tema.
0: Hombre, i se'n va a luz de gas.

0: de cap, però de cap, vamos.
1: No, això, això és un altre tema. Ve una oferta de 80 per Rafinha, i el Barça està donant voltes. Però és veritat que per 80 milions no sé si trobes un jugador de les característiques...
0: Hombre, Gordon, sí, Gordon.
1: Gordon jo crec que és un meló per obrir, de moment.
0: Totalment, totalment. Escolta'm, Patsy, 80 quilos, el Barça no dirà que no pas, eh?
2: No, perquè a més és la fitxa que s'estalvia, és el plantejament de que el millor Rafinha ja l'has tingut. Recordem la temporada passada que entre els gols que va marcar i els que va donar, hòstia, crec que se'n van anar els 80 gols, una borrada entre gols i assistències. Aquest any els números continuaven sent prou bons, tenint en compte

0: fill al seu costat i després haver-ho de fiar tot a la pastarrufa que saps que et costarà el nou.
1: Sí, sí, la veritat és que jo crec que l'operació és bona, tenint en compte el rendiment que ha donat, que ja jo crec com el Marc que ja l'ha donat el millor del brasiler i la quantitat estratosfèrica de calés que posa aquesta gent d'allà de l'Aràbia al damunt de la taula sense ni tancar els ulls, a mi em dóna la sensació que des de tot punt de vista seria una operació sensacional pel Futbol Club Barcelona. Efectivament, el recanvi te'n tens de refiar sense temporada d'adaptació ni res del nano del Newcastle, però sembla que la prioritat, sigui com sigui Marc del Barça, no és pas un extrem, encara que marxi Rafinha, sinó el davanter centre famós aquest.
2: Clar, no era, no? Perquè abans d'això de Rafinha, el Barça comptava amb el propi Rafinha, amb Gordon, i centrava tots els esforços en el davanter. Si marxa Rafinha, jo crec que Flick voldrà, com a mínim, un davanter centre, un nou, i un altre recanvi per Rafinha. Per mi és el més preocupant, i pel que tinc entès, el Barça, la idea de que Rafinha marxés l'any vinent, quan no sé si ara té 29, l'any que ve amb 30 anys, era un negoci rodó, però si es precipita tot, si tot s'avança, i a part, anem a dir-ho tot, 170 milions d'euros de salari, és una barbaritat, ara que crec que ningú
1: pot dir que no.
2: És que no només és el teu seguro de vida, és el dels teus fills, el dels
1: nets.
2: Teus nets,
1: sí, sí.
2: I el de tota la teva família. Vull dir, estem parlant d'una barbaritat
1: de calés
2: que transcendeix fora de la ètica, crec, fins i tot, perquè tant. Em sembla una barbaritat. Però és una operació on jo crec que totes les parts guanyen, qui perd potser més és Rafinha en lo futbolístic, però bueno, no és el primer futbolista que va i torna a Europa.
1: Jo crec que entendria tothom, no? Una mica el que diu el Marc, oi, Víctor, que optés per acceptar aquesta oferta i deixés el Camp Nou, no, Rafinha?
0: Vaja, primer hem d'acabar sabent en les pròximes hores o dies si realment això no és un globus sonda o algú que sap algun enteniment.
1: És
0: si
1: un globus porter,
0: concreta...
1: no? Globus sonda, sí, no sé, sí, és globus porter.
0: Si això tira endavant, vull dir, escolta, vull dir, Rafinha s'hi llançarà de cap i ho entendrem tots, tots. Ara, pensem una cosa, vull dir, els 80 que ingressaries per Rafinha amb la clàusula de rescisió, realment ja te'ls has gastat amb els 70 més 10 per Gordon pel Rafinha 2.0, 5 anys més jove. Sí. No és allò que dius, hòstia, és que me n'entren aquí 80 que no hi comptava. Bueno, tu ja has fet aquest primer dispendi de 80 i continues tenint pendent el nou. El que passa que de que t'entrin o no t'entrin varia molt.
1: Clar. Parlant de davanters, està a punt de començar en 6 minuts i mig a New Jersey el debut del finalista del darrer Mundial de la selecció de França contra el finalista barra campió, barra finalista barra campió, depenent de com es vegi la cosa després de la final de la Copa d'Àfrica que vam veure entre el Senegal i el Marroc, dels senegalesos. I parlant de davanters, Marc, mira del mig camp endavant. Obviem Rabiot i Tchouaméni, Doué, Dembélé, Olise, Mbappé. Sí, sé que acaben tots a me, però que no és el que jo vull assenyalar d'aquí. Doué, Dembélé, Olise, Mbappé. Només has de posar-los la pilota al davant, a la zona del davant del camp, i aquests quatre, noi, tenen més perill que una piranya amb un bidet, Marc?
2: Sí, no, són quatre futbolistes. Són espectacles. Però també és veritat, al mig del camp és Tchouaméni i Rabiot, sí, que no són futbolistes excessivament creatius. De fet, crec que opta per aquests dos futbolistes precisament per això, perquè tens a quatre animals a dalt que has d'intentar doncs compensar una mica l'equip. Però sí que és veritat que si estan fins, si estan encertats... Realment, la França d'Mbappé i companyia, per mi, és candidat al Mundial, però és veritat que ho estem veient en aquest inici, moltes sorpreses. Ahir Bèlgica no passa de l'empat contra Egipte, Espanya contra Cap Verd, crec que hi ha moltes situacions on un Mundial, al final, tens un mal dia i te'n vas fora i bé, jugar la finalista o guanyadora, digue-li com vulguis, i de la

0: les distàncies mentalment el que nosaltres ens pensem de que les seleccions europees són més potents que la resta, crec que les distàncies entre seleccions europees, africanes i sud-americanes és més petit perquè la majoria de jugadors juguen a Europa i perquè el futbol crec que s'ha reduït una mica les distàncies.
1: Clar, fixa't en la dada, abundant amb això que apunta el Marc, Víctor, només 3 de les 10 seleccions europees que ja han debutat al Mundial, només 3 han guanyat. Les 4 seleccions sud-americanes que han jugat no han pogut guanyar cap de les 4. I les 6 seleccions asiàtiques...
2: Aquest punt de la xispa a nivell físic que arribes tu després d'una temporada exigent com és a nivell europeu, desconec aquest grau d'exigència a nivell asiàtic, per àlbum de cromos, això de la selecció francesa és un autèntic escàndol.
1: Una borrada, una borrada.
2: Només has de mirar la gent que té Deschamps a la banqueta i la gent que directament no ha entrat a la llista, que podries fer duplicar una llista de 25 convocats per la selecció francesa. Mbappé, tinc ganes de veure aquest punt físic que té, perquè va acabar la temporada amb molts problemes físics al Madrid i quan va reaparèixer estava lluny de la millor versió d'Mbappé. I després, dels 4 de davant, el que sí que em va semblar que acabava com un tro és l'Olise del Bayern.
1: Sí, sí, és
2: una cosa del Bayern, mare meva, mare meva, mare meva. Vull dir, va haver-hi moments que dic que em va semblar que era la millor versió de Lamine amb la samarreta del Bayern amb 7 anys més d'experiència, perquè Lamine en té 18 i aquest nano ja en té 25.
1: Sí.
2: Ja en té, que només en té 25.
1: Sí, només, només. Sí.
2: No ho sé. Ja et dic, depèn molt de veure el grau de xispa de tots plegats. Vull dir, els 4 de davant serien els que et posaria Guardiola, els 2 migcampistes seria els que et posaria Deschamps i que et posa Deschamps, però jo entenc que et posi els que, si no, l'equip se li trenca.
1: Clar, és molt millorable, però a mi em dóna la sensació els laterals, França. Koundé i Theo Hernández. Theo Hernández, que està jugant a Aràbia, també se n'ha anat por amor a l'arte, i Koundé, que el Barça espera que i desitja, això últim ho afegeixo jo, que faci un gran Mundial, Marc, em dóna la sensació, que Koundé faci un extraordinari, un magnífic Mundial, oi?
0: Home, tenint en compte l'última temporada, és difícil pensar que una altra cosa no sigui aquesta, però també és veritat que amb Koundé mai se sap, jo crec que és dels jugadors que hi ha a la Lliga Espanyola, que és la que més controlo i domino, on mai saps quina versió veuràs i la versió pot ser o molt bona o molt dolenta. No té punt mig, no té grisos, no té grisos, i o té una versió com la que li vam veure fa 2 temporades, que marca el 3-2 de la final de la Copa, i veiem un Koundé amb pràcticament tota la temporada és dominant físicament amb la pilota, en atac, o veurem un Koundé com el d'aquesta temporada, que la majoria de partits o no sabia si estava atacant, defenent, ni a quina hora era el partit. Llavors, amb Koundé és una mica el dubte que tenim i estic d'acord que potser els laterals és una de les parts més fluixes que té aquesta selecció, però en general, el que deia el Víctor, crec que hi ha jugadors on podries fer un àlbum de cromos d'aquests del Mundial i només serien francesos, pràcticament.
1: Sí.
0: I no només això, sinó que és que peça per peça, després has de jugar com un equip, però peça per peça... crec que tots convindríem que té a dalt la pólvora més gran del Mundial. Però és veritat que al mig del camp, per mi, és la part més fluixa.
1: Clar. No he exagerat, oi, Patsy, que al Barça li encantaria que Koundé fes un extraordinari Mundial?
2: Sí, perquè el Mundial és allò, el gran tòpic de la gran aparador pels futbolistes. El que passa que, vull dir, Koundé és un jugador consagrat, i a partir d'aquí, si tu vols o contemples una possible venda de Koundé,
1: ai,
2: vaja,
1: ai.
2: O fa un molt bon Mundial, o amb la temporada que ha fet,
1: no
2: ja
1: cola.
2: Saps que cua trucant a la porta no tindràs.
1: No, la veritat és que no.
0: També és veritat que el que vulgui fitxar Koundé ja sap que es trobarà. Vull dir, sap que es troba un jugador que segons el dia... és molt bo o no s'entera de la pel·lícula, deixem-ho dir-ho així,
1: sí.
0: Llavors això també et dificulta una mica la venda, perquè el qui va a comprar diu, vale, però a quin Koundé compro, no? El bo o el dolent?
1: Correcte.
0: El Dr. Jekyll o a Mr. Hyde, sí. Compro avui?
1: Sí, sí. estas qual així. Per cert, ahir reunia el Barça del Mallorca s'ha dit, i que era el Víctor Paz, si em refresca la memòria ràpidament perquè se m'acaba...
2: Jan Virgili.
1: Aquest, Jan Virgili.
2: Jan Virgili.
1: Correcte. Faries caixa, no sé fins a quin punt, caixa o minicaixa, però faries caixa o esperaries a veure què passa amb Rafinha i seria una opció, potser no titular, però una opció per fer plantilla, Patsy?
2: Em sembla que el preu de recuperar-lo ara que el Mallorca ha baixat a segona són 7 o 8 milions d'euros.
1: Per això t'ho dic.
2: Escolta, amb les xifres que estem sentint, fes l'aposta pel nano de 19 anys. El dia que el vaig veure més, i no me n'amago, va ser el dia del Barça-Mallorca, i déu-n'hi-do la feineta que va fer aquest nano per banda esquerra. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I escolta, 19 anyets, vull dir, no ens pensem que tots són Lamine i que des del primer dia van com un tret, vull dir, ja ha sigut un gran que hagi jugat tota una temporada a primera divisió, que es vagi foguejant. A partir d'aquí, si el pots entrar en una operació, incloure el futbolista, tornar-lo a cedir, que segueixi creixent, però vaja, jo en aquest cas no el perdria ja no de vista, quedant-me només amb un tant per cent d'una futura venda per part del Mallorca, sinó que jo el repescaria.
1: Sí, jo també. No sé què em...
0: Un jugador molt, molt interessant. Estic d'acord amb que tenim el concepte o la concepció de que tots els joves han de ser Lamine amb 19 anys i ho parlàvem fa res. Olise és un jugador que ha meravellat aquesta temporada, però fins als 25 potser no ha donat aquest passet endavant per ser un megacrac i tampoc hem de perdre de vista. Potser Jan Virgili no té el nivell per ser un megacrac, però sí per ser un jugador molt important dins d'una plantilla, i crec que en una temporada llarga, i es va veure l'any passat amb tantes lesions, jugadors que puguin tenir alguna cosa diferencial, crec que Virgili i Víctor Muñoz, que està al Mundial, han sigut dos dels extrems que més han sorprès a la gent per el seu creixement i per la seva joventut, i jo crec que són perfils de futbolista que si els tens a 7 milions d'euros, que és crec que el que val, i tenint en compte com està el mercat, no ens oblidem que si Jan Virgili el anessis a buscar a la Premier serien 25 quilos segur.
1: Sens dubte.
0: Segur. I igual que passaria amb Víctor Muñoz i amb tants altres, doncs...
1: No, Víctor Muñoz, sí, corregiu-me si m'equivoco, 35 més 5 ofereixen al Villarreal, o ha ofert al Villarreal a Newcastle, 35 més 5 per Víctor Muñoz. Que és veritat que està al Mundial i Virgili no, però escolta'm, no sé, a mi em dóna la sensació que tampoc estan tan allunyats l'un de l'altre, tan mega allunyats, eh? No em dóna
0: la... Per mi són perfils similars, perquè Víctor Muñoz està un pèl més fet, però
1: sí,
0: no... Però res, allò que el passes per la paella i s'acaba de fer,
1: eh? És doradito, correcte.
0: No ens pot fer, sí.
1: Correcte. Està a punt de començar, ha començat ja, eh? El França-Senegal, per suposat 0-0, ple rebassar, que és una de les altres coses que a mi m'està cridant l'atenció. No sé si a tu, Patsy, d'aquest Mundial, on la gent no para de dir és que les entrades estan caríssimes, són uns preus, que ho són, desorbitats, i estan a rebentar, però tots els estadis, sense excepció.
2: No, la gent se'ls gasta.
1: Deu ser això, o els
2: la
1: té.
2: La gent se'ls gasta. Escolta, que només has de sortir por ahí, vull dir, que la gent no es queda a casa. Vull dir, també dic una cosa, la gent s'ho fon. Vull dir, després que arribarà a final de mes i ai. Ja. Però mentrestant s'ho van fonent. Pues mira, si a més tenen uns quants més calarons, pues se'n van cap aquí, paguen el que calgui i endavant.
1: Amb les dificultats que havia plantejat el fet d'anar als Estats Units amb el Donaldo, que hi ha a la presidència, més d'un pensava, bueno, hi haurà... les seus de Mèxic sempre plenes, lògic, perquè allà el futbol és religió, Canadà pues, potser també... Però als Estats Units no s'omplirà. Doncs pues mira, Marc, se surten per els costats, els espectadors, és una cosa tremenda,
0: Sí, sí, i a part recordo que les entrades, el preu de les entrades era...
1: Alts, una barbaritat. Molt alt, sí.
0: Una barbaritat. Sí, sí. És veritat que, si no recordo malament el partit ahir d'Espanya, la part més baixa del camp no estava tan plena, però igualment... pagant 300, 400 euros, és que no sé qui es pot arribar a permetre aquestes... barbaritats de diners, però sí, si els tens i pots viure l'experiència. A mi em sembla que el futbol hauria de ser més democràtic i que la gent pogués anar a veure el futbol, però ja sabem com funciona als Estats Units, tampoc ens sorprendrem avui d'això i bé.
1: Dius als Estats Units, jo diria més FIFA, perquè això del cooling break, al final, Patsy, se'ls hi avisa el llautó. Això el que han volgut és obrir una finestra comercial, però vamos...
2: Home, els camps que tenen sostre i climatització és una presa de pèl.
1: Total.
2: És una presa de pèl.
1: Clar.
2: Escolta, i del De La Fuente, què? Perquè
1: ara,
2: tinc moltes ganes, clar, que tinc ganes de llançar-me la llogua.
1: Ara anirem. Però abans us he de preguntar per un altre nom propi, perquè ahir vam analitzar el capverb d'Espanya, i ho fem ara tot seguit, per suposat, amb l'Aitor Gómez i amb el David Bernabéu, i pràcticament ens quedava més que al final un raconet per preguntar-los si els hi havia Corella pel Madrid... 55 més 5?
2: Passos suma ja 161 milions d'euros. Segon futbolista espanyol que més calés ha mogut darrere d'Álvaro Morata, que deia, tia, un altre que els han redat molt. Sí, però com a mínim era un nou, era un davanter, i si ets un nou i tens alguna època que marques gols, tens més opcions d'enredar els uns i els altres. Però el de Cucurella és un fet paranormal. En el seu dia va ser que no se'l van creure ni com a recanvi de... i que al final, i a partir d'aquí, nen, el noi va començar a picar pedra, a més ha coincidit que la seva època com a futbolista coincideix amb l'època de la Premier, fitxant per unes quantitats descomunals, per la manera que ell té de jugar, encaixa com un guà amb aquest futbol tan físic i elèctric com és el futbol anglès, i a partir d'aquí li passa el tret del Real Madrid, i vaja... l'Aro serà de l'Ella, haurà passat pel futbol base de l'Espanyol, pel futbol base del Barça, i s'haurà quedat amb l'espineta, que ahir vam repescar el tall quan jugava al Brighton, de que li quedava l'espineta de no haver jugat al Barça i que tant de bo un dia això pogués canviar i tornar a can Barça. Et passa el tren del Real Madrid.
1: L'has d'agafar.
2: Llences de cap,
1: totalment. I a més, amb el mèrit que parla molt bé de Cucurella i que probablement tingui quelcom a veure amb el seu desenvolupament com a jugador. La mili que ha fet amb Mendilibar i Bordalàs, Fuster, és impagable. És que és impagable.
0: No, el que està clar és que el que ha treballat... jo estic d'acord amb el Víctor. Cucurella, que és de la meva zona, del Maresme. Pel que tinc entès, tampoc era un culer d'allò de Socarrel.
1: No, jo també tampoc tinc entès precisament això, si només havia el contrari.
0: Pues ja està, ja ho has dit tu. però a vegades també ens pensem que per haver jugat a les categories inferiors d'un club has de ser-ho, i ho vam veure amb el Joan García, que vaig veure molts culers molt poc indignats, i ara estan molt indignats amb Cucurella. Llavors és curiós quan les coses et venen de cara o d'esquenes, però en qualsevol cas tinc entès que no era molt de sentiment de culer, però sí que és veritat que si el Barça ve o el Madrid ve,
1: són trens
0: que no pots passar, i que també tinc entès que per un tema personal i familiar ell volia tornar a estar a prop de casa, estar a Espanya, i al final, doncs, amb el Barça, que sí que havia interessat, però que sap que si no surt Valde no té cap opció, que també s'està buscant si es repesca o no es repesca a Cancelo, doncs crec que tots convindrem que un tren com aquest no es pot deixar passar, i a part en un Madrid on jo crec que li donaran les claus de la banda esquerra i diran, toma niño, haz lo que quieras.
1: Aquí la retratada brutal, i de seguida parlo de Cap Verd, que et veig frisós, però la retratada brutal és pel que va fer els fitxatges de l'any passat. O sigui,
0: això de l'any passat al Madrid és terrible.
1: Clar,
0: perquè...
1: És que fitxes Hausen l'any passat i ara et portaràs Ibrahima Konaté per tapar la rada. Fitxes Carreras l'any passat i et portes Cucurella per tapar la rada. Fitxes Alexander Arnold l'any passat i et portes Dumfries per tapar la rada. Vull dir, és que és una darrere de l'altra.
0: Sí, sí. Bueno, i fitxes Mastantuono un jugador per banda i acabes fitxant a Bernardo Silva. Vull dir que al final és que totes les peces que has fitxat són recanvis de coses que l'any passat ja havies intentat fitxar i no t'han funcionat.
1: És un gran vaig ficar la pota, Patsy? El que està firmant
2: sí,
1: al Madrid.
2: Sí, i la sensació de que tot el jugador que incorpora el Madrid, després ho veurem, ho hauran de corroborar,

0: tot millorarà el que tenien, inclòs Bernardo Silva, que m'hagués encantat veure-la amb Barça. Passa que Flick se'l creia zero i el futbolista, quan se't creuen zero, pues te'n vas una altra banda.
1: Doncs ens
0: però jo crec que
1: equivoquem tots
0: tots
1: a la vida,
0: els gols que arriben
1: Flick,
0: al
1: Flick
0: Madrid...
1: també, també que ens equivoquem tots a la vida, i amb tot el respecte del món, jo crec
0: No,
1: que Flick,
0: no,
1: jo crec
0: però...
1: que Flick dir no a Bernardo Silva a mi em sembla un error.
0: Aviam, et poses al cap de Flick i dius... 7 migcampistes tinc. I a més, gent que vull que segueixi jugant.
1: 7 que seran 6
0: Dani
1: perquè
0: Olmo,
1: Casador,
0: digue-li Fermín,
1: si hi ha
0: no sé
1: calés
0: si...
1: pel mig, no seguirà.
0: Sí, però el que passa, hòstia, és que... vaja, jo, si hagués pogut asseure'm 10 minuts a fer un cafè i parlar de futbol amb Hansi Flick, li hagués insistit en que ajuntar Pedri i Bernardo Silva significava que l'equip contrari no olorés la pilota.
1: Total.
0: Només amb aquests dos futbolistes,
1: Total.
0: Tots aquells partits del Barça amb el marcador ajustat o perquè vas per sota... Sí, recordo perfectament l'eliminatòria, amb una de les eliminatòries al Camp Nou en l'Atlètic de Madrid, que va 0-1, que va... Hòstia, hi ha el partit de tornada, anem a dormir una miqueta, anem a defensar-nos amb la pilota, anem a moure-la... Hòstia, aquests dos jugadors haguessin sigut la repera. I l'altre és... Hòstia, anem a intentar que Pedri no acabi els partits quan el canvies,
1: clar.
0: Si és que el canvies, perquè ja no pot més, blanc com el paper de fumar, amb unes ulleres liles, que dius, és que aquest nano li agafarà un patatús un dia d'aquests. Vull dir, escolta, Bernardo Silva podia fer els minuts de Pedri que no jugués, vaja, el que volgués, el que volgués.
1: És que està el que...
0: Això és el que jo li hagués explicat
1: totalment.
0: A Hansi Flick, sabem que tens 7 migcampistes.
1: Totalment d'acord.
2: Sí, sí, però aquí també hi ha un tema més enllà de que jo crec que Flick no és que no se l'hagi cregut ni que no el volgués, sinó que no li semblava prioritari. El que passa és que també ho hem de dir tot. El Madrid
1: la pasta.
2: Li ha donat una pasta que no li donava el Barça. Llavors, doncs el que parlàvem abans de
0: no,
2: Cucurella...
0: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
2: Bueno, però jo crec que
0: si vens d'aquí, que sàpigues que som pobrets. Que són pobrets. Si vols anar-te a guanyar calés, te'n vas a Madrid, te'n vas a Aràbia o te'n vas a una altra banda. Vull dir, si el jugador és conscient de les regles del joc, que vens amb un club amb moltes aspiracions, amb molt jovent, amb molta desaspiració, però amb molts forats a les butxaques, endavant. Si la prioritat és no, jo vull guanyar.
1: Desvetllaven l'oferta de l'Atleti. Madrid. A l'Atleti li demanaven 10 quilos de prima de fitxatge, un salari de 10 milions nets, 20 bruts, per tant, per temporada, 60 quilos en 3 anys, per tant, i pagar comissió d'uns altres 10 a repartir entre el representant i el papà. És a dir, Méndez, que aquest sempre guanya, da igual quan leas esto, i el senyor pare de Bernardo Silva. Això a l'Atleti. Clar, el Madrid entén que per entrar com cavall en catxarreria i endur-se'l ja... Pues igual ho ha millorat i tot.
0: Doncs escolta, pues endavant amb les atxes. Ja. I no se'n va a un mal lloc, fot el camp de Manchester, se'n va a Madrid, i tots hem passat recentment per Madrid, i no tan recentment, i és un lloc collonut, i a partir d'aquí, escolta, doble bingo pel futbol.
2: És la primera vegada que passa que dos jugadors... passen o per l'interès o gairebé per tancar-se l'acord amb Barça, Atlético i acaben al Madrid,
1: sí.
2: Perquè Cucurella és un cas semblant,
1: sí.
2: També l'Atlético ho tenia mig fet o pràcticament fet i ha acabat al Madrid i interessava el Barça, vull dir no
0: sí,
2: recordo
0: sí,
2: un altre
0: jo,
2: cas
0: però hi ha una diferència, aquests posaven calés, el Barça és m'interesses però pren-t'ho calma, ja et direm alguna cosa.
1: Ja. Per cert, que l'Atlético, ull, que el que ara va amb rebot d'atac, que diríem en el bàsquet, és a per Grimaldo, l'objectiu 1 no ha pogut ser, l'objectiu 2 és Grimaldo, que també està com boig per tornar cap al nostre país, o sigui que haurem d'estar atents. Vinga, Cabo Verde, ahir deia a la tertúlia, Espanya sí estuvo verde, Marc Fuster.
2: Sí, però verde, perquè la veritat és que no a tocavos ayer
1: no.
2: Espanya tampoc.
1: No.
2: La veritat és que el partit d'ahir jo crec que ens deixa tots una mica freds i que el que després explica Luis de la Fuente de la posició de Gavi per a...

0: per obrir, jo no vaig entendre la posició de Gavi. És veritat que en Flick li havíem vist algun moment a Gavi a l'extrem precisament pel mateix, per donar entrada a Cancelo des del darrere, però la realitat és que sempre ha acabat igual. Vull dir, Gavi ha acabat o substituït o passat al mig del camp quan ha jugat així en Flick. A mi, el fet de que no estigui Lamine i Nico, que són els teus dos millors jugadors, i Lamine, que és un dels millors jugadors del món, et fa estar així, però és una cosa en la que tots ja imaginàvem, però clar, és que Cabo Verde és una selecció molt menor a tu.
1: La 73 del món.
0: Crec que Espanya hauria d'haver rescatat alguna cosa.
1: I sort, Patsy, que la matinada, bueno, matinada a les 12 de la nit, vam rebre una ajuda inesperada, probablement, perquè avui aquesta tertúlia la titularem a la web www.ondacero.es/Catalunya com a Aràbia resseteja la patinada espanyola.
2: Sí, tens mini lligueta de dos partits, sí, on tots poden entrar i tots poden quedar fora. Bueno, hi ha aquesta repesca absolutament generosa de que entren pràcticament tots els tercers. Sí. Però bueno, quedar-te fora realment té molt mèrit de la fase de grups.
1: Sí.
2: No, dit això, sabeu l'expressió aquella de fotre's un tret al peu, eh? Doncs per mi ahir De La Fuente va aconseguir buidar el carregador sobre el seu peu, que és complicat. Que és complicat, és complicat. Aviam, començo pel final. Un dels flashos interviews que fa just acabat el partit diu: "Es que enseguida nos dimos cuenta que defendían en bloque bajo." Hòstia, això
1: no
2: vol dir que
1: hi ha
2: l'escouting. Això va funcionar. Si tu sabies o deixaves de saber que et fotrien un bloque bajo, i escolta, ens n'hem fotut molt de la Ventafocs, caboverdianos, mig milió d'habitants, només 11.500 fitxes federatives de futbol contra el 1.250.000 d'Espanya.
1: El lateral esquerre contractat via LinkedIn.
2: Escolta una cosa. Vas aconseguir ser campió d'Europa per les dues bandes, una Lamine, una Nico. Aviam, si tu t'agafa atac de Hansi Flick i perquè ho has vist un dia posant Movistar o DAZN o veient el partit en directe, si és que hi has anat, i has vist a Flick posant a Gavi de fals extrem esquerre, hòstia, no et vas fixar que l'altre extrem jugava amb un extrem? Digue-li Lamine, digue-li Rafinha, digue-li Rashford, perquè jo crec que no se'n va donar. És a dir, el tio és campió d'Europa pel fet diferencial d'obrir el camp amb dos jugadors amb 1 contra 1 i aconsegueix jugar el partit sense cap extrem. Fas una convocatòria amb 5 mig coixos i que ningú se m'ofengui amb l'expressió dels mig coixos, jugadors que surten de lesió o directament estan lesionats. D'aquests 5, 3 d'ells són jugadors de banda. Un és Lamine, un és Nico i l'altre és Víctor Muñoz. Sí. Te'n queda un.
1: Claro.
2: Te'n queda un.
1: Aquest és, això és incomprensible.
2: Que te'n queda un. Escolta, vols posar Gavi de fals extrem esquerre perquè l'has vist amb el Barça i li ha funcionat? Hòstia, però juga amb l'altre extrem.
1: Claro.
2: Si te n'adones d'això durant el partit, molt bé, aguantes, si vols, fins a la mitja part. Però a la mitja part dius, aquest no és el guió de partit que ens esperàvem, no és el guió que jo m'imaginava, no és la pissarra que ens hem plantejat i que us he explicat. Hem de treure, sí o sí, un jugador de banda. Coses que jo faria. Rodri fora. A mi em sap molt greu pel futbolista. Un Rodri abans de la lesió greu de creuats, un altre futbolista que encara no ha tornat després de la lesió de creuats. Vull dir, más lento que el caballo del malo.
1: Sí, no? Falta ritme.
2: I a partir d'aquí, hòstia, Dani Olmo és el jugador que millor pot interpretar aquesta última passada, el joc entre línies. Banqueta...
1: Minut 87. 87, tremendo.
2: Després, Lamine, hòstia, no pot ser contigo.

0: La següent seria que, vaja, perquè així ho manen els cànons, no cal ser un expert a nivell de recuperador per veure que un jugador que ha estat pràcticament 2 mesos aturat, el primer dia que torna juga 20 minuts, el segon juga mitja part i el tercer juga de titular. Aquest diumenge teniu d'aquest home...
1: Total,
0: vale,
1: totalment.
0: Doncs a creuar els dits perquè aquesta acceleració dels tempos a la seva recuperació no impliqui una recaiguda. Bueno, doncs endavant. Llorente, per favor, com pots fotre el Llorente amb un equip tancat al darrere? Un tio que és cavallo loco, que necessita metres, que necessita córrer, que necessita llançar-te en llarg...
1: Sí, és que el dibuix...
0: El millor Cucurella.
1: Ja, el millor de llarg. El millor de llarg. És que el dibuix que fa el Víctor, que no dic que no sigui
0: original. Perdona, i acabo. O sigui, fora Rodri, Pedri a la base, veient sempre el futbol de casa, Olmo, i si t'agrada tant Gavi, el fots a migcampista.
1: Ja.
0: Que Fabián tampoc està per tirar coets.
1: No, en absolut. I és que, a més, a mi el que em dol, perquè ja sabeu que aquest és el meu equip, i no me n'amago, però a mi el que em dol és que recanvis n'hi ha per totes les solucions. És a dir, per tots els problemes. És a dir, Marc, si jo entenc que els jugadors que surten de lesió no estan a ple rendiment, però, efectivament, tens un tio que és campió de la Conference, que ha jugat una molt bona temporada, aquesta temporada amb el Crystal Palace, és el Jeremy Pino. Per què no li pots donar minuts? Si després la jugada no et surt, ja tindràs temps de rectificar. Però, d'entrada, per guanyar Cabo Verde, Jeremy Pino està capacitadíssim. Que si Rodri no està fi, perquè no està fi, com bé senyala el Víctor, i ho hem vist a la Premier, i ho hem vist ara en el partit del debut en el Mundial, tens el recanvi amb Zubimendi a la banqueta. Jo el que no entenc, perquè clar, si tu mires la banqueta i veus José Agustín Gómez, Dani Sánchez i Albert Arranz, dius, ostres, pues quasi que me la jugo amb els que van coixos. Però noi, Marc, no ho entenc.
2: A mi el que també em va sorprendre molt és que Olmo entrés tan tard, tenint en compte que el que li estava faltant a Espanya era arribar de segona línia, l'última passada, i una mica de frescura a dalt, perquè la sensació que no donava massa les idees. També és veritat que el partit d'Oyarzabal és dolentíssim, i el de Ferran, que té una i l'altra base, tampoc és per tirar coets. Llavors, jo crec que no va interpretar, a mi, això que diu el Víctor, de, no, és que no sabíamos que jugaban en bloque bajo, nos sorprendieron. Bueno, jo no sóc ni scouter, ni sé tant de futbol com ells, perquè ells estan a la selecció espanyola i són campions d'Europa. Però que Cabo Verde anava a sortir en bloque bajo, crec que era una cosa que fins i tot la meva àvia, des de casa seva, sense tenir ni idea de futbol, també ho sabia. Llavors, crec que són detalls o situacions que s'haurien d'haver previst, i jo també estic d'acord amb que li va faltar amplitud de camp i profunditat i que per alguna cosa estava Jeremy Pino, no? Entenc que te l'emportes per partits així. I és veritat que si els jugadors no estan al 100%, com Lamine, Nico, Víctor Muñoz, el propi Miquel Merino, Fabián, que també ha sortit de lesió fins fa 4 dies i ha jugat partits justos de l'última tram de temporada, tens molts jugadors que no estan al 100%, doncs igual convé que juguin els que estan més en forma, perquè això és un torneig molt curt, i aquí tens un mal dia, i es va veure precisament ahir, i s'ha vist molts cops en aquest inici, on tu abans deies les dades, i realment hi ha resultats sorprenents.
1: Home, Suïssa 1, Qatar 1.
2: Clar, i Qatar, que no havia xutat ni un cop a porteria.
0: Una altra selecció que va fer com Cabo Verde, a darrere, i el mateix que farà l'Aràbia Saudita, perquè aquestes seleccions, vull dir, a base de clatellots i de golejades...
1: No, però cuidao, però que aprenen a defendre bé. És a dir, és que Cabo Verde, ahir no li van fer un gol fent ells una sola falta, que és la dada més baixa en la història dels Mundials des de 1966. O sigui, van defensar amb ordre, amb coordinació, amb disciplina, amb intensitat, i una falta. Estan ben entrenats. I igual que tard.
0: Feien tanta por, no sé si us heu quedat amb un detall, en el minut X, no recordo quin, de la primera part, la

0: estarà l'esquerra que cobria Ferran Torres de fals extrem dret, li ensenyen una groga. En el futbol modern, aquest jugador, quan arriba al descans, ja no surt,
1: Clar,
0: perquè ja té una groga,
1: correcte.
0: i si no se n'adona el primer entrenador, se n'adona el segon, i si no, ho veu el delegat.
1: Bueno,
0: El
1: i amb un
0: seleccionador,
1: extrem
0: Bernabé,
1: trencari hagués estat fora.
0: es veia tan poc amenaçat que el va mantenir fins quan? Fins que va sortir Lamine.
1: Clar,
0: Aquí va dir,
1: fora, claro,
0: aquest el trec.
1: clar.
0: Aviam, tu et pots equivocar amb el plantejament, et pots equivocar amb l'onze. Això li ha passat
1: A
0: als millors
1: tothom,
0: entrenadors.
1: clar, però rectificar.
0: Però a la mitja part, a la
1: Clar.
0: mitja part, quan dius, que ja ho he vist, ja ho he vist, m'he equivocat, ens estem equivocant, anem a treure peces, a entrar peces i a canviar la manera d'atacar-los, aquest senyor hauria d'estar catatònic,
1: Bueno, jo el que
0: catatònic,
1: espero, jo el que
0: o
1: espero
0: superat pels avantatjaments.
1: probablement. Jo el que so, bueno, després d'escoltar la declaració que vam dir, que vam comentar ahir, tot això dit amb respecte, encara que no, el que sembli ara que vaig a dir no sigui cert, però tot això dit amb màxim respecte cap a la trajectòria de Luis de la Fuente, perquè mai ha estat eliminat, recordo, en un torneig abans d'una semifinal. Mai, nunca, never, ni amb categories inferiors, ni amb olímpiques, ni amb res. Però clar, quan després de tot el que vam veure ahir surts i dius no, literalment, el que vaig a dir, cuando no quiere entrar es que no quiere entrar, home, noi, una miqueta més de profunditat, no?, en les coses. En fi, dic, Aràbia. Aràbia no és Cabo Verde. Aràbia és millor selecció que Cabo Verde. No és Uruguai, probablement, malgrat que ahir anaven guanyant tot el partit fins a que Maxi Araujo va posar l'empat a un definitiu. Però, Marc, no estem parlant, estem parlant d'un equip capaç d'empatar amb Uruguai, d'anar guanyant a Uruguai tres quarts del partit llargs, però de la darrera cita mundialista de remuntar Argentina per acabar derrotant Argentina 2-1 a Messi. No, no, anava a dir això, que l'últim Mundial, és veritat que 4 anys donen per molt, És veritat. l'últim Mundial guanyen Donen per
0: a
1: molt,
0: l'Argentina.
1: entre altres coses, per entrenar millor.
0: Sí,
1: També donen per això 4 anys.
0: tal qual. I a més, després de l'empat dels quarts, o sigui, després de que tots tinguin un punt, saben perfectament que guanyar un partit els fa estar a la propera ronda, perquè és
1: Clar.
0: el que dèiem abans, és pràcticament un regal on tots o gairebé tots els tercers entraran. Crec que són 8 de 12
1: Sí.
0: i és molt difícil quedar-se fora i saben perfectament que si ara Cabo Verde puntua contra Uruguai o puntua contra Aràbia està dins. I si Aràbia puntua contra Espanya o guanya contra Espanya i contra Cabo Verde estan dins. Per tant, els partits ara seran molt feixucs per la selecció espanyola i pot ser un grup difícil de definir.
1: A mi una cosa que m'ha agradat, ja entrem a la recta final, Patsy, i no me l'esperava, perquè ens ha passat el contrari tantes vegades, avui hem escoltat Merino, per exemple, i ha fet autocrítica. I jo no m'ho esperava. Jo m'esperava que amb els pals guanyats a pols i merescuts que els hi han caigut, fessin allò de tan propi de Luis Enrique, bueno, i de més entrenadors, no? De nos encerramos en nosotros porque el enemigo son los que nos están dando palos,
0: Bueno,
1: no?
0: ho van fer una mica ahir. Jo vaig sentir Unai
1: Bueno,
0: Simón
1: Unai és
0: i
1: que
0: Mikel
1: és especialista,
0: Oyarzabal i Unai
1: sí.
0: Simón diu que si entra el primero és otro partido, que és veritat, és un dels grans tòpics i veritats del futbol, però és que tampoc et vas treballar perquè entrés aquest primer gol.
1: Sí, està clar. No, jo em referia a les crítiques de la premsa. Ja saps, Marc, per on vaig, no?
0: Sí, no,
1: Ah,
0: bueno,
1: i
0: les
1: no han
0: habituals.
1: entrat en això, vol dir-ho, eh? No han entrat en això, eh?
0: No, les habituals, però bueno, és que, a veure, si empates contra Cabo
1: Sí,
0: Verde,
1: clar.
0: crec
1: No
0: que
1: hi nada
0: t'has de
1: más
0: fer
1: que
0: una mica...
1: añadir, no?
0: Clar, vull dir, és que o sigui, t'has definit tu mateix, no,
1: Sí.
0: no cal ni que parlem de premsa ni que parlem de
1: Correcte.
0: ningú més que no sigui tu, perquè no estàs empatant contra una gran selecció i, a part, tampoc estem parlant de que... Crec que va ser Equador, no?, que fa dos travessers i acaba perdent el partit.
1: Sí.
0: A vegades aquestes coses, crec que el futbol és l'únic esport on et pot passar una cosa com aquestes, on pots tenir un bon partit, fer moltes ocasions i no acabar guanyant, però és que no és el cas d'Espanya. Va haver-hi aquella del travesser de Ferran i diria que un cop de cap des d'un rebot de Pedri a la primera part i poca cosa més a la segona.
1: Sí, la
0: O sigui que
1: veritat.
0: tampoc és que veiéssim una selecció espanyola exhibint un gran futbol i mira, hem tingut mala

0: sort, doncs nada, però no, no és el cas.
1: Bueno, com aneu de followers vosaltres? Perquè el porter de Cabo Verde ja ha passat els 8 milions. 8 milions de seguidors a Instagram.
2: Mira, a la una del migdia, que és quan he fet l'Esport Club, eren 6 milions i mig a la una del migdia.
1: 8 ja superats. Ens acaben d'enviar un pantallazo als nostres companys enviats especials als Estats Units i són 8 milions superats, que a mi m'han d'explicar, perquè m'han dit... jo he preguntat, i això què vol dir? Diu, home, oh, doncs que li han solucionat la vida. I dic, ah, sí, i per què? No, ah, perquè ara li plouran els contractes, ah, per tenir followers. En fi, és una cosa que se m'escapa. Però és qüestió d'anys. Víctor Pazzi, director i presentador d'Un Dia de Partit i Esport Club de TV3. Que tinguis un estiu de rechupete i que tornarem a perseguir a partir de que el senyor Tebas digui ja, que és la mitjans d'agost. Vale?
2: Fins quan tens programa, Albert?
1: Jo acabo el divendres 10 de juliol i començo el dilluns 17 d'agost. Què et sembla?
2: Em sembla un gran període d'aturada.
1: Pazzi, que se t'estima. Una abraçada.
2: Igualment, una abraçada a tots.
1: Marc Fuster, a 3 Media, a la Sexta, per si de cas t'avorreixes a l'after, a les 3, Argentina-Algèria. Vale?
0: Perfecte, aquesta...
1: 9 i 32 i mig. Seguim en directe a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya.
3: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
4: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, magnífic fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
1: Avui 34, abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
8: Molt bones, Albert. Doncs mira, mentre seguim esperant a veure si Espanya marca per fi el primer gol contra Cabo Verde, no ho sé, potser encara estan jugant i porten 2-3 dies i en algun moment doncs, ja li faran un gol al porter aquest. Doncs mira, mentre esperem nosaltres a Nits de Ràdio, avui parlarem de sintonies i de música amb... Robert Calvo. Tindrem el nostre coach a capçalera per saber com recuperar doncs, la il·lusió, que és una cosa important de tenir, i parlarem de la pell i de si existeix això que se'n diuen del callo solar i com a precaucions per poder tenir un estiu. Estem a Nits de Ràdio, que vagi molt bé.
9: Próximo destino, Ribadeo.
10: El sábado 20 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Náutico de Ribadeo. Un destino donde el Cantábrico, la naturaleza, la gastronomía y la esencia de Galicia se unen para ofrecer experiencias únicas. Con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo. El sábado 20 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ribadeo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
11: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
12: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900... 672-272.
13: Medisure.
14: Cuando menos te...

0: La pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimarts 16 de juny al marge del futbol. José Agustín.
1: Tenim en joc el partit de la final del play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, és el primer maig, que s'està jugant des de les 9 al Palau Blaugrana, que enfronta Futbol Club Barcelona i el Pozo Murcia. El partit no ha començat bé pels de Javi Rodríguez. El seu jugador més determinant, Pito, ha vist vermella directa al minut 4 i a la segona acció Marcel ha fet penta sobre jo, Víctor, i ha estat al minut 15 i al 7 hauran per aquest partit sense el seu home més important en atac, però també pel segon partit que jugarà dijous al Palau Blaugrana. Estem a 2-17 pel final del primer temps, 0-3, guanya el Pozo Murcia. Paula Badós guanya el seu debut al torneig de Berlín a la neerlandesa Susan Lammens per 6-3 i 6-2 a vuitens de final. Jugarà contra l'estadounidenca Coco Gauff. La gironina trenca d'aquesta manera la seva pitjor ratxa després de 5 derrotes consecutives. La pivot de Mali, Marian Koulibaly, no continuarà a l'Uni Girona. La jugadora finalitzava contracte i ha decidit no renovar. A la seva única temporada, el conjunt gironí ha fet un promig per partit de 17,5 punts, 7,5 rebots i 21,1 de valoració. A més, ha estat elegida MVP de la Lliga Femenina de Bàsquet. Dani Pérez, mitjançant una carta, s'ha acomiadat avui del Kitsats Manresa després de 7 temporades vestint la samarreta del conjunt manresà. Se'n va amb dues lligues catalanes.
0: 9:38, que per un dia fou porter.
2: Este viernes a las 8 de la tarde.
3: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
2: Estreno de la nueva prueba final.
3: ¡Qué emoción!
4: ¡Sí!
2: De Pasapalabra en Antena 3.
5: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
6: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba.

0: Estadio amb Albert Arranz.
1: Darrer partit de Lliga, Campionat Juvenil B. El Futbol Club Pirinaica s'enfronta al Súria i ho fa amb una gran mancança. Al mes de març, el porter titular únic del planter del Bages s'havia lesionat. La legislació federativa, un fallit intent per reforçar-se al mercat i pedaços d'emergència van impedir de trobar un substitut fixe de garanties. Fins que l'entrenadora de l'equip masculí, Gilmer Acuña, va prendre una decisió tan excepcional com valenta. Ficar sota pals a la titular del juvenil femení. Greta Brunet, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Tens 16 anys, però fa relativament poc que jugues a futbol, em diuen.
2: Sí, només fa 2 anys. Vaig començar l'any passat.
1: I sempre jugant de portera?
2: No, el primer any vaig començar... vaig començar delantera, però tampoc tenia un lloc fixe. I el meu equip, com que no tenia porters, doncs vaig decidir quedar-me.
1: Ah, carai. I per què vas acceptar? És a dir, a més de per solidaritat amb les teves companyes, per necessitat, per què? Si sempre t'havia tret a la posició o era la primera vegada que et posaves uns guants?
2: No, és que m'hi havia ficat, m'havia agradat, així que vaig decidir posar-me.
1: A sorts, el piedra, papel i tijera, aquest que està tan de moda ara, una moneda a l'aire, com va anar això de sorts?
2: No, ho decidia, a l'entrenador, fèiem un cop cada una, com sortia.
1: I un cop provat et va agradar més que com a davantera o encara et segueix tirant més ficar gols que aturar-los?
2: Al principi no estava tampoc molt convençuda, m'agraden les dues posicions, però ara m'agrada més a la porteria.
1: Abans del futbol, què feies?
2: Escalada.
1: Olé! Escalada vertical, escalada olímpica o escalada de muntanya de debò, amb piolins i tot això?
2: No, escalada d'un pati vertical.
1: Ah, I què tal se't donava?
2: Bastant bé, m'agradava molt.
1: Més boulder que velocitat o velocitat que boulder?
2: Boulder.
1: Boulder, està bé. D'allò de l'escalada ens hem oblidat o encara ho tens per practicar?
2: No, encara segueixo fent-ne.
1: Habitualment ets la portera titular del juvenil femení del Futbol Club Pirinaic.
2: No gaire bé perquè no tothom de l'equip volia competir, així que,
1: Com que no tothom volia competir? Què vol dir això?
2: No ha sigut un equip competitiu, ha sigut, a jugar, hem anat per jugar i ja... I ja està.
1: Com t'assabentes que el juvenil B masculí et volia sota pals?
2: Perquè l'entrenadora m'ho diu.
1: I et pensaves que era una conya al principi o què?
2: Al principi em va dir si volien entrenar amb ells i això, i també per millorar jo la meva tècnica, vaig dir que sí, però tampoc m'esperava acabar jugant al final.
1: Ja, i com et quedes quan t'ho diu? Què és el primer que et va passar pel cap? Aquesta no, senyora, s'ha begut l'enteniment, o què?
2: Primer feia una mica de por, perquè és molt diferent el joc de nois i noies, i tenia nervis.
1: Clar, lògic.
2: De saber.
1: Vas arribar a entrenar amb ells, dius?
2: Sí, durant un mes.
1: Com t'acullen?
2: Bastant bé, perquè ja va conèixer algun.
1: Sí?
2: Sí.
1: Dius que el futbol femení és molt diferent també del futbol masculí o tot és el mateix esport?
2: És el mateix esport, però la intensitat i tot això és diferent.
1: I aquí diu que la velocitat.
2: Sí, també.
1: Parlo velocitat no únicament del que corren ells i corren elles, sinó la velocitat de la pilota. Tot passa més ràpid.
2: Sí, el joc masculí és més ràpid.
1: És més ràpid, és correcte. Apareixen els nervis. El dia del partit contra el Súria, especialment, més nervis de l'habitual o no?
2: Sí.
1: I com els combats? Com els combats, els nervis? Vas fer algun ritual en concret o tècniques de relaxació, una tila? No sé.
2: No, el que faig sempre per escalfar i tot i fer-ho el màxim bé possible.
1: El partit va acabar amb derrota, ho diem de forma...

0: anecdòtica. 1 a 3 van guanyar el Súria. Resultat just?
1: Bueno, sí, perquè bueno, vam acabar jugant 8 contra 11. Perquè...
0: Dius ara?
1: Sí.
0: Alça, però i això? Que va ser un partit de picabaralles o què?
1: Sí, una mica.
0: Ai, senyor. Això no passa tan sovint en el femení, eh?
1: Sí, en femení és més tranquil entre nosaltres, també.
0: Sí, correcte, correcte. Ah, repetiries l'experiència?
1: Sí.
0: Sí? Ah,
1: sí.
0: Carai, m'esperava que em diguessis que no.
1: Sí.
0: Per què?
1: Perquè també va ser un aprenentatge.
0: Home, això segur.
1: I, bueno, no sé.
0: I què és el que et quedes d'aquesta experiència en positiu?
1: Doncs les ganes que hi fiquen els nens en jugar i també que tenen més com competitivitat entre ells.
0: Clar. Què et van dir els companys d'equip al final del partit?
1: Bueno, no sé. Em van felicitar i ja està.
0: Clar. La Greta té ídol porter o ídol portera?
1: La Cata Coll.
0: La Cata Coll. T'agrada aquest perquè fa això o no?
1: No.
0: Vale, escolta, quina diries que és la teva major virtut?
1: Jo crec que les ganes que hi poso, encara que anem perdent, pues, no rendir-me.
0: Ja. I el defecte a millorar, parlo com a portera, eh?
1: Sí, sí. El sortir a les pilotes, que encara fa una mica de por,
0: Bueno, això
1: sortir a totes les pilotes.
0: Això amb el temps es passa. Què estàs estudiant?
1: Quart d'ESO, ara he acabat.
0: I tens clar què vols fer després?
1: Batxillerat.
0: No, home, ja, però quin? Social, científic...
1: L'econòmic.
0: Ah, l'econòmic, està bé.
1: Associar l'econòmic.
0: Està bé. Lo del futbol com a hobby, com per practicar esport, o qui sap?
1: No, per mi seguir i, bueno, intentar arribar el més lluny possible.
0: Una solució d'emergència que ha resultat històrica. El futbol vegenc i el futbol català. Una dona, una noia, a la porteria d'un equip de nois. Ara tornarà amb les seves companyes per una nova temporada repleta de partits i il·lusions. Si la tornen a cridar, i serà preparada. Doncs que sigui amb molta salut, Greta Brunet, portera del Futbol Club Pirinaica, i gràcies de debò per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
2: 18ª edició de los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. Un año más, Onda Cero se suma a esta celebración con el programa La Brújula, que se hará en directo el 17 de junio desde el Palacio Euskalduna Bilbao, y un especial Más de Uno el jueves 18. Premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. El miércoles 17 en La Brújula con Rafa Latorre y el jueves 18 en Más de Uno con Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
3: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
4: A la brújula de Radio Estadio, Gas a Font.
0: Toca repassar l'actualitat de la setmana al món del motor, sigui amb quatre o amb dues rodes, perquè tenim el millor pilot que hi ha. És el Alejandro Pozo. Ale, Madrid, hola.
5: Hola, Albert, muy buenas.
0: Ha sido un gran fin de semana de motor. Barcelona, Cataluña de Fórmula 1, que nos dejó la primera victoria de Lewis Hamilton como piloto de Ferrari.
5: Fue un fin de semana histórico e inolvidable para el piloto de Fórmula 1 más laureado de todos los tiempos. Ferrari llevaba novedades al circuito y Hamilton las aprovechó como nadie. El 7 veces campeón del mundo se quedó a apenas 60 milésimas de la pole de Russell el sábado y el domingo aprovechó una gran estrategia de Ferrari, lo cual es noticia, y los problemas de los Mercedes para llevarse la victoria, su primera con el equipo Ferrari, como comentábamos, y la 106 de su carrera en Fórmula 1. También le acompañó la suerte en esa gran estrategia, porque Hamilton pudo aprovechar un virtual safety car para hacer su última parada en boxes, perdiendo menos tiempo que los demás y saliendo por delante de los Mercedes, pero incluso sin ese golpe de suerte era muy factible, muy probable que Hamilton hubiese ganado la carrera.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Quins dies de calor que està fent i que, bé, a la nit de moment s'està una mica millor, però durant el dia em consta que està fent unes soleades d'aquelles importants. Per tant, intentem refrescar una mica, fer un programa fresc, com sempre diem a la ràdio, que ens agrada molt de dir-ho. I és la nit ja de dimarts a dimecres, el dimecres 17 de juny de 2026. D'ara i fins a les 6 us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Comencem.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més, el que tenim ganes és de passar-ho bé, d'emocionar-nos, sempre tenint una mirada cap a la televisió per tot el que ens ha aportat, per tot el que ens ha fet sentir. És cert que ara les noves generacions doncs no hi tenen tanta tirada per la televisió, perquè cada un genera la seva, el seu propi canal televisiu, no? A les xarxes socials i en el que veu en el seu mòbil o tablet. Però els que tenim una edat sí que hem crescut amb aquesta televisió i durant moltes generacions. Li volem fer aquest homenatge a aquesta gent que ha passat i que, per tant, forma part de les nostres bandes sonores. I això ho fem totes les setmanes amb una persona que fa màgia amb la ràdio, com és el grandíssim Robert Calvo!
6: David Cervelló!
5: Na, na, na, na.
6: Quina alegria, que ningú em presenta com em presentes tu, ni ho farà mai a la vida.
5: Escolta.
6: Jo, fins que em mori, vull estar al teu costat.
5: Ah, i tant, això serà, vamos, hasta que la muerte nos separe radiofònicamente. Així que, escolta, mentrestant, a fer ràdio i viure aquests moments plegats.
6: He de dir-te que la careta d'aquesta secció, avui, en aquesta Carmen Sevilla que ens saluda sempre, sí, que diu, vais a ver com nos vamos a reír, a divertir, sí, doncs hauria de dir, vais a ver com nos vamos a emocionar, vamos a llorar, perquè avui plorarem una mica.
5: Ai.
6: Avui, vinga, David, va. El meu propòsit és fer tres coses.
5: A veure.
6: Un homenatge a... Avui la celebrity és una cosa intangible.
5: Ah, molt bé.
6: És una cosa intangible que sí que és tangible perquè en molts casos, en alguns, en la majoria, va sobre un suport tangible, però a vegades no és tangible. Va per l'aire, això que avui explicarem. És un homenatge, això, el d'avui, a la música. Per què? Perquè diumenge, David, el dia 21 de juny, és el dia de la música. Hi ha un dia que és el

0: Dia Europeu de la Música. Oh. Ho hem de celebrar aquí, David.
1: Sí, senyor.
0: I, clar, tu diràs...
1: La música que... emociona, la música ens acompanya, la música ens recorda on estàvem quan l'escoltàvem.
0: La música, sense la música, no es pot viure. Mm. I això t'ho demostraré diumenge.
1: Mm.
0: Diumenge, aprofito per fer la falca.
1: Molt bé.
0: Diumenge de 6 a 8 del matí, el programa En Bones Mans, estem preparant un dels programes més especials, jo crec, de la meva vida, m'atreviria a dir. Ah, bon. Perquè explicarem, a través d'un viatge, diguéssim, i divulgatiu, amb experts, amb neuròlegs, amb catedràtics, amb psicòlegs, amb tota mena de persones, explicarem per què la música és imprescindible per sobreviure. Potser es pot viure, hi haurà algú que pugui viure sense escoltar música cada dia, però és impossible viure sense la música, i això és el millor d'aquest art de la música, que explica la nostra vida, ens ajuda a explicar qui som, cap on anem, d'on venim, sobretot d'on venim, no? Per tant, avui, el que tu diràs, clar, però és que la teva secció no va de música, Robert, no va de música,
1: però
0: de
1: tele. Televisió, però la televisió ha passat molta música.
0: Home, tanta música com la que avui escoltarem. Jo avui només et vull dir una cosa. Et vull dir una cosa perquè el que farem avui, l'audiència i tots dos plegats, és agafar-nos de la mà. Home, fa una mica de calor, dirà algú, sua la mà.
1: No? L'aire condicionat ajuda, o el ventilador, sí.
0: Però jo crec que el millor de tot és que quan tu t'agafes de la mà d'algú i et diu, escolta, vine amb mi a tal lloc, i tu deixa't portar, no? Si
1: I
0: jo
1: tant.
0: Et dic que et deixis portar, tu vens amb mi?
1: I tant.
0: Voldries venir amb mi?
1: Home! Al fin del mundo, on em portis.
0: Doncs mira, si vols venir amb mi al fin del mundo, jo et demano que aquesta nit, si us plau, per una nit, vinguis amb mi.

0: acompaña me, David.
1: ¡Olé, olé! ¡Vamos allà!
0: Acompáñame, sí. Perquè avui farem un viatge per la tele de les nostres vides a través de la música que ha sonat a la tele de la nostra vida. Perquè la música i la tele no serien res per separat. La televisió ha viscut de la música. Tant que quan es va estrenar la televisió en aquest país, allà per l'any 1956, li van dir una jove noia de Manises que es deia Lolita Garrido, li van dir, oye, ¿tú no serías una canción que hable de esto que hemos inventado? Bueno, no lo hemos inventado. Lo hemos traído a España y diu, vale, yo creo que sonaría algo así.
2: La televisión pronto llegará y yo te cantaré
3: y tú me verás.
2: La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
0: Vísteme bien, lo que digo. Vísteme bien, que voy a transmitir.
2: Que no hace falta tener buena voz.
0: No hace falta tener buena voz.
2: Hay que lucir bastante el figurín.
0: Hay que lucir bastante el figurín. Fixa't com concebien la televisió allà pels anys 50, no?
1: Imagina't. Deies,
0: això què és? Recordem sempre aquí la frase de Laurita Valenzuela quan li van dir «Esto es una prueba para ser presentadora». I diu «Presentadora, què és?». No sé què és.
1: És meravellós. És
0: doncs així imaginava la televisió a Espanya. Deia, diu, és un lugar donde la gente va lucir el figurín, bàsicament, no? Però fixa't que important ha estat la televisió pels músics, pels cantants. No serien res sense la promoció que se'ls ha fet als programes de televisió. Ara no n'hi ha. Ara no hi ha programes de música a la televisió.
1: Bueno, de fet, fins i tot es parla de l'efecte Phil Collins, música, a mi m'encanta, que se li diu el fet de que darrerament, en les últimes dècades, es considerava que quan hi havia una actuació musical l'audiència baixava. I per això van començar a treure i que deixessin d'haver programes tipus els aplausos, els...
0: Quina pena.
1: Sí, perquè és una mala entesa definició de que baixi l'audiència. Potser baixa, però augmenta en qualitat. És un tema que no entenen els que només parlen de números i de xares.
0: Doncs sí, fixa't, és que diu la cançó Serrat, bienaventurados aquellos necios que se atreven a dar consejos, no?
1: Exactament.
0: Doncs, escolta'm, doncs això, els necios que no hi entenen, perquè no entendre-hi, doncs que vagin fent. Però, per sort, la història els contradiu. Perquè quan en aquest país van decidir estrenar la televisió, doncs van dir, ¿qué es lo primero que podemos poner en la televisió? A ver, diu, los coros y danzas. I Mona Bell, diu, ¿Mona Bell quién es? Diu, esta señora que canta

0: lo sabía.
1: Amb aquesta cançó va anar Mona Bel al Festival d'Eurovisión. Però és que Mona Bel va ser la primera cara. De la primera va ser ella. I què va ser el primer que va passar a la televisió? La música, esclar.
2: A més, en una època, perdona, que el fet de sortir a televisió i cantar, per exemple, aquesta cançó feia que tothom la coneixia.
1: Fa unes setmanes vaig estar aquí tenint una conversa interessant amb la companya Júlia Otero sobre els seus anys daurats a la tele. Parlàvem de l'època del 3x4, de la Luna, dels programes que ha fet a la tele, no? I li deia, clar, és que tu veia molta gent, no? 3x4, i em diu, 7 milions de persones cada dia. Diu, al migdia 7, 8 milions. Diu, a la nit, al prime time, em veien 25 milions. Clar, i jo li deia, clar que els cantants anaven a la tele a promocionar-se. Esclar que hi anaven. No hi havia cap altra opció que no fos anar a la tele a promocionar-se, David.
2: Sí.
1: En fi.
2: Però és que els hi sortia a compte, és a dir, promocionar-se volia que cada cop i volta tothom coneixia la teva cançó.
1: De l'època que es venien discos.
2: Sí, està clar. Bueno, de fet, en el propi 3x4, que a cada prova que hi havia, doncs, algunes de les proves venien amb un videoclip, aquell videoclip implicava que aquell disc es vengués una barbaritat, o sigui que és així, sí.
1: En fi, que la televisió i la música, com et deia, no s'expliquen per separat, s'expliquen juntes. I avui el que vinc aquí a proposar-te és que a través d'algunes notes, musicals, és important per explicar-nos a nosaltres mateixos també. Ara hi haurà algun d'aquests malajes que diuen, mira, la tele m'importa un pito. La tele pot ser que li porti un pito a vostè, però no. Però la tele és més important del que vostè creu. Perquè, per exemple, si algú està pensant en una sintonia de televisió que amb 4 o 5 notes se't quedi per tota la vida dins, tu en diries algunes, no, David?
2: Home, no, és que et diria des de la d'Informe Semanal, la de, bueno, la propi, doncs, tots els programes, no, que ens han acompanyat a l'1, 2, 3... Aquí està, és que... Meravellosa. Por favor, un poquito de buen humor. Va estar claríssim. Televisión. 1, 2, 3.
0: Quina... Atención. Porque no se levantará el telón.
1: Ai, que bo, que bo. Mira, amb aquestes 4 notes. 1, 2, 3. 3 notes.
2: Sí, senyor.
1: Només fan falta 3 notes per emocionar-nos, David.
2: Que bo, que fantàstic.
1: Jo escolto la sintonia de l'1, 2, 3 i penso... Que fort el que va fer aquell home.
2: Sí.
1: Narciso Ibáñez Serrador, que és ara televisiu, no? És un del... M'ho estic molt emocionat. Perquè, a més, feia una cosa, mira...
2: Jo et dic, mentre et recuperes, et dic que jo, quan plorava però de valent, era cada cop que s'acabava la temporada...
1: Anava a dir el mateix.
2: Exacte, i sortia... Quan sonava aquesta... La versió així més de piano, jo dic, ai que ens dirà que s'acaba, i a mi se m'encava el món, eh? Si em diu que no seguirà, i carai, com jugàvem el... Sabia jugar com ningú amb l'emoció aquella de dir... Era un fin, eh?

0: I jo deia, no una, em diguis això!
1: Hi ha una d'elles que... Bueno, n'hi ha diverses que repeteixen algunes coses, no? Però n'hi ha una, crec que és del 82, que ell està al davant d'una capsa, un taüt de mort.
0: Sí.
1: I diu, aquí dentro pues, estan les coses d'esta temporada de l'1, 2, 3.
0: Sí, sí.
1: No sabemos si este programa volverá.
0: Sí.
1: Però... Por si acaso.
0: Sí, sí. No claven muy fuerte los clavos. Us recordo com si fos ahir, tenia 5 anys, imagina't que fort.
1: Tan meravellós, el Chicho, que ens ha regalat la música a la tele. Sense els seus programes, la música no seria el que és, perquè em va portar molta de música a la tele. Jo recordo com a una de les actuacions més que tinc més fresques, el record, la de Concha Velasco fent de mama, quiero ser artista a l'1, 2, 3.
0: Imagina't.
1: Amb aquestes notes que ens hitxen a la tele

0: Que a mi sonava com un... Fabulós.
1: Aquesta sé que tu t'emociona,
0: sí,
1: la d'Informe Semanal.
0: Sí.
1: Però és que aquesta temporada aquí, en aquesta temporada que ja està a les acaballes, aquí hem parlat d'algun personatge que ha fet sintonies de televisió.
0: Sí.
1: No fa massa que vam parlar d'ell.
0: Sí.
1: I he pensat, jo sé que el David, si escolta això,
0: sí,
1: segur, segur, segur que s'emociona.
0: A veure.
1: Uf.
0: Ai, senyor, és que sí, sí. És que hi han programes, quan es parla de la televisió familiar, avui en dia és impossible. Avui en dia és impossible aconseguir o fins i tot estar mal vist el que per nosaltres era el més unís de tota la família, que ens emocionés, en la que cadascú de nosaltres es pogués representar en un personatge, però que tinguéssim nostàlgia des del primer moment perquè connectéssim amb tots els... en tots els protagonistes, i a més fessin que poguéssim estar tots alhora fent una cosa, i estiguéssim atents.
1: Bueno, a Mèdico de Família ho aconseguia. Aconseguia que cada setmana 8 milions d'espanyols es posessin davant de la televisió.
0: Imagina't.
1: Amb aquelles històries d'aquell metge i d'aquella dona que era la seva cunyada i es va acabar casant amb ell,
0: sí,
1: i que ens emocionaven des del primer minut amb la sintonia d'aquesta sèrie que va composar Emilio Aragón, que és un geni d'aquest país, al que li hem d'agrair que faci meravelles com aquesta. La de Mèdico de Família. Però Mèdico de Família és una sèrie que estic segur que a tu et va emocionar molt.
0: Sí, m'encantava.
1: Mira, és que abans de parlar d'aquesta sèrie que et portaré ara, que també té una sintonia molt reconeixible, jo crec que t'he de rebuscar encara més a l'emoció.
0: Vinga.
1: Això que bé, ara és fort, eh? Hem viscut el naixement d'una televisió nacional, la televisió de tot un país sencer d'Espanya, no? Estàvem a l'octubre del 1956. Però si anem al setembre de l'any 1983, el Joan Pere el tenim per aquí, el podem cridar, el Joan Pere.
0: Esclar, Robert, home, i tant. Què posaràs? Quan vaig començar? Quan vam començar la TV3? Perquè, clar, a mi em van dir, has de presentar la TV3. Jo dic, què és la TV3? Clar, encara no ho sabia. M'entens? Perquè, clar, no podíem imaginar el que seria tot això, no? Oh, aquesta. Oh! Uf!
1: En Joan Pere va ser l'encarregat d'obrir les emissions de Televisió de Catalunya l'11 de setembre del 83. És una tele que jo... a banda que és la tele del meu país, sí, perquè Catalunya al final s'explica com un país, tenim una llengua pròpia, una tele pròpia
0: i
1: moltes coses pròpies. Doncs aquell mes de setembre, TV3 va decidir que... TV3 va decidir. Catalunya va decidir que volia tenir una tele, que havia de tenir una televisió i que havia de néixer, doncs, amb tots els ets i uts, no? I van dir, escolta'm, què podríem fer per l'inici d'emissions de TV3, no? Com ho podem vestir, això? I diu, doncs, escolta'm, potser li podríem dir al Joan Pere que vingui aquí a la tele, en aquests estudis que tenim ara aquí, acabats de pintar, i que ens faci un speech, no? Ell és un personatge molt conegut a Catalunya. I van dir, perfecte.
0: Que entri, doncs, que entri a casa de tots, no?
1: Això era el 10 de setembre, del 1983, diguéssim, l'emissió amb tots els ets i uts va començar l'11 de setembre. Aquell dia va néixer la televisió pública catalana en uns antics estudis del carrer Numància de Barcelona.
0: Imagina.
1: No estaven a Sant Joan d'Espí com estan des de fa molts anys. Doncs aquella nit en Joan Pere va dir les primeres paraules de la televisió a Catalunya, de la televisió de Catalunya, i va compartir plató amb l'actriu Àngels Moll. És a dir, van decidir que en lloc de tenir la Mona Bell, tindrien una actriu catalana, l'Àngels Moll, i un actor, en Joan Pere. De fet, els primers que van fer tele en aquest país van ser molts actors. Mira, Jesús Puente, que vam parlar d'ell aquí, va fer d'actor abans que ser presentador, m'entens?
0: I tant.
1: I jo recordo molt de TV3, a banda d'en Joan Pere, el doctor Caparrós, que també és molt, molt recordat, eh?
0: I
1: me'n recordo del Jaume Pasteller del Bona Cuina, no?
0: Sí, però... a més, en el doctor Caparrós... Veus que el doctor Caparrós era del circuit català de televisió espanyola.
1: Sí, és veritat, aquí he errat jo.
0: Però bueno, que era d'aquella època on també sortia en Joan Pere i deia, senyoreta Numa, la senyoreta Numa, la Numana.

0: Això sí que t'emociona, David, eh?
1: Home, és que, a més, aquesta música, clar, ens feia una il·lusió especial perquè suposava que tindríem televisió en català. Hi havia el circuit català de televisió, però ja tindríem un en què tot fos en català, les sèries es doblessin al català. I a més, clar, quan sonava aquesta sintonia és quan començaven les emissions, perquè
0: sí,
1: no era
0: 20... sonava, eh?
1: Clar, perquè no era allò de 24 hores, sinó que estaves esperant a que fos pues, això a mitja tarda, que era quan començaven les emissions, i jo especialment el meu moment era quan hi havia el concurs de TV3 i el Filip Prim.
0: Sí, el Filip Prim.
1: Allò... Pa-pa-ram, ta-ta-ta-ta-ta, i per això...
0: Jo ja recordo també quan hi havia, no només la carta d'ajustament, sinó que hi havia aquella presentació de la Mari Pau Huguet dient, sí. Bon dia, sí. Avui a Televisió de Catalunya...
1: A la Televisió Catalana, sí, sí, sí, i tant, quina meravella.
0: Aquesta sintonia, qui composés aquesta banda sonora per l'inici de TV3, es mereix tots els premis de
1: sí,
0: la música.
1: Sí, perquè a més tenia com un punt molt James Bondià, era sí. Com una espècie de James Bond que escolta, deia, ara per fi tindrem la nostra, no?
0: La nostra televisió. TV3, clar, Televisió sí. De Catalunya.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ja va començar l'emissió de TV3 i saps què? Ho saps tu bé, que al principi de TV3 no feia massa producció pròpia.
1: No, agafava buscar... molt de la BBC, principalment.
0: De la BBC, dius?
1: Sí, sí, sí. Oh!

0: segueix tu, me lo
1: puc. És que a més, jo aquesta sèrie m'emociona molt perquè em recorda les meves àvies.
0: Ai, i... és el mateix que...
1: Clar, és que jo recordo les meves dues àvies que estaven enganxadíssimes a
0: gent del barri.
1: A gent del barri, a EastEnders, que és això.

0: parlaven dels personatges, sí. I deien, escolta, has vist què li han fet a la no sé què? I dic, és que aquell no ho veu, que és mala persona? I dic, és que ells no veuen el que veiem nosaltres. I diu, ah, clar, clar. Quina meravella. Quina nostàlgia tan bonica, sí senyor.
1: Que bé que la música...
0: Sí,
1: perdó,
0: sí, sí.
1: Per aquest
0: sí,
1: moment...
0: Sí.
1: Sí, sí. Que bé que la música ens emocioni d'aquesta manera, perquè
0: és
1: aquesta
0: preciós.
1: Sintonia de televisió és la meva infància.
0: Exacte,
1: i que s'explica amb les àvies i
0: sí, sí. És, bueno, no et preocupis, és que jo vaig quan escoltem aquestes coses, i és el que diu el Robert, que connectes amb aquelles emocions, és que estàs, hi ha poques coses que et puguin fer viatjar més en el temps, al passat, sí, que una música, no? I llavors connectes amb on estaves, no? Amb on les veies, amb qui les veies, com dèiem, no? I recordes, pots recordar coses de les cases,
2: olors
0: que d'altra manera t'és impossible, perquè sí, tens els records de la gent, clar, però d'aquella manera sí que connectes molt més. I a mi particularment, doncs, em passa amb gent del barri, em passa amb l'1, 2, 3, perquè jo l'1, 2, 3 el veia amb la meva àvia, no?
2: I... Quan la tele es veia en família, com tu deies.
0: Exactament, jo la veia amb la meva àvia i per mi era un ritual, no? El fet de sopar amb ella, veure la sèrie, doncs era això, i segur que cadascú de nosaltres, doncs, té aquestes connexions amb gent que ja no hi és, clar, i amb gent que els podem recordar a través de... I és curiós perquè em transmet això que diu el Robert, una reflexió que et faig a tu, Robert, i et faig als nostres oients, de dir, és curiós perquè quan volem recordar aquells moments... Fixa't que ens posem la música i ho recordem, en canvi no ens posaríem a veure un programa sencer d'aquell... Ho podem fer a la carta,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Televisió Espanyola ho té. No, jo no em poso mai a veure un 1-2-3 sencer o un capítol de Gent del Barri. En canvi, la sintonia sí em reconnecta. Igual que em reconnectaria, doncs, amb les tardes d'estiu dels 80, doncs, l'Equipo A, o Cotxe Fantàstico, o qualsevol d'aquestes sèries que...
2: Que maco. Tu parlaves de les olors, parlàvem de les olors,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: I deies, em recorda moments a l'hora de sopar, deies?
0: Sí.
2: És a dir, quan a casa tothom es posava...
0: Ole.
2: Sí, quan, senyor, es posa a la bassa,
0: sí, senyor,
2: aquesta sintonia que va marcar també la història de la televisió i que deia...
0: Que vengo del trabajo. Exactament.
2: De cachereta, miga de chocolate, de bolleta, vinagreta, morteruelo,
0: la congredos, bacalao, al pil-pil, i un poquito perejil.
2: Vainica doble. La música que també ha acompanyat els programes de cuina a la tele. De fet, qui ha cantat més sintonies de televisió en aquest país? El seu propi protagonista, l'Arignano, que les canta totes cada any.
0: Exactament, exactament. I que tiene canciones como La Loles,
2: La Loles,
0: El Conejo de La Loles. La Loles tenía un conejo pequeñito y juguetón que a los 18 años a su novio le entregó, su novio que era hortelano y plantaba muchas coles, le guardaba los tronchos gordos para el conejo de la Loles. ¡Venga todos! ¡La
3: ¡Venga,
0: Loles!
3: ¡La somos Loles! Lo que comemos, la vida es así.
0: ¡Ay!
2: Ay.
0: Fem una petita pausa per recuperar-nos del conejo de la Loles
2: i
0: de seguida seguim amb Robert Calvo aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
4: Llega Mallorca Concert Series, Alejandro Sanz, 17 de junio, Alan Parson Live Project 23 de junio, Sergio Dalma 26 de junio, entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
5: A Onda Cero Cataluña, la música.